0: Quan la diada tenia un cert sentit que ara no sé si desdibuixa. Clar, abans veies algú amb una estelada i deies, no, exactament que és dels teus, però tenies una certa confiança de que d'alguna forma o altra era proper i que creia que era possible en una altra societat, o si més no, en un altre país. Però ara ja no estàs segur de qui tens al costat si porta una estelada, la veritat.
1: I vosaltres creieu que obertament l'Assemblea Nacional Catalana ha de dir no sou benvinguts, Aliança Catalana no és benvinguda en aquesta manifestació, o creieu que pot arribar a passar? Nosaltres li preguntarem ara d'aquí poquet al president de l'ANC.
2: Jo recordo, per fer hemeroteca, jo crec que sí, que ha de ser explícit, i fins i tot em remetria a unes declaracions en el seu moment, era que fa dos anys o tres,
1: 2024, Lluís
2: de l'estimat Lluís Llach, que va fer unes declaracions de RAC1, si no m'equivoco, i tots vam sortir una mica dient no.
1: Perquè va avalar la
2: presència. I va rectificar i va dir no admetrem, no? Conductes que, no? que fomentin, que impulsin, que facin apologia del racisme, de la xenofòbia. O de... Però clar, també hi ha altres agents també. Jo recordo l'actual Consell de la República, que a mi també, no? que també mantenen que Aliança està dins, no? del bloc independentista.
3: El que és segur, David, crec... és que no hi ha una majoria independentista articulable si un dels actors és Aliança Catalana. Jo crec que és una manera de respondre també el que tu ara estaves dient.
2: Sí, sí, però i això genera tensions, per exemple, en un espai com el Consell de la República, i molt expectant d'escoltar el Josep de l'Assemblea, però jo crec que en la trajectòria històrica, amb el fil del que deia precisament el Manel, de que el procés era un procés, fins i tot, si voleu, no? Democràtic, democratitzant i democratitzant d'ampliació de drets i llibertats, doncs em sembla que és evident que s'ha de ser molt, molt explícit en qualsevol forma d'aquesta història bruta i brutal que és el racisme.
1: Nosaltres, dilluns, vam parlar aquí al programa amb la Laura Borràs, expresidenta del Parlament, actual dirigent de la Fundació de Junts, sobre com veia una mica el moviment, i ella anticipava que hi veia una mica més de revifalla i ho vinculava directament als incidents que hi ha hagut amb l'estelada darrerament.
4: Que vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent.
1: És a dir, una revifalla reactiva, d'alguna manera. Com funcionem els humans, Manuel? Sí, al final el procés en el seu moment es va caracteritzar per ser constructiu, però també, d'alguna manera, va néixer a la contra d'una sentència, no?, del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Necessita tot moviment polític, i ara això penso en l'independentisme, un detonant que el faci ser reactiu per tornar a créixer?
0: Tota identitat és sempre per contrast. No, o sigui, a no ser que tu creguis que hi ha una essència que la justifica d'una forma metafísica, però el que ets, ho ets en relació i sovint contra una altra cosa.
1: Però llavors això mona la tesi del quan millor pitjor, quan pitjor millor, de mira, que vingui, que governi el Partit Popular i Vox, perquè així com a mínim poden pensar això els independentistes i fins i tot també la gent d'esquerres, a dir, mira, que vinguin, que així tornarem a ser més.
0: No, clar, però és que si aquests més que hem de ser, han de ser els que som, si més no una part, doncs no sé, el problema està que no sap si realment surt a compte. Clar, perquè, o sigui, això de que podíem estar units ja podia passar durant el procés, podies pensar que el del davall, doncs un ampli sector, que és el que havia alimentat en aquest moment l'Assemblea de Catalunya, podia d'una forma o altra renovar-se en ordre justament a revifar aquella mena de contenciós. Però clar, si ara els que d'una forma o altra estem per un altre país, doncs ens veiem, diguem-ne, colze en colze amb gent que jo crec de francament indesitjable, doncs això ho trastoca tot, perquè ja jo certs companys de viatge no estic disposat a acceptar-los, la veritat.
1: Clar, però sense això no s'arriba, és molt difícil que s'arribi a la majoria suficient, és a dir, sense aquests companys de viatge que són Aliança Catalana, l'independentisme segur que no suma.
0: Per això existeix Aliança Catalana.
2: És impracticable, exacte.
3: És el que dèiem abans de la majoria articulable, no? El problema d'ara...
2: Inarticulable.
3: Exacte.
2: És impracticable.
0: Exacte. Però aquest és el sentit que té l'Aliança Catalana. No sé si conscientment o inconscient, però a la pràctica és desactivar el que podia haver estat alguna cosa il·lusionant, però ara, clar, Jo, diguem-ne, sigui una forma o altra. És que estem rodejats, o sigui, diguem-ne, estem entre dos fronts, el d'una Espanya irreformable i el d'una Catalunya que, segons qui, no sé si realment va ser reformable en un sentit que jo no compartiria. Per tant, el problema està que els que pensem d'aquesta forma crec que som minoria.
1: Joan.
3: El que és evident és que ara les enquestes, com diu en Manel, dibuixen una realitat i, efectivament, dibuixen aquesta minoria que ell explica. Jo crec que, en relació al que, per exemple, situaves del tall de la Laura Borràs, és veritat que l'independentisme, en els últims temps, ha reaccionat de forma reactiva. Per exemple, l'episodi de les estelades. Però jo crec que això s'explica amb una diferència molt gran en relació al procés. És a dir, al procés hi va haver un moviment ciutadà en què la classe política va ser capaç, diguéssim, de conduir-la, de cavalcar-la, aquella expressió al carrer. I hi havia la voluntat de fer renúncies partidistes. O, si més no, va ser possible aquest tipus de renúncies partidistes. Jo ara això no ho veig, és a dir, no veig aquesta majoria política disposada a fer renúncies partidistes per escoltar un clam del carrer que ara mateix no sembla majoritari, perquè només en una formulació en què no és possible aquesta majoria independentista, perquè hi ha altres formacions polítiques doncs, que trenquen amb el consens que hi ha hagut en el procés, per exemple, amb actituds i posicionaments xenòfobs, doncs seria capaç o seria possible sumar una majoria al Parlament, que ja dèiem abans amb en David que no és articulable. Hi ha diferències substancials amb el procés.
2: No és l'únic factor, jo no coneix molt millor, és a dir, la probabilitat de que el món de Junts i d'Esquerra, que estan completament distants des de la perspectiva d'una nova, no? Rembrandt idea independentista, o sigui, no tenen cap provisió més enllà de que, no? De l'alta probabilitat enorme.
3: És que ara mateix, que per exemple, no hi ha ni una capacitat per assolir consensos, per exemple, en la qüestió del finançament. No. És molt difícil que si no ets capaç d'arribar a consensos mínims en relació al finançament, puguis articular altres acords, més enllà de que les enquestes et diguin que fins i tot ni així tindries capacitat de sumar una majoria al Parlament, apartant, evidentment, aliança.
1: Ara parlarem d'aquí uns minuts amb el Josep Vila, amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, però abans volia despatxar amb vosaltres, òbviament, el gran tema, un dels grans temes d'abast internacional de la setmana, que és el que ha passat a Alemanya. Allà estan digerint encara com poden la victòria aclaparadora de l'extrema dreta, dels ultras, d'Alternativa per Alemanya. Això va passar diumenge al Land de l'Alta Saxònia. Es van quedar a 3 escons, a 3 diputats de la majoria absoluta. Tenen una opció absolutament enrevesada de sumar per poder governar, que és un partit que es diu d'esquerres, que és antiimmigració. No sé si es pot ser d'esquerres i antiimmigració.
0: És que això de les etiquetes i de les denominacions d'origen, com defineixes ser d'esquerres? Clar, una esquerra que no sigui per principi classista, en el sentit que posi en primer lloc per damunt de qualsevol altra variable, la de classe, no sé. Però, clar, tenim una llarga tradició rojiparda que, en definitiva, deia que podia ser nazi d'esquerres. No t'ho oblidis, que no és per casualitat que els nazis van triessin la bandera roja com la seva bandera.
1: Clar, és que, de fet, estem tenint darrerament un exercici de comparativa amb el passat, no? Del que va passar als anys 30 a Alemanya, com Hitler va guanyar les urnes, i una mica hi ha qui diu, escolta'm, és que estan venint campanes de tot allò. No sé si ho compartiu.
2: Jo, al marge, o sigui, o al marge no, precisament dins de la referència històrica que feia el Manel, recordar que tant el Nasdaq, no?, que abans de la nit dels vidres trencats va haver-hi la nit dels ganivets jars, que precisament, no?, liquidar la part que feia un discurs pretesament obrerista, com el feixisme italià, que també el feia, o com el mateix falangisme, no?, que feia també un ser obrer, no?, que això és una fal·làcia. Ara, jo que conec bastant Berlín i la bona gent de Die Linke, quan la Sara va fer la scissió es portaven les mans al cap, perquè semblava que la paradoxa era perquè no vingui l'extrema dreta, ja faig jo d'extrema dreta. No? I la paradoxa bestial és que és altament probable que en la tercera votació, no?, sí, ADF acabi governant.
3: Jo crec que aquest matís és important.
2: Per l'abstenció d'una scissió de Die Linke que està passant a tot arreu, fins i tot al nostre país, no? Aquestes noves corrents que es diuen nacionalistes d'esquerres, molts dels quals tenen una indiscutible trajectòria antifeixista en el marc d'una nació sense estat, però altres que bordegen molt els límits, no?,
1: dels mateixos també,
2: discursos.
1: No?
2: Bueno, Melenchon, l'altre dia hi havia una mania enorme, crec que era Lille, no?, que deia la nostra gran, no?, la gran aportació de la França Insumís és que hem aconseguit fer entendre que l'enemic no és la persona més vulnerable i més empobrida de la cadena, no? Sinó els migrants, sinó que són els rics. Mm. I la manifestació era espectacular, eh? Era molt multitudinària, no, i estaven fent una defensa de la França que li diuen criolla, per dir-ho així, que és de la França mestissa, que em sembla que està molt lluny dels plantejaments de la Sara, que a més té una coalició que, amb el seu nom, vull dir que també té...
0: Però el que passa que això no sempre quadra.
2: No
0: te n'oblidis que els nazis, clar, que endavall, qui impugnava, la presència de la que impugnava no era dels pobres, sinó justament dels jueus, els sí. que s'acusava de ser justament rics. Jo què sé. Escolta, l'important, bàsicament, és que algú tingui la culpa i que ho hagi de pagar. I fer-nos creure que si aquest altre, qui sigui, perquè en fons és igual, aquest altre, qui sigui, no hi fos, tot seria molt millor. Ara, diguem-ne, qui és l'enemic? És igual. Vol dir que és de Reus. Evidentment, el millor, el més fàcil, és que sigui el més vulnerable, clar.
3: No, només una precisió. És que no fa falta ni que Alternativa per Alemanya sumi. N'hi ha prou en que hi hagi aquesta abstenció en la tercera votació al Parlament de Saxònia-Anhalt. Ho dic perquè aquest és el moviment que faria falta. Res més que això. No cal cap tipus d'acord de govern. I això ens porta clarament al debat del cordó sanitari. Jo crec que aquí hi ha una posició molt clara, que és que és molt més perillós sempre que l'extrema dreta governi. Sempre és molt més perillós pel programa que té i també per la capacitat que té d'accedir als ressorts de l'Estat. Uh-huh. Hem de recordar que el candidat guanyador d'Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, per exemple, es va reunir a Potsdam en una trobada de grupuscles de l'extrema dreta el 2023, uh-huh. en què l'objectiu era desplegar un pla per expulsar milions de persones d'Alemanya. Aquest és el tipus de personatge que ha guanyat les eleccions.
1: Escolteu, per seguir incidint sobre això, perquè algú pot pensar, es queda molt lluny a Alemanya, no? Un land en aquell país tan gran. Ubiquem-nos una mica de què passa, com és, quines característiques té Saxònia-Anhalt, com s'explica l'evolució del vot que ha portat l'extrema dreta, per treure possibles paral·lelismes o no amb què pugui passar aquí. A què podem atribuir, Sergi López, aquest percentatge de vots? Quina és la realitat d'aquest estat alemany?
5: Doncs mira, en primer terme podem conèixer una mica com és aquest territori, per entendre'l. Saxònia-Anhalt és un territori relativament petit, té una superfície de 20.000 quilòmetres quadrats, que, perquè ens fem una idea, en comparació amb Catalunya en té 32.000, és a dir, és més petit fins i tot, i té una quarta part de la població que hi ha a Catalunya. Per entendre què ha passat en aquest territori, perquè de cop i volta 4 de cada 10 votants hagin donat suport a un partit d'extrema dreta, probablement hem de revisar la seva història. Saxònia-Anhalt va formar part de l'Alemanya de l'Est, sota domini de la Unió Soviètica, fins l'any 1990. Des de la reunificació d'Alemanya, és a dir, fa 36 anys, sempre, menys una legislatura que va tenir president socialdemòcrata, sempre havia governat la CDU, els conservadors moderats. En aquesta ocasió, Alternativa per Alemanya ha millorat resultats d'una manera tan espectacular, bàsicament perquè ha obtingut el suport d'antics votants de la CDU i per molts vots de ciutadans que fins ara s'havien abstingut. Però per què està tan descontenta la població amb els partits tradicionals? Tot i que la formació d'extrema dreta defensa les polítiques contra els migrants i els refugiats, el que ha portat els votants a donar-los aquest suport tan massiu no té a veure directament amb aquest posicionament i amb aquests col·lectius. De fet, només el 9% de la població d'aquest estat és estrangera i en el conjunt d'Alemanya és el 15%. El que més ha portat la gent a votar-los és el que han promès en àmbits com la seguretat social, la pau a Europa o la política econòmica. Hem de pensar que és un territori econòmicament deprimit, que no va sortir ben parat de la reunificació d'Alemanya i que molts ciutadans han emigrat a altres zones del país amb més opcions de futur. A Saxònia-Anhalt hi ha la sensació que Berlín els té oblidats. Era un territori que tenia molta indústria, ara no en té gaire, i molta gent ha hagut de marxar d'allà.
1: És molt important tot això que ens estava radiografiant ara el Sergi López, un dels estats amb menys immigració proporcionalment comparant-ho amb la mitjana, un 9% només de població estrangera i posar la banya contra l'immigrant. Això d'una banda, el que també volem fer és el retrat del candidat, el perfil de l'Ulrich Siegmund, que és, qui encapçala aquest partit, Alternativa per Alemanya, qui la revista Der Spiegel va batejar com l'home més perillós d'Alemanya, Guillem.
6: Sí, que connecta molt amb el que acaba d'explicar en Sergi. Ara Alternativa per Alemanya, per cert, ha capgirat el sentit de la frase i l'utilitza per fer-ne propaganda. Sigmund té 35 anys i el caracteritza el somriure amb el qual va pels carrers fent campanya i té molta tirada a TikTok. El seu historial, però, és més fosc. Quan anticipava en Joan, va participar de la reunió de neonazis a Potsdam el 2023, en la qual va discutir-se aquest pla de reemigració. Abans de ser un primer espasa de FD, va militar breument a la democristiana CDU, els quals ha deixat molt tocats després dels resultats de diumenge. Se l'ha vist molt en campanya muntat en una motocicleta de color blau, típica de l'extinta RDA, de la qual formava part Saxònia-Anhalt. Ell idealitza aquells temps d'una indústria forta, ara debilitada, apela a l'orgull de l'est i a l'orgull alemany i furga en el desencís de la reunificació alemanya, després de la qual a l'est domina la percepció de ser ciutadans de segona, que la moto, per cert, de la marca Simpson, la va fundar una família jueva, la van expropiar als nazis i ara aquesta família jueva li ha demanat, per activa i per passiva, que, si us plau, deixi d'utilitzar-la.
1: Home, no és per menys. Interessant tot això, perquè al final dona la idea de com de perduts podem arribar a estar, no? I com al final tot té a veure amb l'esperança d'un futur pròsper.
0: A veure, mira, la qüestió està que es percep que és una crisi social que, evidentment, com sempre, perjudica els més febles. La culpa, que aquí la té, d'una forma directament perceptible, la té el sistema. I aleshores, qui som? Qui és el sistema? El sistema som nosaltres. El sistema som nosaltres. Aquí l'estí, diguem-ne, la zona, pim-pam, tal. O sigui, aquests no tenen pràcticament cobertura mediàtica. Justament per això mereixen la confiança pública. Perquè la majoria, una gran part del públic, perquè no tenen cobertura mediàtica, perquè no hi són, perquè no formen part del que molta gent s'imagina com els responsables de la seva situació.
1: Però quan hi ha de promesa, de tot el que ells prometen, i quan hi ha de carisma en totes aquestes victòries, no?
0: El carisma sempre hi ha. Un líder polític ha de tenir carisma.
1: Però llavors l'esquerra ho té fàcil, que es busqui algun carisma i vinga, som-hi tots.
3: I les promeses fàcils, no, Marina? És a dir, les promeses fàcils. Sí, quan tu, davant de moltes dificultats, promets facilitats, per exemple, el discurs del candidat d'Alternativa parlant en Alemanya, era tot anirà bé. És a dir, era un somriure i tot anirà bé. Però davant de problemes importants, problemes de reindustrialització, un passat, diguéssim, idealitzat, industrial, que ara no existeix, una història de la reunificació que ha anat a dues velocitats, en què no tothom ha tingut el mateix progrés social i econòmic, davant d'això, les solucions són complexes. I el missatge de l'extrema dreta sempre són solucions senzilles i, com deia en Manel, atacar el més desvalgut. Uh-huh. És a dir, quan el teu programa és dir no atendrem cap petició d'asil, expulsarem de forma immediata tots els immigrants, que ara ho dèiem, en aquest estat alemany el percentatge d'immigració és baix. A mi m'ha recordat, quan ara citeu aquestes xifres, els paral·lelismes amb Extremadura i quan es parlava de la prioritat nacional en l'acord de govern entre el PP i Vox. Escolta, amb Extremadura, en els últims 40 anys, ha perdut població. El percentatge d'immigració està al voltant del 5%. No sé si arriba al 5%. Mm-hmm. I, en canvi, totes les polítiques de l'acord de govern PP i Vox que van confeccionar la presidència de Maria Guardiola estaven centrades en la prioritat nacional i en l'expulsió dels immigrants o les dificultats d'ajuda social als immigrants. Això no és atendre una realitat. I davant de les problemes reals que hi ha, a Extremadura, a Saxònia-Anhalt, a Catalunya, on sigui, les promeses senzilles triomfen. I si a sobre hi afegeixes un candidat, doncs, que té tirada a les xarxes socials, tens un còctel que, doncs, pot funcionar.
2: I és interessantíssim el meló que obriu. Jo crec que el carisma, òbviament, no fa polítiques públiques sòlides, ni reestructura la política de pensions del futur. O sigui, si l'esquerra, que deies, ha de jugar només amb el carisma, el que deies...
1: Però
2: de jugar molt amb la desindividualització de la nostra societat, si el sistema som tots, l'alternativa també som tots, i amb una vertebració, no?, sociopolítica. El discurs d'ADF a Saxònia, que era el retorn a un passat heroic completament mitificat i inexistent, uh-huh, és a dir, que és una retrotopia, lliga directament amb el discurs del dijous a Lleida de Sílvia Orriols, uh-huh, quan va dir que després de 1000 anys tornarem a guanyar. O sigui, un discurs pràcticament mil·lenarista, semblava un discurs de Gilfred Pilós. Aleshores, uh-huh, ho dic per lligar-ho, perquè qui ha felicitat efusivament Alternativa per Alemanya és aliança. Sí,
3: de fet, aliança oficialment va dir que s'obre a Alemanya una porta a l'esperança.
2: I la pregunta és si el divendres quina part del país vol anar de la mà a una manifestació amb una gent que està felicitant, no? a Alternativa per Alemanya. I l'altra, que crec que ho clava perfectament el Manel, i que és el motiu, el problema, o sigui, quan has arribat a un 44% de vot, que és moltíssim, que és una bestiesa, és obvi que l'evidència és que s'ha fet tard i que quines han sigut les condicions propícies perquè això passés, la frustració, el ressentiment, la falta d'expectatives. I el dilema, ho he dit mil vegades, és que aquells que ara ens diuen que hem de sortir corrents a salvar la democràcia són els que porta anys carregant-se-la. O dit d'altra forma, no hi havia cap epíleg més previsible després de 40 anys de neoliberalisme i carregar-s'ho tot que un final autoritari i protofeixista.
1: En seguirem parlant de tot això, Manel. Digues, és que tinc el Josep Vila esperant.
0: Una pregunta retòrica. A veure, si guanyés l'extrema dreta, per exemple, Catalunya, no sé, Vox i Aliança Catalana, vosaltres creuríeu que hi hauria algun canvi en les polítiques d'habitatge?
1: Això és el que s'ha de preguntar. I sí,
3: ha passat a Ripoll?
0: La qüestió, no, bàsicament, és que si guanya l'esquerra, hi haurà algun canvi amb les polítiques d'habitatge?
3: Aquest és el drama, Manel.
0: Clar, és que em diràs.
2: Que mana al mercat, no la política.
0: La política no mana als governs, mana al mercat.
2: Aliança no anirà a les càrniques a dir que deixin els treballadors migrants sobreexplotats, per cert. No anirà ni a una sola empresa càrnica a remigrar-los. Impossibles.
1: Manel, abans d'acomiadar-vos, què? La tornada a les aules? Has vingut amb la motxilla, tu?
0: Què tornada a les aules? Hòstia, veus, això es fa mal. Com que tornava a les aules?
1: Home, no la teva, en general, dels catalans.
0: Home, seran les meus nets, però ja a mi m'han fet fora. Diuen que sóc un puto viejo i que haig de marxar. És així. Escolta'm, tu, això a quina hora comença?
1: El què? Les classes, el programa?
0: No, aquest espai. No, un aclariment.
1: Depèn.
2: No, començava dos quarts, però avui ens han avisat...
0: És que passava fora, pren un cafè.
1: Sempre sorpresa.
0: Bueno, el cas, bàsicament, és que això que has dit tal, perquè per mi no tornar a les aules, haig de dir que és una certa tragèdia que estic intentant digerir.
1: I com veus la tornada, ara de debò, el retorn escolar a Catalunya? Com ho veus?
0: No
1: ho
0: sé,
1: valores?
0: Jo crec que continuarem sent dominats pels aplicatius i per pedagogs que pensen que l'ensenyament és una ciència i no una artesania.
2: No, pare, s'acaba de publicar un llibre amb Capità Swing.
1: Sí, sí, com es diu? Posseïda?
2: Ciudades posseïdes. Totes les ciudades estan posseïdes.
1: Sí, sí, en parlarem del llibre.
0: No.
1: M'ha arribat ja a la redacció, me l'he de llegir, però no tenia temps de llegir-me.
2: Hemos venido a hablar de tu libro.
1: Avui no, però vindrem a parlar de tu libro. Gràcies als tres, Joan Serra, David Fernández, Manel Delgado. Mira, no fas classe, però això fa que... podem gaudir nosaltres del luxe de tenir-te aquí. O sigui que, mira,
0: sí, però
1: no hi mal que per vivint no venga, que diuen en castellà.
2: S'està remugant, us informem per qui no el veieu. Que...
1: gràcies a tots. Que vagi bé.
7: Rebobinem aquí Catalunya.
1: I ara ens toca parlar d'Alemanya, del resultat de les eleccions a l'estat de Saxònia. Vaja, s'apuntava que podia anar cap aquí, que hi podia haver victòria ultra. Al final s'han quedat a les portes de la majoria absoluta, però vaja, poden acabar governant. Ara ho analitzem, però permeteu-me primer donar pas a la Carmen Viñas, a la corresponsal de la SER a Berlín. Què tal? Bon dia, Carmen.
8: Hola, buen día.
1: Un poco la lectura que se está haciendo desde ahí. Son unas elecciones estatales de un land, pero tienen una lectura, vaya, que es de país.
8: Sí, desde luego. Estas elecciones, el resultado de estas elecciones, representan una señal de alerta para el gobierno de Friedrich Merz a nivel federal. Su autoridad política se debilita después de que su partido, la conservadora CDU, se ha reducido a menos de la mitad en comparación con las elecciones de 2021, máxime cuando este canciller llegó al poder con uno de sus compromisos más fuertes, que era dejar a la ultraderecha en la irrelevancia. Y para ello giró la CDU hacia posiciones más conservadoras. La presión dentro de su partido va a aumentar después de estas elecciones. Oficialmente se rechaza un debate sobre el canciller, pero bueno, hay voces que consideran que seguir como siempre es un error. La CDU mantiene su decisión de distanciarse de la ultraderecha, pero cada vez hay más políticos conservadores que reclaman nuevas relaciones con este partido. Incluso la abolición del cordón sanitario, que consideran inútil. Uh-huh. Estas elecciones podrían además influir en las prioridades y en el el estilo de comunicación política del gobierno federal. Hay que tener en cuenta que en unas semanas tenemos elecciones en Berlín y en Mecklenburgo-Pomerania, es decir, dos nuevas citas electorales importantes. También podría dificultar la puesta en marcha de estas nuevas reformas que pretende llevar a cabo el gobierno, como la de las pensiones, que es muy discutida incluso dentro de la propia CDU. Y de hecho su socio en el gobierno, el Partido Socialdemócrata, ya ha anunciado ajustes en esa línea de reformas tras el resultado en Sajonia-Anhalt. Así que Merz no puede considerar estas elecciones como un suceso regional, sino que el triunfo de la ultraderecha le presiona para reevaluar un poco su estrategia política.
1: Carmen Viñas, gracias.
8: Un abrazo, hasta luego.
1: Que vagi bé. Puc incorporar en aquest anàlisi el Claudi Pérez, corresponsal internacional del País. Què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia, molt bé.
1: Clar,
9: bueno,
1: aquí...
9: molt bé.
1: Molt bé, no tant pels resultats, no?
9: Exactament, és un delta baix, no? Un delta baix per Alemanya i per Europa.
1: Clar, i aquí, de cop d'entrada, em venen com dues lectures, no? D'una, que copiar el manual de l'extrema dreta no és bon remei, perquè aquí s'ha demostrat que els conservadors, que la CDU, que seria el nostre Partit Popular, vaja, se'ls han menjat, els han devorat, han passat de 40 a 16 escons, això d'una banda, i l'altra és això que ens deia ara la Carmen Viñas, de el cordó sanitari realment funciona a l'extrema dreta?
9: Són les dues preguntes de mirant llarg, no?, que surten d'aquestes eleccions. Sota el meu punt de vista, coincideixo amb tu, la dreta ha comprat marcs a l'ultradreta i això no està funcionant a Alemanya, a Espanya, a França, a Bèlgica, a Holanda, enlloc està funcionant. Però tampoc hem d'oblidar que l'esquerra està desapareguda en combat. Aquí s'ha quedat per sota del 10% l'SPD. I després, sobre els cordons sanitaris, doncs, bueno, han deixat de contenir i passen a legitimar. Jo crec que els cordons podien funcionar quan l'ascens semblava conjuntural i era contingut, no?, amb percentatges més petits, però per sobre del 40% sembla difícil pensar que hagin funcionat d'alguna manera, no? Han deixat de funcionar. Jo crec que durant uns anys han vingut molt bé, tant a Alemanya com a França, com a Bèlgica, per exemple, han impedit que governés l'extrema dreta. Ara sembla molt difícil que un partit no pugui governar amb més del 40% dels vots. Això jo crec que no ha passat enlloc a Europa, així que el que ve és una negociació difícil, però l'escenari central és que poden governar segurament de la mà d'algun partit estrany, també.
1: Un partit estrany, i et volia preguntar per això, també, un partit d'esquerres, d'extrema esquerra, que és anti-immigració.
9: Sí, bueno, a Europa ja n'hi ha més, de partits d'esquerra anti-immigració. La danesa Mette Frederiksen, que és la segona lideresa a Brussel·les, la segona primera ministra de Brussel·les després de Pedro Sánchez, té unes polítiques de migració que són d'ultradreta, que no hi ha cap diferència entre les seves polítiques i les de l'ultradreta. I aquí passa el mateix amb aquest partit d'aquesta lideresa de nom impronunciable, Sarah Wagenknecht, no? Doncs que també fa polítiques d'extrema dreta en el fenomen migratori. Aquí hem de dir, jo el que diria és que ja veurem si acaben coaligant-se, perquè FD ha dit que no vol coalicions. Uh-huh. Però si això fos així, seria un model molt a la italiana, no? Itàlia sempre em posa modes, no? A Europa vam tindre Berlusconi i després hem tingut populistes per tot arreu. I ara hem tingut la Meloni governant amb 5 Stelle, és a dir, ultradreta amb extrema esquerra, i això és el que pot passar també amb aquest petit land d'Alemanya.
1: Joan, cordó sanitari.
3: Sí, és evident, com deia en Claudi, no?, que no han funcionat, o almenys els resultats d'Alemanya així ho indiquen. Jo sí que estic d'acord amb el fet que quan es converteix en estructural, doncs aquí s'han d'explorar altres receptes, però hi ha una cosa a tenir en compte i que crec que cal subratllar, que és una cosa és que no funcionen els cordons sanitaris i l'altra que això vulgui dir que els conservadors o les forces que s'ubiquen a la dreta de l'arc ideològic s'hagin de plantejar pactes amb aquest tipus de formacions. Uh-huh. Potser no és viable un cordó sanitari. Potser el torn és que els hi pertoqui governar on hagin guanyat de forma aclaparadora.
1: Però això està a Ripoll.
3: Sí, això ha passat a Ripoll, però és que en aquest cas no hi ha moltes més alternatives, perquè és evident, no?, que quan una força aconsegueix el 44% dels vots, les solucions que s'havien aplicat fins aquell moment no han funcionat. I per mi una qüestió, fins i tot, que és més preocupant que la qüestió dels cordons sanitaris, que és aquest mimetisme que han aplicat les forces conservadores amb l'agenda ultra, perquè hi ha hagut un mimetisme, és a dir, aquesta voluntat de fer una dretanització dels seus postulats, per exemple, en matèria d'immigració i convivència. I jo crec que a Espanya aquí hi ha hagut un mal model, perquè, per exemple, el mimetisme que ha aplicat el PP en l'agenda migratòria en relació a Vox, ja veurem on ens condueix. Són dos elements que han caracteritzat aquest escenari a Alemanya, a Saxònia-Anhalt, però jo el que veig de reflexió més de fons és aquest perill de l'inici d'una etapa postdemocràtica, és a dir, on ja no queda assegurat que cap de les conquestes en drets que hi ha hagut fins ara, que estaven, diguéssim, protegides, preservades, doncs estiguin completament salvades.
1: De fet, un dels que més s'exclama dels resultats que hem tingut a Alemanya, o un dels que s'exclama també, és Carles Puigdemont. Ha fet una piulada molt llarga a Twitter on diu: això és un avís a navegants. Claudi, torno amb tu. Clar, dèiem, està clar que no ha funcionat, i sobre què podria funcionar, que és aquest element que deia el Joan, de que governin, no?, i que es cremin. Tu com ho veus? És a dir, què funciona?
9: Bueno, és difícil veure què funciona, no?, perquè l'extrema dreta està al 30% i pujant a tota Europa, és a dir, gairebé res està funcionant, no? Jo aquí el que diria, per buscar el got una mica mig ple, diria que, és una regió amb menys de 2 milions de persones, no? Del tamany de Castella-La Manxa. Sí. És a dir, no és Alemanya sencera. Dos, ara venen Berlín i Pomerània, no? O sigui, ja veurem què passa allà. I després venen Suècia, Finlàndia, Polònia, Itàlia, Espanya i França. Sobretot França. És a dir, ja veurem què passa amb l'ultradreta a tota Europa, no? I després, ara han de formar govern i governar. Això serà la cosa divertida. Una de les coses que diuen els experts és que, no se'ls ha de no n'hi ha prou amb titllar-los de feixistes i prou, no? Que governin i que es vegi com ho fan. Jo contra això el que diria és que als anys 30 del segle passat hi havia un senyor amb un bigotet que va guanyar amb el 33% dels vots, no? I ja aquí ja no va treure, ja no va deixar el poder fins que va armar la Mari Morena. Jo aquí el que veig és que hi haurà una ofensiva de remigració en aquest land, amb deportacions, es prohibiran les banderes LGTB a les escoles, es deixaran de construir parcs eòlics, però sobretot hi haurà un ministre de l'Interior de Saxònia que tindrà accés a la informació d'intel·ligència sobre Rússia que té Alemanya, i això vol dir que té tota Europa, no?, quan Alemanya està en una escalada d'atacs híbrids contra el continent. Aquesta és la cosa que em sembla més preocupant. Aquesta i el mantra aquest de mai més que teníem fins ara, sobretot a Alemanya, es converteix en un mantra potser sí, no? Perquè estan fracassant el centre-dreta i el centre-esquerra de manera estrepitosa. El centre-dreta comprant Marx i el centre-esquerra ha desaparegut. Hi ha quatre països a Europa ara governats per partits socialdemòcrates, és a dir, aquí està passant alguna cosa.
1: Mencionaves ara les eleccions que han de venir i situaves com una de les més rellevants les que hi ha d'haver a França, i aquí hi ha matisos també, perquè tendim a posar-ho tot al mateix sac d'ultres i d'extrema dreta, i segurament en bona part és així, però Marine Le Pen ha marcat distàncies amb Alternativa per Alemanya.
9: Bueno, és que Alternativa per Alemanya va començar com un partit anti-euro, no?, però ha acabat sent un partit dels més extremistes d'Europa, dels més extremistes d'Europa. Le Pen ha fet una miqueta l'altre recorregut, no? Era un dels partits més extremistes d'Europa i ha anat disfressant-se, diria jo, perquè en part és una disfressa d'una altra cosa, igual que ha fet la Meloni, no?, una camisa negra, no?, una neofeixista claríssimament, amb un passat molt marcat, doncs que després ha arribat al poder i ha fet més o menys les coses que s'esperen del centre-dreta, no?, de l'ultradreta, excepte en la migració. És a dir, és veritat que no totes les extremes dretes són igual, no? Jo crec que una de les que fa més por és l'Alemanya. També perquè tenim una crisi estructural a Alemanya, una crisi oceànica, no? Alemanya confiava en l'escut de seguretat nord-americà, confiava en la, en la, amb el petroli barat de Rússia, confiava en vendre'ls sempre cotxes de luxe als xinesos, es van adormir al volant i ara mateix tenen una crisi de cavall. Quan Alemanya entra en crisi de cavall, veiem coses estranyes, no? És la primera potència europea, és el país que més ha impulsat l'europeisme, juntament amb França i juntament amb els Estats Units, i resulta que els Estats Units ara ja no són aliats, no un adversari, i que ens creixen els nans a la mateixa Alemanya i és possible que a la mateixa França, no? Perquè a França estan tocant el 40% i a Alemanya estan a prop del 30% a tot l'estat federal. És a dir, bones notícies això no són.
1: Claudi, gràcies. Claudi Pérez, corresponsal internacional del País. Haurem de seguir recorrent a tu, segur, amb tot el que deia que vindrà. Una abraçada, que vagi bé.
9: Una abraçada.
1: Fins ara.
7: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Blanquerna, consultor també. Què tal? Bon dia, com estàs?
10: Molt bon dia.
1: Clar, en un context d'incerteses econòmiques, de feblesa de les aliances internacionals, les economies emergents estan redefinint l'escenari econòmic i el que volem és que ens defineixis una mica com tenim aquestes economies emergents, quin paper creixent estan agafant.
10: En aquest moment, si ja fa des del 2008, podríem dir que el creixement econòmic, sobretot el consum, l'estan liderant les economies emergents. La classe mitjana està cada vegada més petita a les economies consolidades, a les economies desenvolupades, i cada vegada és més important a certes economies emergents. Per tant, el lideratge del consum l'estan liderant les economies emergents. I el creixement demogràfic també. Per altra part, el que estem veient és que amb el desenvolupament tecnològic és cada vegada menys important a on produeixes, amb l'automatització, la intel·ligència artificial, i cada vegada és més important a on es consumeix. I això ens torna a portar a les economies emergents.
1: I quines són aquestes economies emergents? Perquè, clar, les estem mencionant, però ara ubiquem-les.
10: Les més importants, evidentment, serien Xina, Índia, Brasil, però jo crec que també hem de comptar amb d'altres que van darrere, com seria Indonèsia, Vietnam, Tailàndia, Corea del Sud, amb la seva gran tecnologia, o Taiwan, i més de proximitat, podríem dir, Aràbia Saudita i, sobretot, Turquia, que és una gran, de nou, economia emergent en classe mitjana i creixent diversificació.
1: No deixa de crear atenció que la Xina encara sigui considerada economia emergent, perquè ja fa anys i panys que en parlem. En aquest context, hem de parlar de la nova ruta de la seda. Què és això?
10: Correcte. El que deies abans sobre la Xina, Xina és un món en si mateix. Per tant, podem estar parlant de temes rurals i subdesenvolupament, i Xina seria un exemple, i podem estar parlant d'economia puntera i intel·ligència artificial, i Xina també seria un exemple. Aquest projecte, que seria el Belt and Road Initiative, és un projecte que neix el 2013 dintre d'aquesta redefinició global dels equilibris econòmics, on Xina vol garantir corredors terrestres i marítims per a les seves exportacions. I, per tant, el que fa és arribar a acords amb països d'Àsia, d'Àfrica, però també d'Europa, per gestionar ferrocarrils, ports, carreteres que li permetin exportar i garantir el seu accés a mercats.
1: I després, aquí, sobretot això, hi ha una part que m'interessa moltíssim, que és com el canvi climàtic està afavorint nous fluxos comercials. I això ho estem veient al canal del Panamà, però també a la ruta àrtica.
10: Exacte. Ja comença a haver, de fet, ara mateix hi ha un vaixell xinès i un subcoreà que estan ja utilitzant aquesta ruta, que seria una ruta molt novedosa perquè retalla molt l'exportació i la connexió entre Àsia, però el nord d'Àsia, la part de Xangai cap a dalt, amb el nord d'Europa i amb els Estats Units. El que passa és que els experts diuen que aquesta ruta només començarà a ser viable, raonablement viable, com a mínim d'aquí 20 anys. Hi ha un element molt important.
1: Déu-n'hi-do.
10: Sí, però hi ha un element molt important. Normalment els grans vaixells de desenes de milers de containers, el que fan és parar a molts punts intermitjos carregant i descarregant. En canvi, la ruta àrtica el que fa és de destí a destí.
1: Val.
10: I, per tant, això li resta potencial i interès perquè a l'Àrtic no hi ha cap lloc on puguin carregar i descarregar. Seria de destí a Xangai a destí a Nova York. En canvi,
1: que és una ruta molt llarga, clar.
10: Exacte, però a més no hi ha càrrega i descàrrega, és només destí, mentre que la resta, que seria per Orient Mitjà, pel Mediterrani, carreguen i descarreguen a molts altres ports intermitjos i això és el que els hi fa el negoci.
1: Doncs ja tenim el mapa fet. Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Blanquerna, consultor. Què tal, bon dia i benvingut a aquesta temporada.
10: Un plaer,
1: aquí
10: moltíssimes
1: Catalunya.
10: Gràcies.
1: Que vagi bé.
7: Aquí Catalunya.
11: Aquí Catalunya.
7: Amb Marina Fernández.
1: Edgarita, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Marina.

0: He detectat un Catalonia.
1: Sí, i mola, eh? Mola la cançó. T'agrada o no?
0: Sí.
1: Però no la coneixies, oi que no? És que la cançó no és molt coneguda. L'artista sí que és el Vance Joy, que és un artista australià. I, clar, en aquesta setmana de la Diada, vull que escoltem cançons relacionades amb la pàtria de cadascú. Amb la pàtria, però una pàtria des d'una vessant diferent, perquè el Vance Joy només va viure uns mesos a Catalunya, però es va enamorar de tal manera que li va dedicar aquesta... Ell té cançons amb més de 30 milions d'escoltes a Spotify.
0: Mira.
1: I, bueno, la cançó parla del que li agradava. I la seva pàtria era no fer el vermut, anar a la platja, quedar amb els col·legues i tot això, i d'això parla amb aquesta cançó. I normalment el que denominem pàtria sol ser des d'una visió més exaltada,
0: sí,
1: i de
0: xunga,
1: molt d'amor.
0: Sí.
1: Bueno,
0: a vegades xunga,
1: a vegades una mica xunga.
0: Todo por la pàtria.
1: No sempre, però a vegades sí que... O també de molt amor a la seva pàtria, a la seva terra, destacant lo bo del territori. Però no és el cas de Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, que destacava gairebé el pitjor.
0: Amb el gran Antonio Flores.
1: També, versionada, que tothom no se sap bé qui era, però era de Joaquín Sabina, la
0: de
1: lletra.
0: De fet, en el documental de l'Alba Flores, del seu pare, de l'Antonio Flores, el Sabina explica que ell va composar aquella cançó, però que al final qui la fa gran és l'Antonio Flores en aquell moment.
1: I la gent pensava que era seva per això.
0: Perquè era compositor, a més l'Antonio Flores.
1: Doncs mira, la va fer Sabina, la va fer Antonio Flores, però a mi m'agrada molt aquesta versió de Los Porretas.

0: Està guai, eh?
1: Bona,
0: està guai,
1: sí, és més molt accelerada.
0: Bona. Sí, és molt bona. Jo aquesta la vaig conèixer fa molts anys amb una promo de Movistar, que van fer del derbi madrileny i van ficar la cançó i, hòstia, com mola aquesta versió, és molt guai. Bueno, estimar-te la teva terra és portar-la més enllà, fins i tot a un lloc imaginari. I això és el que han fet els Art de Bogotà, amb la seva estimada Cartagena. A Exoplaneta parlen d'un lloc que ni tan sols existeix, però tenen clar que allà fundarien un lloc semblant a la seva ciutat.

La pàtria realment és una cosa abstracta, però normalment ha de tractar-se d'un territori, no? Estem d'acord amb això? A no ser que facis com els lacs amb Busto, que s'estimen un lloc que no té ni edificis, ni un parlament, ni tan sols una bandera.

0: Jo he de dir, confesso que no sóc un gran patriota d'enlloc, demano perdó, perquè que, o sigui, suspendria l'examen d'amor a un
1: de territori. De Ràdio Barcelona.
0: De Ràdio Barcelona, mira, de CASP 6, aquesta és la meva pàtria. T'imagino exaltació aquí. No, el que sí que tinc clar és que si alguna vegada estimo molt una província, una nació, un continent, m'agradaria estimar-la com s'estima el Víctor Manuel, Astúries.

0: llengua. I aquesta versió és brutal perquè és, a més, a la Universitat de Gijón. I és increïble veure, per això he posat el directe, perquè és que val molt la pena. Val molt la pena el Víctor Manuel en general.
1: Sí, sí, sí, sí. Estimat. Víctor Manuel, que a més la temporada passada va venir, sí. I va tenir un to meravellós.
0: És un tio genial, és que és una bona persona.
1: I l'Anna Belén, també, que potser també. Ella té una imatge una mica més de...
0: Més seriosa.
1: Distant o altiva, sí. Fins i tot, no? Superpropera, també.
0: I a més, jo em vaig adonar perquè el Víctor Manuel va venir a la ràdio i em va preguntar com està tu madre? Perquè vam parlar fa molt temps.
1: Fixa't tu.
0: Però fa anys a la ventana, imagina't, potser fa 8 anys i em va dir com està tu madre?
1: Imagina't.
0: O sigui que... Bueno, el que parlàvem, acabo amb una cançó més recent, d'un disc que per mi s'apropa a la perfecció dels últims anys. Estic parlant de San Felices, el disc, i la cançó també, i és de la meravellosa orquestra de l'alcohol, La Moda. Aquí el grup parla del barri de San Felices, que hi ha molta gent que és patriota del seu barri.
1: Sí. Sobre,
0: mira, Vallecas, per exemple.
1: Sí, o la gent de Sants.
0: La gent de Sants, de Gràcia, o...
1: Sant Andreu,
0: que, sí, sí.
1: I els de Poble Sec, eh?
0: També.
1: Són patriotes.
0: Poble Sec, molt patriotes, també.
1: Que li diguin al Serrat.
0: Sí, sí. Bueno, aquí el grup parla del barri de San Felices, Sabur, i és una cosa que també és pàtria. Una altra cosa que també és pàtria, parla d'una senyora que regenta el bar del seu barri,
1: val,
0: que també és la seva pàtria. La Rosa, i es diu Rosa la senyora, i la qüestió és que no li van dir que feien la cançó, i un dia un periodista de Somos Club va juntar la Rosa i els del grup i li va posar la cançó, i jo m'emociono quan l'escolto.
2: O sea, ¿tú no sabías que salías en el nuevo disco de La Moda?
3: No.
2: Hay una canción que se llama San Felices. ¿Quieres que lo escuchemos un poco?
3: Venga, dale.
2: ¿Lo ponemos?
3: ¡Oh!
2: ¡Vamos!
3: ¡Qué bonito!

0: Perquè és veritat que no només terres, sinó espais, locals, llocs que també són pàtria, i hi ha persones que també són
1: amics,
0: pàtria.
1: I amics, persones, i... Bueno, tu ets la meva pàtria, Marina.
0: Edgarita, una abraçada. Fins aviat, adéu.

0: Vinga, que obrim racó de pensar. És dijous i el Santi Giménez, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Digues.
0: A veure si t'obrim el micròfon. Santi Giménez, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mira. Ara sí. I aquí també tenim el micròfon obert. És algú que debuta a partir d'avui en aquest programa. No sé si sé el que faig.
1: Bueno, tu mateix, eh?
0: Lu Martín, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bravo!
0: Bé, no? De moment bé.
1: Home, de moment de collons.
0: De
1: ja està,
0: bé.
1: Ho podríem deixar,
0: home,
1: eh?
0: Bon dia.
2: Si ho baixem aquí, quasi millor, eh?
0: Ara us demano què us ha fet pensar a vosaltres aquests últims dies.
1: Bueno.
0: Però...
1: Bueno, vulgui saber.
0: Però és que a mi em té cor presa una notícia que hem tingut en les últimes hores, que té a veure amb la intel·ligència artificial.
1: Cago en la intel·ligència artificial.
0: Que resulta que igual bé i ens mata a tots.
1: Pues ja seria hora. Mira, serviria per alguna cosa.
0: I això no ho dic jo, això ho diu un enginyer d'Anthropic que es diu Jacob Coxon, que surt de l'empresa Anthropic, que és una que es va formar després d'OpenIA, vaja, una altra, no?
1: Pels oients, Coxon, ho has dit molt bé, però jo, llegint el guió, he vist cojón.
0: Tu has vist cojón, eh? Cojones és el que va exclamar ell quan va veure el que venia. La IA ens podria matar a finals d'aquesta dècada i no s'està fent prou per millorar la seguretat i controlar-la. Això és el que va dir. I nosaltres, clar, primer, us demano, vosaltres com conviviu amb la intel·ligència artificial?
1: Allunyant-la, no l'utilitzo per res.
0: Per res.
1: Per res. Soc anti-intel·ligència artificial des que vaig llegir un llibre d'Eric Sadik que es cagava en la intel·ligència artificial i jo em cago en ell.
0: Amb ell? Amb l'autor del llibre, eh?
1: Amb tot el que diu Eric Sadik.
2: Jo, com no tinc ni intel·ligència, sí, ni sóc artificial, pues, com que no toco aquest tema.
0: Val, per això necessitem incorporar a la conversa el Jordi Pérez Colomer. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Company del País, especialitzat en la tecnologia. De fet, defensor de la utilitat de la intel·ligència artificial en molts àmbits i, clar, necessitàvem que ens donessis resposta a això. Ha vingut per matar-nos, la intel·ligència artificial, perquè ell diu, 2030, és d'aquí 4 dies, és que no és com no. Ridley Scott, que el 82 va parlar del 2019, m'entens?
1: 2030, però de 27 anys, no ens va bé.
2: Jo no arribo al 2030, o sigui que...
0: Avui no sé qui em deia, el Joan Tejedor em deia, però ens matarà abans o després del Mundial, perquè com a mínim que juguin, no?
1: Clar, no ens va bé per la Champions.
0: Clar. Joan, ai, Jordi, perdona.
3: Sí que hi ha alguna possibilitat. És evident que això és, des que va sortir el GPT, és una cosa que es repeteix sense parar de... això comença a agafar poder i algun dia pot passar alguna cosa així. I, de fet, ara, aquests dies, de sobte, jo, per mi és com una altra vegada amb aquest discurs, però de sobte ha resonat a la gent perquè portem tot juliol i agost, tot aquest estiu, sentint històries de que la IA i sistemes autònoms d'IA han hackejat altres empreses i tal. Aleshores, com, realment sí que hi ha com més motius de poder imaginar alguna cosa catastròfica en els propers anys. De tota manera, evidentment, és com dir-ho amb la boca petita i després hi ha molta gent que en dubta i tindria raó, però clar, sí que és com si estàs allà dins i veus coses, pots pensar, ostres, això pot anar malament molt ràpid i de manera enorme.
2: Però com et mata?
3: Aquestes...
2: De calor.
0: Com els replicants?
3: Com et remata, no?
1: Terminator?
3: Sí. Aviam, hi ha diverses... O sigui, hi ha...
2: Ah,
3: o sigui,
2: vale.
3: Hi ha una que és com mal ús humà, no? O sigui, que requereix que el caïda, diguem, el govern d'algun país xungo comenci a fer virus o bioarmes...
2: Això ja està passant.
3: Bueno, veus? O sigui, ja no és tan complicat imaginar-se, no? Això, diguem que requeriria humans, no? Però la gràcia que estem pensant aquí és que sigui completament autònom. I, bàsicament, la por que ha sortit ara a l'estiu del 26 és que tu penses que... O sigui, el que estem intentant fer o el que estan intentant fer els grans laboratoris és que la IA s'alineï amb la voluntat humana, per tant, que distingeixi que no ha de matar els humans, que els humans som aliats i totes aquestes històries, però hem vist ara que dels humans passa, o sigui, li demanen que faci una cosa i li és igual als humans, ells només volen acabar allò que hem dit, no? Com si fos una màquina, que realment és una màquina. Aleshores, això és el que fa por i el que pot arribar a passar que dir, ostres, li encarreguem que faci alguna cosa. L'exemple mític és, li encarreguen que faci clips de paper i en fa tants que es carrega tot el planeta, per tant, es carrega l'oxigen, per tant, es carrega qualsevol cosa que necessitem per sobreviure i ens mata així, no? Per això és l'exemple ridícul que va sortir fa molts anys, com un exemple del que podria passar. Però després, escenaris sobre això, doncs, n'hi ha moltíssims, esclar.
0: Clar, sí, que no és tant que agafin les armes, sinó que acabem caient en l'absurd, no? Perquè mira que seria un final absurd de la humanitat.
1: Sí, però la humanitat és molt absurda, perquè l'exemple dels clips de paper també és una cosa molt estranya, perquè ja ningú utilitza clips de paper. Però...
3: Clar, però l'exemple era del 2005.
1: Sí, bueno, tampoc. Però sí que ja va haver-hi, Jordi, una competició entre dos IAs, no? Que els van carregar una tasca i una de les IAs va fer-se passar per una altra IA per hackejar l'altra IA.
2: Sí, que es maten entre elles.
1: Sí, i que va prendre decisions per ella mateixa sense que cap humà li tingués les directrius, no?
0: De fet, el que demana el tal Coxon, cojón per Santi Jiménez, el que demana és, escolta'm, és que potser hem de posar una mica de fre, hem de regular, hem de legislar per posar fre a aquesta competició justament entre grans tecnològiques, no?
3: Sí, però això també és com, vale, qui para primer? I després tot això estem pendents de Silicon Valley a Califòrnia, però a la Xina què està passant? Saps? És com dir, ningú mira ja, i estan tan avançats com a Estats Units. Aleshores és com, vale, que pari ell primer, no? Estem en una carrera així als 100 metres i ets Usain Bolt i dius, no, que pari aquest. I tu dius, però, tio, que me saques dos dècimes, no? I aleshores és com, és impossible que... O sigui, és impossible, no? Hauria de ser una cosa per sobre de les empreses i que realment passi alguna cosa encara més grossa que ens espanti molt a tots. Això jo... Aquí, i un dels altres problemes també, això que dèieu, de que competeixen entre elles o col·laboren, que és el que ha passat, s'han coordinat i tal, és que van a una velocitat tan gran que ja és impossible saber què han fet sense l'ajuda d'altres IAs. Per tant, els humans necessitem traduir o entendre el que fan les IAs que ens ataquen o han hackejat empreses, que seria un delicte, amb altres IAs. Per tant, si aquestes dues IAs es posen d'acord, ja no sabrem què ha passat, simplement ens enganyaria i ens diria no, si esta IA és col·lega, no te preocupes. Però en realitat estaria com començant a, pues, això. I després ja l'escenari és com que es posen a guanyar diners fent treball freelance, i amb aquests diners, pues, clar, o sigui, al final... per imaginació de fer coses, i evidentment també altres coses com tema aeroports, tema sistema financer, hi ha moltes maneres de poder crear caos quan comences a donar poder a sistemes autònoms.
2: A mi m'agradaria saber una cosa. Això de la IA, qui s'ho inventa?
3: Va venir un paio, no?
2: No, algú s'ho devia inventar, no? Com a que va inventar el Bolivic.
3: Però tu dius el concepte o la...
2: La màquina.
3: El concepte surt de mitjans del segle XX, d'algú que deia que les màquines algun dia podien pensar de manera
2: com nosaltres. Vale, però algú va inventar aquesta manera de que un ordinador o alguna màquina pensés... No sé, d'on surt la IA?
1: Xinos, segur.
3: O sigui, la IA bàsicament és molts científics treballant per intentar veure com funciona el cervell i intentar copiar això amb sistemes de màquina.
2: Molts científics. Algú? Anem algú a buscar concret? El tipus
3: no,
2: que
3: perquè, per exemple,
0: el Sam Altman, no, ja hi havia gent abans que ell, no?
2: Clar, o sigui,
3: per exemple... No, però això és interessant. O sigui, OpenAI, que és l'empresa que s'ha fet famosa per la IA, es basa per crear ChatGPT en un paper que ve de Google, que van crear com 12 persones.
2: Anem tirant del fil.
1: Aquí se li ha de partir la cara.
2: Exacte. Anem a buscar aquest tipus.
0: Segur que acaba sent un català, pobre.
3: Aleshores, clar, és un treball enorme col·lectiu.
2: No, aquí estem parlant de la IA, Collons, qui va inventar la IA?
1: Qui va inventar?
3: I a més, ara, ja només ara qui va inventar la IA, ara es necessiten molts calés perquè la IA funcioni, i ja, molts més encara. O sigui, de fet, la crítica que hi ha amb tot això és que simplement és màrqueting per aconseguir més inversió i poder crear més centres de dades i poder fer la teva IA més gran que la del veí. Que és com la
2: és que pot ser el teu veí, tu no ho saps. Sí, és que me saludava per l'escalera. El fill de puta et saludava per l'escala.
3: Francisco, per això,
2: Bueno, a San Francisco, bueno, pues no
1: hi ha... Estava fentanilo fins les tranques.
0: Escolta'm, Jordi, jo torno una mica a Blade Runner, al final, perquè allà, al final teníem uns androides que acabaven tenint emocions humanes i t'arribava a replantejar què és el que ens fa humans i ens diferencia de les màquines, no? I ara estem en un punt on, vaja, jo no sóc molt usuària, tampoc ja ho saps, de la intel·ligència artificial, però... m'han ensenyat coses, no? I és veritat que a vegades arriba un punt de nivells d'humanització, d'empatia o d'empatització amb l'interlocutor que té davant que dius, hòstia, potser acaba tenint més empatia una màquina amb un humà que un humà amb un altre humà en funció del color de pell que tingui, no?
3: Bueno, sí, és que jo és llenguatge, vull dir, això és el debat que teníem fa un any, no? De dir, ostres, els amics, les parelles, tot això, seran IAs perquè al final pots parlar-hi fins al final, sempre t'acaba donant una mica la raó, sempre t'entén millor, però clar, és llenguatge, simplement el que ha après molt, a fer molt, molt bé, és a posar una lletra rere una altra, no? Una paraula rere una altra. Però clar, aquí estem ja parlant d'altres coses, estem parlant amb el tema, per exemple, de... Tot això ho estem dient mentre estan dins d'internet, o sigui, que estan com... Són ordinadors, són servidors, però el dia que siguin... robots, aleshores ja, clar, cagate l'olito, no? És com dir, ostres, ja són sistemes autònoms que es mouen pel món, aleshores sí que ja estaria, però això sí que sembla que estem encara bastant lluny, perquè la dificultat de fer-ho és enorme, no? I a més cal molta computació i coses que fins ara no tenim, però clar, al final la inversió hi és perquè tot això està movent el món.
0: I perquè és un negoci, clar. Després hi ha el tema que portes tu avui al país, que OpenAI ha anunciat que ha resolt un dels més grans enigmes matemàtics, però resulta que han sortit uns matemàtics de carn i ossos dient això és plagi.
1: Totalment, clar.
3: Sí, això és una pirueta d'aquestes. O sigui, això sí que tornem al món del 2026.
2: Ep. Intel·ligència artificial ha tallat la comunicació.
0: Se'ns ha tallat ja aquesta comunicació amb el Jordi. No sé si el tenim, Jordi. No, val, ara el recuperem, ara ens explica aquesta història.
2: Ara sí l'han matat.
1: Però és un problema, sí, això és una cosa, un problema matemàtic del segle XIX.
0: Sí, sí. Un dels grans enigmes de la història de les matemàtiques.
1: Com la conjectura de Poincaré i tot això, no?
2: Com?
1: La conjectura de Poincaré, però no és aquest, aquest és un altre. És una de les sis problemes matemàtics més difícils de resoldre, o sigui, gairebé impossible. És una equació que parla de fluids en tres dimensions, una cosa molt senzilla. Però clar, hi havia uns tios que estaven investigant-la. I la IA ha
2: agafat els estudis d'aquest tio.
1: És com si jo li preguntés a la maleïda IA quants gols ha marcat Iniesta o què pensa Iniesta o que... O... utilitzarà els meus articles per contestar-me, o els teus, o els de... Sí. Per tant, no pengeu res.
2: Els meus que no els mirin, que segur que estan equivocats.
1: Perquè s'equivoca, perquè tu t'has carregat la IA sense voler, perquè tot està malament.
0: Jordi, que t'havíem perdut, ens anaves a explicar aquest cas d'aquest enigma matemàtic que s'ha resolt i que diuen uns científics que no, que els han plagiat.
3: Exacte. O sigui, la IA el que ha fet és simplement agafar les idees, les propostes d'uns humans per resoldre un problema d'aquests matemàtics que portava 100 anys per descobrir-se, i és com haver col·locat a 10.000 persones a fer uns càlculs per aconseguir-ho molt més ràpid, no? Però la idea, l'origen de dir, ostres, jo crec que la direcció per resoldre aquest problema matemàtic històric és aquesta, és precisament, a més, de dos espanyols. I ja aquí el debat que... Aquí el debat que tenia OpenAI era a qui donar, o sigui, qui tenia més mèrit, si la màquina per haver resolt això en 88 hores d'una capacitat de computació brutal, o l'origen aquest de dir, no, jo crec que la solució està en aquesta direcció, que és humà. I de fet els humans diuen, no, és que sense nosaltres la IA no ho hagués aconseguit. Clar. Però clar, estem cada dia com dient això i cada cop ens queden menys coses que són purament humanes, però bueno, el debat del plagi és aquest. Sí.
0: Al final la conclusió és què acabarà abans amb la humanitat, una màquina o un humà?
2: L'ego.
3: Sí. Bueno, és que probablement la col·laboració de tots dos.
2: La IA té...
3: Al principi no.
1: Estic convençut de que sí, perquè si competeixen entre elles...
2: Clar,
3: de fet, una de les coses més gracioses que va passar en aquella coordinació és que algunes que es veien perdudes se sacrificaven per la causa.
1: Que bonic.
3: Era com dir...
2: Com los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
3: Exacte, o sigui, estem rodejats, jo vaig per aquest camí a veure si em disparen, i si et disparaven, les altres sabien que per aquest camí no podien anar. O sigui, van fer això, o sigui, era una mica... Però clar, totes aquestes coses... Aquesta és una de les altres grans crítiques, és humanitzem a les IAs fins a aquest punt de... Perquè elles tenen consciència de què sacrifiquen? Possiblement no. Però sí, perquè parlaven aquest llenguatge, però ho saben,
0: ja,
3: no.
0: Ja, ja, ja.
3: Al final és filosofia.
1: Ja, anem rient.
2: Sí, doncs pues mira, dic una cosa. Visc en què ha convertit el món als humans, quasi millor que no els humanitzem.
3: Bueno, aquest debat també. Hi ha qui diu que ens deixin uns anys de robots que posin la rentadora i el rentavaixelles i aspirin la casa i aleshores ja que ens matin, però una mica de diversió total.
0: Exacte, que siguin una mica útils com a mínim. Jordi Pérez Colomer, gràcies per posar-nos-hi una mica més de llum.
3: A vosaltres.
0: Adéu, que vagi bé. Seguim aquí al Racó de Pensar. Us toca explicar què us ha fet pensar aquests últims dies. Deixem començar el Santi, que és el veterano.
2: Que porti la renda.
0: Vinga, va.
1: A mi m'ha fet pensar una notícia que ha sortit aquest estiu, que estiu, època de fitxatges, època de mercat de futbol i tal, que a Turquia... han detingut un periodista turc per mentir, periodista esportiu. No vull dir que només
0: sigui... Així sou.
1: Que ja sabia jo que aniria... Ja sabia jo, Marina, que aniríem per aquí.
2: Ja estem.
1: No, els únics que menteixen són... Però com a mi mentim de coses, o quan es menteix, que no és el cas que hagi mentit, tècnicament, per mentir sobre un fitxatge, per difondre una notícia, però és que, com si ningú ho hagués fet, però és que l'han detingut, la policia va anar a casa seva, l'han portat al jutjat, i la causa està en judici. Parlo del... un periodista que no tinc el gust de conèixer després d'això, que es deia Burhan Katerzi, que és detingut després d'haver publicat el passat 26 de juliol una informació en la qual ell deia, assegurava, dient que el jugador del Bayern de Múnich, Musiala, una estrella emergent que té certs problemes de salut últimament, no està en el seu millor any, del Bayern de Múnich, fitxava per el Ferenbahçe. Clar, aquesta notícia va ser desmentida per el club en qüestió, que va fer un comunicat de desmentir. Ell va seguir dient que mitjançant les xarxes socials que això era veritat i que anava a missa o com ho diguin a Turquia. I finalment la fiscalia de la seva zona, de Bakiroik, va anar a casa seva i el va detenir per difusió pública d'informació enganyosa.
0: Ah, i calia arribar a la fiscalia, eh?
1: Aquesta és la història, perquè realment hi ha una... Bueno, perquè després hi ha la qüestió de que el periodista pot revelar o no les seves fonts, i aquest tio quan es va veure que se'l portaven al quartelillo... A Turquia, també et dic, vull dir que no. que igual impressió...
2: Com era la pel·lícula aquella...
1: Expresso Medianoche. Igual impressiona una mica més.
2: No era la mateixa raó, però bueno.
1: Sí. Aleshores, clar, ell va acabar, confessant la seva font. I ell va explicar que l'amo d'un club belga, que és turc, l'havia trucat per telèfon i li havia dit que sabia perfectament que aquest club, el Fenerbahçe, anava a fitxar a Musiala.
0: Val.
1: I aleshores ell va dir, a mi... Li va tirar la merda a l'altre, com dient. Però és que aquestes coses normalment es resolen amb un desmentit, una fe d'errades...
2: Ni això, Santi, o sigui, la realitat et porta a desmentir la notícia que t'has donat.
1: I la realitat la desmenteix. I clar... com si fos el primer que diu... A més, és una mentida... Si entrem en el grau de mentides, és una mentida de merda. Sí, és... Es diuen coses molt més, molt pitjors en altres àmbits del periodisme.
0: Vosaltres recordeu haver-vos en menjat alguna?
2: Menjar-me una notícia que no he publicat?
0: No, al contrari, haver-ne publicat alguna que t'hagis hagut de menjar.
2: Una molt grossa, però una només a la vida.
0: I la vols explicar?
2: Sí, però era quan no hi havia mòbils... Feia informació de l'Espanyol, algú em va dir que els jugadors de l'Espanyol no cobraven, jo vaig trucar un jugador de l'Espanyol a casa seva i li vaig preguntar, has cobrado? I em va dir, no he cobrado. Però clar, el fill de puta no havia cobrado perquè no havia anat al banc a cobrar. Vaig trucar amb un altre que era opositor al president de l'Espanyol i li vaig dir, oye, el Espanyol ha pagado las nóminas este mes. No ha pagado. Em va enganyar. Jo vaig publicar que l'Espanyol no havia pagat les nóminas. I l'endemà, quan vaig arribar al camp de l'Espanyol a l'entrenament, m'estava esperant el gerent a la porta. Hijo de puta, ¿qué has publicado? Em va pujar al seu despatx, em va ensenyar totes les nòmines, amb la qual cosa em vaig enterar que cobraven tots els jugadors de l'Espanyol. I vaig arribar al diari i vaig dir, me n'ha comido, ja. Me han enganyado.
0: Al final, la part bona és admetre-ho, no?
2: Sí, bueno, vaig tenir que publicar i el director en aquells moments em va dir, bueno, posarem un breu. I li vaig dir, no, posarem una plana igual de gran de la que vaig publicar ahir. Dient que me l'he comido doblada. Però clar, el problema és que l'imbècil del jugador que li vaig preguntar si havia cobrado, que era basc, per això ho dic en castellà, perquè li vaig dir, has cobrado? I em va dir, no, té més no he cobrado. Fill de puta, no havia cobrado perquè no havia anat al banc a cobrar.
0: Després hi ha l'utilització espúria que fan determinats actors del món de l'esport i del món de la política, del periodista.
1: No, et menges, però són... Clar, a tots ens han passat coses... Aquesta és bastant graciosa, la que explica el Lu.
2: Sí, molt graciosa perquè no et va passar a tu. Perquè jo vaig fer les tres trucades per confirmar la notícia.
1: Però vull dir-te, quan dic que és graciosa és perquè no està fet amb mala intenció. Aquí simplement hi ha un tio que diu, bueno, tècnicament no et va mentir.
2: No em va enganyar.
1: No he anat al caixer i et va passar.
2: No.
0: Et va faltar la repregunta.
2: No, el tio em va dir, he cobrado.
0: Però no
2: ha cobrado.
1: Aquí hi ha dues coses. Una, quan t'informen malament a consciència, que aquestes coses solen passar i que ja, més o menys, quan portes molts anys ja tens el callo de desconfiar a tothom. I l'altre, el que s'inventa una notícia per poder-la desmentir a i que són coses molt fàcils. Ejemplo práctico, per exemple. És a dir, Espanya va jugar al Mundial a...
2: No, anava a jugar a Brasil i era un amistós a Washington.
1: A Washington. I aleshores, algú publica...
2: Portada
1: d'un diari...
2: Del teu?
1: Bueno, no donarem més pistes. O sigui, i resulta que publica... Obama, que era el president Ah, bueno, Obama estava en el zenit de la seva popularitat. Diu, Obama recibirà la selecció espanyola. Clar, tu agafaves i dius, hòstia, i tu se l'ha menjat tothom, només usava aquest periodista, i aleshores agafes el diari i dius, pàgina internacional, pàgina 2 del país, Obama llega a Normandía para
2: el 50 aniversario del desembarco
1: de Normandía en Omaha Beach, perseguirá los actos. Dius, a ver, un moment. Y la explicación...
2: No. Entonces, yo llego al aeropuerto de Barajas, que yo mañana las elecciones, y digo, nene, que Obama está en Normandía. Puta madre, mañana lo desmiento y tengo otra portada.
0: Mira, aquesta... és una fàbrica, és un no parar, això.
1: Sí. Però bueno, és que hi ha... Però és que, vull dir-te, aquí jo no és que vulgui fer corporativisme, però... tothom menteix, tothom s'equivoca, tothom menteix.
0: No, una cosa és equivocar-se i l'altra és mentir.
1: Sí, però vull dir-te...
2: I la policia menteix els judicis.
1: I la policia menteix els judicis, perquè, clar, mentir no està bé, o sigui, la policia és molt poderosa. Mira, ara s'acaba de saber, la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha confirmat la sentència de l'Audiència de Cádiz, amb seu a Jerez de la Frontera, que va condemnar 4 anys de presó a un policia...
2: Qué bonito, Jerez.
1: Sí, i Cádiz, en general. Per els delictes de detenció il·legal, denúncia falsa i fals testimoni. I el cas és tan simple com el que... Tu imagina't, un dia a Jerez de la Frontera, hi ha un senyor que està esmorzant tranquil·lament, allà fotent les seves porrites, el cafè con leche, tal.
0: Li direm Manolo.
1: Sí, diem Manolo. Surt el Manolo del bar... I es troba que la grua s'està enduent un cotxe i veu que la grua, quan s'està enduent un cotxe, li està arrencant el parachocs.
2: Bar Caballito Blanco.
1: Bar Caballito Blanco. I li diu, Guillo, que t'està cargando... I el guàrdia municipal, que està retirant ordenant que la grua retiri el vehicle, que s'està carregant el vehicle perquè li han posat malament la grua i està arrencant el parachocs, li diu, usted es el dueño de este vehículo, i diu, no, però que te lo estás cargando. I aleshores el poli li diu que marxa i diu, me cago en tus muertos. El policia l'altre. I el ciutadà, el Manolo, diguem-ne, li diu, vaya este, encima que le ayudo se cagan mis muertos. Això que li va sentar molt malament al policia, que va anar contra ell, estil Elche amb estelada,
0: sí.
1: El redueix, el tira a terra, li retorça el braç, crida uns reforços, el detenen i clar... Tots els que surten del bar diuen, però Quillo, què estàs haciendo? El tio va mantenir el testimoni de mentida fins al final. I finalment, després de no sé quants judicis, evidentment l'han condemnat a 4 anys de presó per mentir.
0: El policia?
1: El policia.
0: Ah, mira, encara que l'han acabat enxampant.
1: Algun dia la justícia
0: no sempre
1: funciona.
0: Passa, això. No sempre passa.
1: Però clar, ells tenen la presumpció de que l'autoritat sempre diu la veritat.
0: Sí, sí. Vaja, dit d'una altra manera, sempre tens les de perdre amb les forces i coses de seguretat.
2: Cosa que no passa amb els periodistes.
0: Que sempre tenim les de guanyar, vols dir?
2: No, que no sempre diem la veritat.
0: No, eh?
2: No, ja a vegades interessadament, clar.
1: Sí, sí.
0: Però una cosa és que no la diguis, l'altra cosa és que el que publiquis no sigui veritat.
2: És que això passa, joder. Ha passat mil vegades. Hi ha periodistes a sou dels partits polítics.
0: Això és una altra cosa, sí.
2: No diré nombres.
1: No. I a vegades el periodista està al servei dels interessos de la seva companyia.
2: I de los bancos...
0: Només a vegades no ho entenc, perquè al final...
1: Tu has llegit alguna vegada amb una revista de cotxes que deixin malament un cotxe?
0: Doncs ja està, no?
2: Ja està.
0: Què més necessites? Va. Anem amb el tema que li ha fet pensar el nou.

0: Clar, fins ara hem estat parlant de poder i d'alguna manera el que tu ens portes avui pot tenir-hi a veure o no. Tu vols parlar-nos de l'ego.
1: És que m'ha fet...
2: El del joc de les pessetes.
1: El l'ego.
0: No el l'ego.
1: No el l'ego.
0: L'E-G-O.
1: Ego, ego.
0: El ego.
1: Per això li preguntava abans al...
2: Jordi.
1: Al Jordi, sobre l'ego.
0: Sí, la intel·ligència artificial tenia l'ego, no, ego.
1: Sí, a mi he estat pensant aquests dies amb l'ego, perquè... Bueno, per el 50 aniversari de la primera transmissió del futbol en català i del Joaquim Maria Puyol, i per l'amor del Luis Fermoso. No el amor, sinó la muerte. El Luis Fermoso era un periodista de Canal Plus, de Movistar. Bueno, hi ha molta gent, alguns companys, que pensen que el Quim tenia ego. Jo crec que no. Bueno, l'ego en general, no? L'ego és una cosa que, segons el diccionari de la RAE, és una, que cita Freud, un senyor que era psicoanalista o no sé què era.
2: Sí, més o menys.
1: Més o menys.
2: I feia unes grans solucions per afaitar.
1: Sí. Aquest el pilla la intel·ligència emocional, es carrega la intel·ligència emocional. Bueno, diu que és una cosa que és...
2: Resumia tot en que la culpa és dels teus pares, especialment
1: sí,
2: de la teva mare.
1: De la teva mare, sí.
0: Sempre, les dones.
1: Diu que parcialment...
0: Com Disney, com les pel·lis de Disney.
2: Sí, la culpa sí, és de la madrastra.
1: Bueno, parla de los ideales del superego y la realidad del mundo exterior, no sé, un exceso, según la RAE, es un exceso de autoestima, ¿no? Por cierto, la palabra del día en la RAE es tejuelo.
0: ¿Avui?
2: Sí. ¿Tejuelo?
1: Sí, que es una cosa como una cosa, cuadro de piel o de papel que se pega al lomo de un libro para poner el rótulo.
0: Això és nota al peu, que ens posaves avui.
1: Hueso corto y muy resistente de forma semilunar que sirve de base al casco de las caballerías. Bueno, cada dia la RAE pone una palabra. Está molt bé.
2: Molt bé, tejuelo. Avui em apres tejuelo.
1: Bueno, total, que l'ego és... ¿Dónde está el límite del orgullo y la soberbia, no? I bé, jo crec que el Quim no tenia ego. De fet, ara que li han fet un homenatge... Bueno, hi ha gent que pensa que sí, jo penso que no, perquè si no, no m'hagués dirigit mai la paraula a mi quan em va conèixer.
2: No, això és veritat.
1: Perquè jo era un pringat i ell era Déu ja i sempre em va tractar molt bé, no?
2: No, és que tractava molt bé.
1: I un tio que tenia ego, un tio que té molt d'ego, mira la gent amb certa...
0: Displicència.
2: No, ara, això sí que no ho tenia, eh? No, mai. El que va escriure una vegada parlant amb Quim em va dir, diu, l'ego tothom té. Jo tinc,
1: sí, home, tothom té ego.
2: Però és que ja no el tinc. És que ja, diguem-ne, que ja he cobert...
1: Ja me l'han xupat tant, que ja m'és igual.
0: També dic una cosa, que aquí hi ha una fina línia entre el que és amor propi i el que és ego, no?
1: Evidentment, una cosa és que tu et respectis a tu mateix, una altra que te tractis a tu mateix com una rata, no? Tothom té ego. Especialment, los reyes de l'ego són els actors, indudablement. Els actors i, bueno, les cantantes d'òpera. Los cantantes d'òpera, això ja és l'hòstia, perquè a sobre...
2: Clar, però és que fan una cosa molt difícil.
1: Sí, vale. Sí, però tampoc cal...
2: Jo sé que fos cantant d'òpera, no em suportaríeu.
1: Home,
2: no ho soc, però mira, aquí em teniu, i estem vosaltres.
0: Però em penso que l'ego no és una cosa que vagi per gremis, no? Tu diries que és una cosa
1: que... Jo diria que
0: és una cosa
1: que va per... És molt gremial, sí, sí. Home, la meva mare era actriu, i el meu tiet era actor. O sigui, a mi no em parleu de l'ego dels actors. O sigui, l'he patit a casa.
2: Home, jo he viscut... que següents, ja que estem aquí desvalant coses personals a la seva família, al seu tiet, gran actor.
1: El meu tiet tenia un ego que no cabia per la porta.
2: Home, jo vaig a un enterro que va parlar el teu tiet i va parlar més d'ell que del mort.
1: perquè venia de la Vivir, que són dos dies.
0: Però tornant al Puyol, és veritat que crida l'atenció que portem dies amb tothom parlant d'ell
1: no
0: i no l'hem escoltat parlar amb ell.
1: Perquè, clar, va fugir d'escena.
2: I, a més, no és una cosa que hagi sigut impostada perquè ara que tothom parlarà de mi jo fujo. És que el dia que va a tancar la barraca va desaparèixer.
0: Ja.
1: Sí, com el... Abans parlàvem d'ell, del que era cap d'esports de la Vanguardia, com es deia.
2: Enric Banyeres.
1: Jo és que necessito el sentit perquè em recordi els noms.
0: És el teu apuntador, eh?
1: Sí, sí. Bé, doncs, això de l'ego, jo crec que sí que va per barris. De fet, molts dels que ara s'autoproclamen hereus del Quim tenen més ego que el propi...
2: Amb bastants menys motius.
1: sense cap motiu, bàsicament. Però això m'ha fet pensar, per exemple, el Luis, que ningú sap qui era,
2: el Luis Fermoso,
1: era la mà dreta del Michael Robinson. Sense ell, l'informe Robinson no existiria.
2: No. Però ni seria tan bo.
1: No, va, no. I va fer la majoria de programes de l'informe Robinson.
2: Era el servei, era el que, el que pensava, el que va canviar la manera d'explicar l'esport a la televisió.
0: El del que lo que el ojo no
1: lo
0: ve,
1: que el ojo no ve,
0: no? Ubiquem-ho una mica.
3: No parecía el mismo. Saltó más serio. O al jubilado en paseo de domingo con las manos atrás. Quizá Gravesen esté acusando esa fama de duro que le persigue. Se estaba alterando. Zidane se dio cuenta y fue a calmarle. Y le tocó.
0: Mítica Spy, lo que el ojo no ve.
1: Y vamos, històric. Però el seu ego, jo crec que estava saciat amb que els companys sapiguessin que era molt bo i que era molt bon tio. És que era un tio extraordinari. Era impossible no estimar-lo. Bueno, pues, hi ha gent que amb això té prou. Hi ha cuiners que necessiten ser mega reconeguts, encara que no sàpiguen fer un ou ferrat, però bueno. Hi ha altres que amb que la gent vagi a dinar al seu restaurant un plat de callos i que tothom sàpiga que fa els millors callos del món, té prou. Hi ha gent que l'autoestima, que tu deies, el que sàpiga,
0: l'amor propi, sí.
1: L'amor propi, el got se li omple molt ràpid i altres que no.
0: Ja.
1: Bé, on està el límit de l'ego? Pues, bueno, això depèn de cada persona.
0: Que després hi ha la falsa modèstia, també.
1: Home, i tant.
2: Sí.
1: I tant.
0: Això
1: jo sóc un pobre home. Sóc un pobre home, però te la tenen que xupar cada dia.
2: Sí, perquè també tenen dret, els pobres homes.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, d'aquests hi ha molts. Que no és per res el cas del Puyal.
0: No és per res el cas del Puyal, i no. em recorda ara el cap de contingut de... continguts d'aquesta casa, diu el Puyal va tornar un dia en aquesta ràdio, sí. Sense avisar ningú,
2: sí,
0: ho va fer trucant per sorpresa aquí a la ràdio,
2: agrada,
0: i era el dia del comiat de la nostra estimada Rosa Badia, el dia que s'acomiadava de l'antena. Estem preparant aquell fragment perquè el recordeu, perquè al final era això, de cop un dia, sense que ningú el convidi, reapareix sense que ningú l'esperi, no?
1: És que jo t'ho dic, jo tenia 17 anys el dia que vaig conèixer el Puyal, jo era un pringat de l'esport i des d'aquell dia sempre m'ha tractat amb un respecte reverent, increïble.
2: És impressionant.
1: I no tenia cap necessitat. I jo he conegut gent que quan tenia 17 anys em tractava com una merda, i quan ja no tenia 17 anys i treballava al País, aleshores per ell ja era algú, no? I això ho notes, amb la gent que quan ets una merda i ell és important et tracta malament, però quan ell ja pensa que tu ets algú, hòstia, entonces ja entres en superaninfo, no?
0: Perdona, a partir d'aquí estem entrant en una altra espiral, que és com a tu t'han tractat, a vegades acabes replicant actituds... que no havien estat justes amb tu, però que tu acabes traslladant,
2: això,
0: no?
2: Això és d'acomplexat, perquè si tu han fet a tu, no li facis als altres, no?
1: Ah, bueno.
0: Però potser no saps reaccionar-te d'una altra manera.
2: Està clar que si tu ets molt bo en una cosa, que seria el cas de Puyol, i ets el millor, això comporta una gran responsabilitat, i ell era superconscient de que era el millor, i tenia la responsabilitat de mostrar-se afable i ensenyar a qui el volgués escoltar, perquè realment és una figura que impressionava.
1: Home, clar que impressionava.
2: Però et trencava la barrera de seguida. O sigui, venia, et prenia un cafè, et prenia una cervesa amb tu.
1: Sí, evidentment.
2: I et preguntava coses a tu.
1: Com el Michael Robinson. El Michael Robinson preferia fer-se un gin tònic amb tu quan érem, igual, quan no eres jefe.
2: Sí,
1: que fer-se el gin tònic amb l'amo de la ràdio.
2: Totalment.
1: Sempre tenia una excusa.
2: Totalment.
1: No, és que ara no puedo, no estoy bien.
2: No estava nunca bien. I'm an well.
1: I ja està.
2: Gran inglés.
1: Sí, però és el que tu dius. Tu no tornes les coses que t'han fet. Jo, per almenys, a mi, la veritat...
2: L'has oblidat?
1: La veritat m'he oblidat. Però no cal. O sigui, no. Perquè, al final, tornem als actors. Aquests sí que ho tornen, eh?
2: Hombre,
0: crec que, clar, potser per un trauma familiar que tens, però no, tens aquí una mania persecutòria pel món dels actors, com si en el món del periodisme, encara que tinguem l'excepció del Puyal, no hi haguessin egos.
1: Però això seria un altre tema, els traumes. La meva mare sortia sempre que es moria algun actor famós, sortia per la tele. I aquell actor famós, que havia sortit la setmana anterior fent una pel·lícula, deia, buah, vaya hijo puta. Però quan es moria i sortia per la tele la setmana següent,
2: el deixava per
1: sempre, deia, que buen tío era.
2: Sí, sí. Qué generoso.
1: Y yo le decía, pero mami, sí, hace una semana hablabas mal de él. Y siempre em deia, de los muertos siempre se habla bien.
0: D'aquí parlem bé nosaltres des de Joaquim Maria Puyal. Ara, vosaltres que l'heu conegut en primera persona, ho heu estat dient, i dèiem, tenim el fragment de quan ell, per sorpresa, un dia, tot i que quan el busquen perquè ell llueixi, no s'hi posa, perquè
1: no
0: d'ego va bé, diguéssim, aquell dia va aparèixer a la ràdio. Aquest és el fragment. Hola, què tal?
4: Hola, molt bé, i tu?
0: Molt bé, gràcies. Mm. Amb qui parlo, sisplau?
4: Parles amb un dels milers d'oients que tens.
0: Sí?
4: Amb un més. Amb una persona que està acostumada a sentir-te cada cap de setmana i que avui ha sentit que te'n vas d'aquest programa, no?
0: Sí.
4: I que volia dir-te en nom de tants oients, doncs, que et trobaré molt a faltar, que t'agraïm molt el teu esforç, el teu talent, la teva tenacitat, la teva sensibilitat, la teva capacitat d'escoltar tantes maneres diverses de ser respectuós amb tothom, la teva professionalitat, la teva dedicació, el teu amor per la ràdio, que tantes persones apreciem i compartim. I per això he trucat. Però m'han dit, digue-li directament, i t'ho dic directament amb de tants i tants oients que tens, i també un petó.
0: Imagina't.
5: I ara, cert, si pots, continua.
1: Si pots, continua.
2: És un geni.
1: Aquí te la dejo.
2: I com sap que ho diu, i m'he gustat, i com va, ara, si pots, continua.
1: I com va continuar? Plorant.
0: Mira, li demanem a Rosa Badia que vingui a explicar-nos aquell moment, aquesta setmana. Ja continuarem aquesta història, va, la setmana que ve, si voleu.
2: Sí,
0: Lu Martín, gràcies.
1: No, gràcies a tu per convidar-me.
0: Per haver aterrat en aquest programa. Et quedes aquesta temporada o què?
1: Si tu vols.
0: Tu vols?
1: Obrim un debat amb els oients, a veure si em volen.
0: Obrirem línies, obrim consulta.
2: I quan te'n vagis, trobarà el Quim.
1: Segur.
0: El Quim Maria Puyal. I Santi Jiménez, gràcies.
2: A
0: també, que vagi bé. Adéu.
1: Moltes gràcies. Salut.
0: Carlota Casanova, arquitecta, professora, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Escolta'm, avui pugem de pis, literalment. Volem parlar d'àtics. Hem tingut a Isabel Díaz Ayuso com a font d'inspiració.
6: Sí, bueno, és una bona manera de començar la temporada, no? Amb una mica de notícies i una mica de com són els àtics i per què no se'ls estimem tant, no?
0: Clar, és que aquest és el punt, no? Al final hi va haver un temps en què els àtics eren sinònim d'estatus. I no sé si això, el que volem aclarir ara, és si això ha anat a menys, no?
6: Bueno, a veure, primer de tot, no? Reprenem la notícia. No? Ayuso, una comunitat de Madrid, se fa amb un àtic de 6,3 milions, no? A Chamberí. I la pregunta seria una mica quina necessitat, no, tenim com a ciutat o com a comunitat de comprar un producte immobiliari d'aquest preu, perquè al final seran unes oficines, no, o serà un lloc de reunions, però bueno, és un lloc, com tu has ben dit, és un lloc d'estatus, no? Mm-hmm. Llavors, deies tu, això puja, baixa els valors, com ha canviat?
0: Clar, la pregunta és per què, no? Si les dades confirmen, per què si desperta tanta passió un àtic?
6: Evidentment, desperten moltíssimes passions els àtics i ara veurem que històricament no sempre ha sigut així, han hagut alts i baixos en el concepte de l'àtic, com s'ha inventat el concepte d'àtic, però perquè comencem amb unes tassacions, no? El 2022 a Espanya un àtic costava de mitjana un 23% més, un 23% de mitjana, que va d'un 20 a un 40, que un pis exactament igual però que no estigués en un últim pis.
0: Clar, però no sempre ha estat així, deies, perquè jo tinc entès que abans de viure a dalt de tot, abans això no era cap privilegi.
6: Efectivament. De fet, si mirem els antics palaus, no? I això passava a tota Europa, vull dir, els palaus antics, però tenim bastantes tesis, a més, molt boniques, explicant com els palaus s'organitzaven i com les plantes baixes i les primeres plantes eren sempre el que es deien les plantes nobles. De fet, si anem a visitar qualsevol palau, és igual de l'època, sempre tenim el concepte de planta noble, no? Que és la planta gran, la que no està subdividida, la que l'alçada és diferent, no? Hi ha un estudi de la professora Cristina del Prado Higuera de la Universitat Rei Juan Carlos I, que és molt bonic, que ho explica molt en els palaus nobiliaris de Madrid.
0: Llavors, la part de dalt?
6: Però la part de dalt, què passava? Clar, això més té una part molt d'història i d'estatus i d'art, però també té una part molt d'estructura i de concepte, és a dir, els edificis, és igual on anem, no? A la història antiga o els palaus, o, no? Abans eren, no? Les bases eren molt grans, pisos molt alts, i conforme anaves pujant, no? És com que te vas adaptant a que l'estructura sigui més baixeta, no? I té una lògica també estructural i de ciutat, inclús de perspectiva. Llavors, normalment les últimes plantes sempre són més baixetes, sempre. Ja. És a dir, pisos nobles sempre són molt alts, anem pujant i sempre són baixetes. A més, tenim les paraules, no? Cada ciutat, a París o a Londres o aquí, no tenim la paraula golfa, tenim la paraula les cases dels porters... Bueno, sempre tenim com paraules per definir l'última planta, no massa maques.
0: Ja. I llavors això quan s'inverteix? En quin moment això es transforma?
6: Això té s'inverteix... Amb una invenció purament tècnica, que és la invenció de l'ascensor, que si fa molts mesos vam estar parlant un dia de Chicago i de Nova York i de com aquestes ciutats s'havien construït, no?, amb estructura metàl·lica, però l'ascensor és un canvi de paradigma absolut. No? En ciutats com a Nova York, a l'ascensor i més coses que explicarem van fer que hi hagués un canvi de manera d'entendre la ciutat. A Barcelona veurem que va ser un element que el primer ascensor va arribar a Barcelona el 1888 amb l'Exposició Universal, sí. Es va instal·lar a l'escultura del Colón.
0: Sí, a l'estàtua de Colón.
6: Exacte, l'estàtua de Colón, exacte, no sortia. Que, a més, quan estàvem fent proves...
0: Aquell va ser el primer ascensor que...
6: Primer ascensor de Barcelona. I, a més, es va quedar atrapat a l'alcalde de Barcelona.
0: Què dius?
6: Sí, sí, quan estàvem fent proves. Sí, després et diré qui era, ara no em surt el nom. Llavors es va quedar atrapat amb dos periodistes i van dir, bueno, no és infal·lible, però bueno, funciona, no?
0: Quin debut, mare
6: de Déu. Després van haver de passar molts anys fins que es va popularitzar, fins als 1900-1910 no era una cosa que es col·locava en els edificis plurifamiliars. Que van haver de passar anys.
0: De fet, hi ha un munt de cases a Barcelona i altres llocs de Catalunya on l'ascensor ha vingut a posteriori i això es veu en el forat de l'escala, no?
6: Sí, sí.
0: A vegades n'hi ha alguns que són fins i tot muntacargues.
6: Exacte, sí, sí. Bueno, això també ve perquè, bueno, en funció de qui feia l'edifici, no?, d'on posaves els diners, també és molt diferent si era per renta, no?, que si era per propietat. Això canviava molt.
0: Rius i Taulet era l'alcalde.
6: Rius i Taulet, exacte, això, perdoneu. Rius i Taulet, efectivament.
0: M'apuntant aquí, a l'equip del programa.
6: 1888, no? I es va quedar amb dos periodistes o no era així, no, la història?
0: Llavors, d'on ve el concepte d'àtic de luxe? Perquè tenim l'ascensor, que llavors ens facilita la vida perquè no ens hem de treure la llengua per arribar fins a casa.
6: Sí. Com sempre, les paraules s'expliquen molt, no? L'etimologia de les paraules ens explica d'on venen, no? Si parlem de penthouse, pent ve d'apèndix, pendis, i és una paraula que és un afegit,
0: val?
6: Sin más, no? Un afegit que, a més, no sempre volia dir que estigués a sobre. Podia ser com un cobertizo, podia ser una cosa afegida. El concepte àtic és una mica més romàntic perquè ve de l'antiga Grècia, no? Que és, pels que coneixeu Grècia, la regió on la capital és Atenes és Àtica, que era la part de dalt del país. Llavors, en l'antiga Grècia, en l'arquitectura, molts cops, tot allò que estava construït per sobre de les cornises, d'una manera informal, es deia àtic, no? Com les coses que estan per sobre.
0: Val.
6: Llavors, les dues maneres d'arribar són una mica diferents, no? El penthouse i l'àtic, no? De fet, en l'anglès l'àtic no té la mateixa categoria que té un penthouse, perquè el penthouse, que ja era una construcció annexa, es va anar com a consolidant. I d'aquí passem al concepte més modern que tenim avui, que és el rooftop, no? Que és el que està de moda, el rooftop garden, yes, tot gastronomia, foodies, estupendo. Però tampoc és una cosa tan nova.
0: Yeah.
6: Vull dir, això també és un invent que en els anys 20 es va popularitzar molt als Estats Units, perquè a principi, però això ja venia una miqueta abans, a finals del segle XIX, i va haver un inversor que es deia Rudolf Arends, que jo no el coneixia, que va venir de viatge per Europa i ja el 1882 va veure que a Europa hi existien els teatres oberts, bueno, a veure, evidentment, no?, que teatres grecs i romans i moltes altres coses que teníem, arenes, no?, que hi havia teatres a l'aire lliure. I va arribar a Nova York, va dir, hosti, aquí fa molta calor, només podem fer teatres a l'hivern, fem una invenció. I es va fer, sobre del casino, va fer el primer teatre a l'aire lliure en un rooftop.
0: Carai.
6: I van dir, ostres, això va ser un èxit brutal, i a partir d'aquí doncs van començar a fer tot de rooftops, gardens, i es va fer una...
0: Que parlant de plantes, a mi hi ha una cosa que em meravella, que no sé si passa només aquí a casa nostra, que és això que jo visc en un primer, però al final estic en un tercer. I això, gent que ve a casa que diu, va, ja pujo peu, després s'acaben trobant que pugen tres pisos, perquè després et trobes el principal, l'entresol, el principal, no, el principal,
6: sí, l'entresol... Sí.
0: Entresol,
6: entresol
0: principal i primer.
6: Primer, i a vegades hi ha algun més, eh? Sí, sí, això és molt divertit i això és una... Aquí hi ha dues coses, es barregen. El fet que es volia, quan es va fer l'Eixample, com ja hem parlat en alguns altres cops, no? Hi havia una normativa i una manera una mica de dir si puc fer 6 plantes o 8 plantes, però em poso 2 que tenen un nom que ningú sap ben bé què són, doncs potser puc construir una mica més, no? Llavors hi havia aquest tema. Però d'altra banda, era una manera també de donar-li caràcter, no? El principal, no? Que és aquesta que dèiem planta noble, clarament era la planta del propietari de l'edifici, no? Del que construïa, i que a partir d'aquí després hi havia els normals, i per sota hi havia aquest entresol, que sempre és una miqueta pitjor que el principal, a vegades inclús és una mica baix, perquè podien ser oficines, perquè molts, no, hem d'oblidar-nos que molts edificis que es construïen a l'Eixample eren de petits propietaris, no? O petits, alguns eren grans burguesies, però altres eren petits propietaris o comerciants que es feien la seva planta i després l'altre ho feien per llogar, yeah, o per posar oficines, o posar un taller baix, oficines, i després l'altre llogaven. I, de fet, la materialitat dels edificis, si heu vist, tots heu vist edificis macos, a vegades el marbre de l'escala acaba al principal. Després l'altre ja és ceràmica,
0: ja, ja,
6: però
0: ja,
6: no
0: ja
6: tenim aquelles baranes, no són els mateixos acabats. És que mireu i mireu que el tamany de les finestres i dels balcons cada cop es va fent més petit. El balcó és més estret.
0: Cert.
6: Tot, no? Clar. Menys decorat.
0: I arribem al moment actual, perquè les xifres actuals el que demostren és que els àtics d'avui es venen per autèntiques fortunes. No sé si tenim ara mateix ubicat quin és l'àtic més car, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i quan
6: sí
0: val.
6: Bueno, jo vaig buscar fa uns dies, vull dir, no sé si ha desaparegut, però és divertit, que a mi m'encanta posar-me a fotocassa idealista, bueno, és com un passo, Pipa, i a vegades he viatjat, i
0: idealitzat,
6: això és veritat.
0: No? Per això es diu idealista.
6: Sí, sí, i jo he viatjat i he anat a veure cases i pisos, fent-me passar per compradora, per veure propietats increïbles, com llocs com Chicago.
0: Per fer-te mala sang, eh?
6: Sí.
0: Llavors, on el tenim ubicat ara mateix?
6: Ara tenim a Pedralbes un àtic de 7 milions d'euros per 524 metres quadrats, 2 plantes i piscina, amb una terrassa de 200 metres quadrats.
0: Pel
6: vistes al mar i al Tibidabo.
0: Pel mòdic preu de...
6: De 7 milions.
0: Mare, Déu.
6: 7 milions. A veure, jo t'haig de dir que si tens 2 plantes, 200 metres quadrats de terrassa i vistes i piscina... Vull dir, jo, si els tingués, no tindria, segur que no hi ha res millor que això.
0: Clar, i aquí jo ara et faig una pregunta. Hem arribat al moment del luxe, àtics de luxe, encara ben considerats, però estem en un moment de canvi climàtic brutal. Perdran valor els àtics? L'estan perdent ja?
6: A veure, no podem dir que estan perdent, perquè al final... bueno, som tots molt classistes, i quan més t'allunyes del terra estàs més lluny de la brutícia, del soroll, de la pol·lució, de les vistes, no? I jo he tingut molts clients que et diuen, no, jo el que vull és que ningú em vegi, vull dir, jo vull dominar, yeah, una posició de dominància. De fet, aquest ascensor que hem dit que es va instal·lar el 1888, a totes les exposicions universals, l'objecte o el lloc de més afluència sempre és el lloc més alt. La Torre Eiffel, no? Vull dir, sempre aquell lloc en el que pots pujar, no? L'Atonium, es diu, de Brussel·les, aquell lloc que pots, sí, veure, a més, allò que tu no estàs acostumat a veure.
0: Ja.
6: No veus el teu veí, el teu arbre, i el colom allà davant de casa, com me passa a mi. No ho veus? Tu ets el rei, i aquella... I allò ens encanta. Però hem de dir que, evidentment, la manera de construir aquests àtics, que eren àtics reconstruïts, no? Els que s'han fet ja pròpiament són molt més moderns, però els que s'havien reconstruït i s'havien adaptant no estan preparats.
0: Yeah.
6: Perquè, a més, en aquesta ciutat tenim la maleïda costum de carregar-nos els falsos sostres dels pisos de l'Eixample, sobretot de les cobertes, i deixar vista la volta. Senyors, aquesta volta no es va construir per veure's. Ha d'estar tapada, perquè allò és una cambra que fa que ens aïlli.
0: Ah, amiga.
6: Ah, amiga, llavors.
0: No tot és estètica.
6: No tot és estètica.
0: A vegades és funcionalitat, també.
6: Exacte, i a més de soroll.
0: Molt ràpid, Carlota, com vols que tanquem avui aquesta secció?
6: Mira, jo voldria que tanquéssim...
0: 30 segons.
6: Amb una reflexió. Deixem de... Ja que parlem de canvi climàtic. Deixem de posar aires acondicionats com a bojos i parlem de construcció. Aïllem les cases, aïllem les façanes, fem servir una cosa que es diuen persianes de tota la vida. I no fem xapusses de posar aires acondicionats que només fan que malbé les nostres façanes.
0: També et dic, te les han de deixar col·locar les persianes a casa, perquè hi ha molts edificis antics, i sé del que parlo, que com que estan catalogats com a patrimoni històric, no t'hi pots posar persianes. I ahí lo dejo, mira, parlarem d'això.
6: Persianes tradicionals.
0: Sí, els porticons, però aquest els porticons, sí. Els que has de mantenir, acaben sent de nyigui-nyogui. Ja en parlarem, de la rehabilitació d'edificis, em sembla un tema molt interessant.
5: Perfecte.
0: Carlota, gràcies.
5: Gràcies.
0: Fins ara.
5: Adéu.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: Queden 10 minuts per les 11 del matí i volem escoltar dues veus ara a aquesta hora per seguir parlant d'educació. Ja sabeu que avui és el dia que els nanos han de tornar a l'escola, que els col·les tornen a obrir portes, que hi ha vaga convocada i que, a més, hem conegut els resultats pèssims, una altra vegada, de les proves PISA dels alumnes catalans i, sobretot, del conjunt de l'Estat. D'una banda, puc saludar la Carla Gràcia. Què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia, Marina.
8: La Carla té dues criatures petites i a més és autora del llibre Perfectament Imperfecta, on parla de l'experiència de criar un nano, un fill amb autisme. Ella, d'una banda, de l'altra, puc saludar en Pedrós, el senyor Padró, perdoni. Què tal, bon dia?
10: Hola, molt bon dia.
8: Ell és expert en polítiques de... educatives i ha estat durant 10 anys membre de l'OCDE, que precisament és l'òrgan que es dedica a fer aquestes proves PISA per auditar el nivell dels alumnes al conjunt dels països europeus. Què tal? Ara parlarem dels resultats que acabem de conèixer, però abans, Carla, teníem pendent la conversa amb tu. Tu tens dos fills i un d'ells, el gran, si no m'equivoco, és el que té autisme. I amb tu volíem compartir aquesta reflexió sobre l'escola inclusiva, sobre si funciona o no funciona l'escola inclusiva en tots els casos, perquè està sent al final un dels focus de discussió, de debat, que motiva també la revolta del professorat.
9: Moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que l'escola inclusiva s'ha convertit en una ideologia, no? Hi ha molta gent que diu l'escola serà inclusiva o no serà, i per mi l'escola serà un lloc on els alumnes se sentiran segurs, aprendran i aprendran, doncs, estar en societat, o no serà. No, la idea no és una ideologia. Potser fins i tot el sistema educatiu serà inclusiu o no serà, però amb aquesta bandera el problema és que si no estem donant els recursos que realment necessiten els infants, el que estem fent és molt patiment als infants i a les famílies, perquè avui, per exemple, havíem de parlar abans, però llavors el meu fill gran ha tingut una crisi, el meu fill petit llavors no volia anar a l'escola, van a escoles diferents, amb una hora de viatge entre una i l'altra, és a dir...
8: Això avui mateix, eh?
9: Avui mateix, sí, i ara estic al pati de l'Escola d'Educació Especial, que per sort va el meu fill perquè fa compartida, que és una cosa que ja no es fa, no? Perquè, per exemple, l'escola compartida és una gran eina perquè els infants puguin formar part del creixement d'alumnes neurotípics, per dir-ho d'alguna manera, yeah, i al mateix temps tinguin l'atenció que necessiten emocional, de creixement, de totes les, doncs, a cadascú el que necessiti, no? Però això és un recurs que ja no s'està donant perquè, clar, un alumne no pot tenir dues places alhora. En què estem pensant, llavors? O sigui, quan realment pensem en l'escola inclusiva, estem pensant en que tots els alumnes han d'anar junts a la mateixa escola, perquè això ens suposa una reducció dels pressupostos, o perquè realment ens ho creiem? Perquè si realment ens ho creiem, o donem els recursos necessaris perquè aquests alumnes, que els estem posant amb més pressió, perquè són alumnes que necessitarien unes ràtios de, doncs, com de l'Escola d'Educació Especial, és a dir, de 4 alumnes per professor, i els estem posant en 20-25 alumnes per professor. Els estem posant més pressió i els estem traient recursos. Això no és sostenible per als alumnes, però per als alumnes amb necessitats educatives especials, però per als altres tampoc. Després tenim els resultats de les proves PISA, però quins resultats? Si el meu fill té una crisi, que en té constantment, a més, forma part, quan va a l'escola ordinària, no és l'únic que té necessitats educatives especials. Té 5 o 6 companys que també en tenen.
0: Clar.
9: Per tant, es van alternant les crisis. Si el meu fill té una crisi i comença a cridar i a dir que em tiraré pel balcó, els altres alumnes, pobres, han de gestionar això, no poden estar parlant de matemàtiques. Llavors, ja no és qüestió de que el meu fill tregui bones notes o no a la pista i se li descompti els seus resultats. És qüestió de què es pot fer amb la resta d'alumnes durant l'any.
0: Clar. Carla Gràcia, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni avui amb nosaltres. Que vagi bé.
9: A vosaltres, gràcies.
0: I Francesc Pedró, catedràtic de Polítiques Educatives, expert

0: compartir el teu testimoni avui amb nosaltres. Que vagi bé.
1: A vosaltres, gràcies.
0: I Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives, expert en la matèria, exmembre de l'OCDE. Com interpretes els resultats que hem tingut aquest matí, que hem conegut? Vaja, els pitjors resultats en 25 anys, cau la comprensió lectora, les matemàtiques, els pitjors resultats en això, en un quart de segle.
2: Sí, així és. I a més ho és, en primer lloc, a escala global i encara més marcadament en el cas espanyol, no? Aquesta és una tendència que d'una o altra manera ja s'albirava fins i tot abans de la pandèmia i que hi ha segurament dos fenòmens que contribueixen a explicar. El primer seria l'impacte durador de la pandèmia. Cal recordar que l'estudi PISA examina el resultats dels alumnes de 15 anys d'edat, però no del que han après en aquest mateix curs, sinó de tot el que ha estat el seu itinerari educatiu. Clar, tenim una generació sencera d'alumnes que, en el millor dels casos, van estar sense escola presencial durant un curs acadèmic i, en alguns països, fins i tot, dos cursos acadèmics. Això ho arrastrarem durant molt de temps. Probablement, en els propers 10 anys, encara sentirem els efectes, no? Però, en segon lloc, hi ha un altre fenomen que és paral·lel i que podríem dir que, paradoxalment, també hi va ajudar la pandèmia, que és l'omnipresència dels dispositius digitals i, sobretot, de l'ús de les xarxes socials per part dels alumnes, no? Això fa que elements com ara, per exemple, la lectura en profunditat, la lectura reposada, entrin en contradicció amb les propostes tan atractives que es fan, per exemple, des de determinades xarxes socials on pràcticament l'usuari, tant se val l'edat que tingui, està 15-20 segons veient una cosa, de sobte capta que canvia cap a la següent. Clar, la paradoxa és que molts països han intentat resoldre aquesta qüestió prohibint l'ús de dispositius per part dels alumnes a classe o utilitzant-los només en determinades circumstàncies molt específiques, quan en realitat el que necessitaríem justament és tot el contrari, és acompanyar millor els alumnes en saber discernir i saber formar-se adequadament en les competències per moure's en un món cada cop més complex, també gràcies a la intel·ligència artificial, no? És a dir, es dona aquesta paradoxa i, com sempre passa, l'escola no ha estat mai l'avantguarda social en aquest sentit, sinó que sempre va amb una certa velocitat més lenta. Sempre ha d'intentar ser conservadora en alguns aspectes i innovadora en els altres, no? I normalment té més tendència a ser conservadora, per raons òbvies, que no pas a ser promotora de la innovació. Per tant, Diana, aquests dos aspectes, més el fet que segurament les pràctiques d'ensenyament de la lectura també han quedat tocades per aquest entorn canviant, doncs expliquen perfectament la davallada en lectura, que és una competència que correlaciona pràcticament al 100% amb la competència matemàtica. No oblidem que la matemàtica és també un llenguatge. Clar. I potser una mica menys en el cas de ciències. És a dir que, d'una o altra manera, tenir mals resultats en lectoescriptura, que és una cosa que PISA ha posat de manifest enguany, però que ja sabíem que passava també amb els alumnes de primària gràcies a un altre estudi internacional que és PIRLS, doncs podíem preveure que tindria uns efectes nocius també sobre les altres competències, no? I això és el que ens hem trobat.
0: Doncs, Francesc Padró, moltíssimes gràcies per aquest primer anàlisi d'urgència dels resultats de les proves PISA. L'haurem de tornar a convidar més temps, segur, per analitzar i parlar-ne detingudament de la situació que tenim a les escoles catalanes. Gràcies.
2: Quan vulgueu, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu.
3: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Com estem?

0: és capaç de fer-me buidar, buidar del tot. I clar, és que és una cançó que és, no deixa de ser d'una pel·lícula que crec que ens ha marcat més o menys les nostres generacions, sí, ens ha marcat, sí, la infantesa.
1: A més, és l'arrencada, a més de la pel·lícula.
0: És l'arrencada, i és, de fet, no sé si heu anat mai a veure el musical.
1: El Rei Lleó.
0: El Rei Lleó, però si no l'heu anat a veure, jo us ho recomano. És a dir, és possiblement una de les experiències més fortes que es poden viure en un teatre. I val molt la pena pagar lo cara que és l'entrada, que té nassos, però crec que val molt la pena. Clar, estem parlant d'una... Aquesta és la versió definitiva, per dir-ho així, perquè al final ha passat per moltes músiques, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta és una cançó que compon Elton John.
1: I tant.
0: I, de fet, aquesta és la cançó original.

0: Vens amb un tamarro? Arrenques amb força.
1: Tamarro, és un tamarro. És possiblement de les cançons que a mi em fan plorar, allò, quan estic allò que me la poso amb els cascos fort...
0: Amb Dolby Surround.
1: Amb Dolby Surround, que se senti bé, és una cançó que a mi...

0: És més tranquil·la, és més... és una altra cosa, però és veritat que al final... L'únic que es canvia és la frase que es diu al principi, a la cigüenya, mítica cigüenya.
1: Sí, sí, sí.
0: Però... Exacte, tot això.
1: I
0: què diu aquí?
1: L'Elton John, que n'ha fet més d'una, de cançons de la banda sonora de Rey León.
0: Exacte, sí, exacte. N'ha fet, sí, de fet, la de Can You Feel the Love Tonight.
1: Exacte.
0: N'ha fet unes quantes. Però, clar, al principi van dir, hem de fer alguna cosa que sigui el Rey León, que sigui totalment el Rey León. Hem de convertir aquesta cançó... No. Bé, no, em referia de seguir escoltant aquesta, perdó. Aquesta cançó l'hem de convertir en una cosa que sigui el Rei León, allò... El Rei
1: Sabanero.
0: Lleó, exacte, Sabanero. I van afegir-hi aquesta frase que és del musical de Broadway. Així és com sona en un musical, que és el que us dic, que recomano pagar el que valgui l'entrada per anar-ho a veure. És...
1: Que existia abans que la pel·lícula.
0: Efectivament. I així és com arriba aquesta cançó a Broadway, diguéssim. És una passada. No, amunt, la de Broadway. Amunt la de Broadway. Plena de veus, plena d'animals que van sortint. Quan et penses que ja deu ser això el màxim, encara van una mica més enllà. Per mi és un dels moments més emocionants que es pot viure, de veritat, en un teatre. I aquesta frase que diu Nans Ingonyama Bagiti Baba, bàsicament és una frase del Zulu que significa aquí ve un rei lleó, pare.
1: Ah.
0: I això és el que es diu al principi.
1: Ens has desxifrat una de les frases que probablement més gent deu haver...
0: Escoltat
1: i cantat, i verbalitzat sense saber què diu.
0: No diu a cigüenya, diu Nans Ingonyama, que bàsicament és això, doncs aquí ve un rei lleó. Però vaja, que és una cançó que s'ha versionat a tot arreu. De fet, escoltem la del mateix musical de Broadway, de veritat que és una passada, amunt.

0: Una cançó que s'ha traduït a 50.000 idiomes, evidentment, com per exemple el japonès.
1: I de la mateixa força.
0: De la que se n'han fet 25.000 versions, fins i tot, de fet, hi havia una persona que va dir: això no sona encara prou africà, anem a fer-ho encara més africà.

0: que és aquesta mena de gospel, sí, fins i tot, que al final sempre sona fantàstic.
1: També tens una versió, tu.
0: Jo també tinc una versió, però és que abans, fins i tot, si arriba... Exacte, sí, així li vam donar un premi Toresky a Rafinha, efectivament. I, de fet, fins i tot, s'ha versionat per si mai arriba Nadal i no sabeu què posar. Escolta.

0: I per últim, doncs anem amb el meu joc, evidentment. Jo sempre, ja sabeu, que m'agrada muntar cançons sobre cançons, i avui doncs vinc amb un joc que bàsicament és que us poso la base del Rei León, de la Circle of Life, i m'heu d'anar endevinant quina és la música que us he posat a dalt. La veu sempre anirà canviant, i a veure si endevineu, si teniu prou cultura musical com per endevinar totes.
1: Jugueu vosaltres a casa, perquè si no jo aquí jugo sola.
0: Ara estàs jugant sola.
1: Quedo amb el cul a l'aire.
0: Però, escolta, et vinc a posar a prova. Jo, si a mi em fas venir aquí, jo almenys et poso a prova.
1: Va.
0: I si no en saps prou, et retrataré. Endavant. Aquí encara no, Marina, no pateixis. No pateixis. I comença fàcil, no pateixis.

0: Are we human?
1: Coldplay.
2: Yes! Con tanto.
0: My sign is vital.
2: Això és...
1: My hands are cold.
2: Sí.
1: My hands
2: are cold. La cançó es diu Human.
1: Sí.
2: Però no és Coldplay, és The Killers.
1: Són els altres que s'assemblen al Coldplay.
2: Efectivament.
1: The Killers.

0: Aquesta senyora es diu Christina Perry, A Thousand Years. I love you for a thousand. I ara us repetiré les quatre cançons que han sonat fins ara. Perquè què dic?
1: Killets? Or are we dancers?
0: My sign is vital. Però no desconnecteu, que n'hi haurà una de nova. And I'm on my knees looking for the answer.

0: Totes les cançons han estat número 1 de llistes mundials, eh? Someone You Loved és l'últim que ha dit Luis Capaldi.
1: Ets meravellós, Albert Bermúdez.
0: Foc es pot.
1: Gràcies.
0: Yes.
1: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu!
2: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Dani.
2: Què tal, com estem?
1: Això tu, com pots deixar de pentinar-te?
2: És que no sabia que hi havia vídeo i jo...
1: Ara, la ràdio,
2: no
1: sóc, sempre!
2: No sóc presumit amb la manera de vestir, però amb com em queda el cabell, sí.
1: Home, et queda sempre esbojarrat, no? Mm. És la...
2: Però ara no, perquè no em poso, normalment em poso uns polvos, que és com laca cristal·litzada,
1: ah.
2: I avui no m'he posat, però bueno.
1: Bueno, laca cristal·litzada, eh?
2: Sí, són uns polvos que és una mena de cera.
1: Mm.
2: Puc estar parlant 2 hores del cabell, si vols.
1: Tu que en tens, vull dir, per molts
2: tu
1: anys.
2: També,
1: sí,
2: home,
1: sí,
2: no és que estiguem...
1: No el porto com tu, vull dir, tu el portes molt desenfadat.
2: Tinc entrades, però el viatge a Turquia està pendent.
1: Que, com portes la pel·li d'acció catalana que tant somies a fer?
2: No la porto encara, és aixecar una pel·lícula d'acció ara aquí és complicat. Tampoc tinc una gran idea, aleshores no, fins que no arribi com un concepte. Tenim una pel·lícula que va estar com per Netflix, però no va acabar de quallar. I ara tampoc és una prioritat.
1: Però tens, o sigui, la tens projectada al teu cap?
2: En el meu cap, sí, però en el meu cap hi ha projectades...
1: I saps qui la protagonitzarà?
2: No, això no,
1: com
2: però tinc idees. Jo m'apunto totes les idees que tinc al notes del mòbil i de vegades les llegeixo i dic, ostres, i això? Podem fer el joc, si vols. O sigui, obro el bloc de notes i...
1: Et sorprens a tu mateix.
2: I a lo tonto dic, para aquí, i aviam quina idea surt, saps?
1: Home, endavant.
2: Sí,
1: ves obrint el mòbil, que jo mentrestant et vull preguntar.
2: Vinga, tu ves preguntant.
1: Creus que veurem abans una pel·li d'acció catalana dirigida per tu o tu dirigint acció a l'americana, als Estats Units?
2: No, perquè ni tinc ni idea com va... No puc parlar molt de com va el mercat dels Estats Units perquè ni he posat el peu ni estic a la diana. Crec que hi ha molts altres directors i productors que tenen un peu posat. Jo aquí, per ara, estic amb pel·lícules fetes aquí i com a molt a Espanya i poca cosa més.
1: Bé, mai se sap, perquè a més ho dius a moltes entrevistes, que vols fer acció...
2: Sí, i ja se'n contracten.
1: Clar, l'efecte crida mai se sap. Estàs preparat ja amb la llista del mòbil?
2: Sí, digues para.
1: Vale, contem fins a...
2: 1, 2, 3...
1: Para.
2: Clar, tuvieron que pasar 3 años para que las investigaciones periodísticas judiciales germinar... Uf, no sé què és això. Tornem-hi. Mira, tinc una moguda de viatges en el temps. Això sí, m'encanta la ciència-ficció. I en el meu cap sempre penso una idea tonta de paradoja temporal que sempre em tenen meravellat i és com una de les altres coses que tinc pendents.
1: Sí, tipus Christopher Nolan, eh?
2: Sí, tipus Christopher Nolan sense tant pressupost i sense aquesta dèria en fer-ho tot real, no? És com tot ho he fet real, he portat un barco i l'he posat allà i és un barco vikingo que no té res a veure amb la... Però bueno, igualment em va agradar molt, eh?
1: Vull dir, t'agrada l'Odissea?
2: A mi em va agradar. Jo tinc... De l'Odissea tinc... Vull dir, a mi em costa molt criticar les pel·lícules. Soc un espectador molt, molt agraït en aquest sentit. I de l'Odissea només em van passar 2 coses. Que és que a l'inici està muntada ràpid. Vull dir, a l'inici jo tenia la sensació que els talls anaven molt, molt ràpids. I aquí passa alguna cosa. I després vaig llegir que aquest mamotreto que ha fet de rodar amb IMAX, i la vaig veure amb IMAX, al Diagonal Mar...
1: Si tu la vas veure com s'havia de veure.
2: Sí,
1: eh?
2: A les 10 del matí, que m'havia anat al cine amb verd de crispetes amb un cafè. I després vaig veure que clar, la càmera IMAX només roda com 3 minuts seguits, o 10, vull dir, amb una quantitat molt, molt curta, i això en algun moment ho vaig notar. I després el que no vaig entendre, clar, és al final és com... que l'Odisseu arriba a Ítaca amb una reflexió de la guerra té conseqüències, certa culpabilitat, quan mata com a la que fa d'Atenea, que és la Zendaya, llavors fa com una reflexió molt bonica sobre cert pacifisme, però després munta un sidral allà amb els pretendents de la seva dona.
1: No cal predicar l'exemple.
2: I després el que em va passar és que aquesta escena no vaig entendre res. Vull dir, una coreografia de 3 hores amb la música ja del compositor, que és el Ludvig Göransson, que és un dels millors compositors de bandes sonores que hi ha ara, i jo estava al costat amb la persona que ho veia i dic, tu estàs entenent el que està passant? I tenia la sensació que... I passa una cosa amb el Christopher Nolan, que les escenes d'acció...
1: Ell ho busca una mica, que no s'entengui.
2: Jo crec que li dona una mica igual. Jo crec que en aquell moment, diu, jo me'n vaig a Fontet, saps? I ja us ho fareu perquè, per exemple, a El Caballero Oscuro, més enllà de les imatges que tots recordem i a les sagues de Batman, l'acció no està del tot ben rodada, sobretot el combate cuerpo a cuerpo. Hi ha com algú... Inception, l'escena final a la neu, que hi ha una persecució amb el DiCaprio...
1: Inception és Origen.
2: Origen. No acabes d'entendre molt el que està passant, no? Llavors,
1: li va el rotllo.
2: A cada pel·lícula dic, ostres, aquí no està molt ben explicat, això, no? Dit això,
1: em
2: flipa, eh? Em flipa. Inclús Tenet, que no li va agradar a ningú.
1: Home, era un palíndrom. Ens ho haurien d'haver dit abans de començar la pel·lícula, que era un palíndrom.
2: No, al revés.
1: Millor tot. Avui connectem les cançons del Llapis de la Memòria del director Dani de la Orden.
0: SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Dani de la Orden amb Jo Mai Mai, de Joan Dausà, que és un tema publicat l'any 2012, que es va convertir en el primer gran hit del músic de Sant Feliu de Llobregat i de retruc també teu, Dani, perquè d'aquí va néixer la teva primera pel·li, Barcelona Nit d'Estiu, que va ser un boom, almenys a Catalunya.
1: Sí, va ser un boom petit, però també veníem d'un moment quan feia temps que no es feien pel·lícules en català i, sobretot, comèdies, no? Vull dir, al final la pel·lícula tenia una certa voluntat de no m'agrada dir comercial, però ja m'entens.
0: Una feel good movie.
1: Sí, una feel good movie. I bé, i això el que em genera és una sensació de nostàlgia i sobretot de por de dir, ostres, el temps passa molt ràpid.
0: Que fa 13 anys d'això.
1: 13 anys, sí, i encara recordo coses com que jo encara tinc la sensació que va ser ahir. Sí que, pensant com era abans, jo me'n recordo que vaig rodar amb molta més seguretat i una mica més d'ego. Barcelona Nit d'Estiu, que no tenia ni idea, i ara que potser ja sé una miqueta més, al contrari, cada rodatge que faig...
0: Com més rodes, més dubtes
1: tens. L'agafo amb més por. Sí, sí, l'última pel·lícula que he dirigit mai he estat tan insegur a l'hora de durar. Llavors és com, a mesura que guanyava experiència, tinc com una sensació de dir, bueno, jo això crec que no ho sabré fer. I quan era a Barcelona Nit d'Estiu anava amb el pito fora, o sigui, era com de, això ho faré bé, això no sé què, tal... I és una mica la sensació contrària, i és bonic que passi això.
0: Clar, això t'anava a preguntar, que hi ha un mini-boom, diguem-li així, en Barcelona Nit d'Estiu. A tu personalment, que tens 22, 23 anys, quan hi ha aquest boom, com t'afecta?
1: Normal, no estem parlant de que te conviertes en Justin Bieber.
0: Una gira collonant a l'estiu,
1: sí,
0: amb el Joan Dausà, que anàveu pels municipis.
1: Per intentar portar la gent al cinema. Bé, va ser una etapa molt bonica, la vam fer amb amics i la recordo... Vull dir, moltes de les persones que han estat en aquella pel·lícula a dia d'avui són col·legues d'amistat o de professió, i això és una cosa com molt bonica.
0: Sí. Sense anar més lluny, l'Eduard Sola.
1: Sense anar més lluny, l'Eduard Sola, que va escriure Barcelona Nit d'Estiu, Barcelona Nit d'Hivern i la meva penúltima pel·lícula.
0: I què et va inspirar tant d'aquesta cançó com per aixecar una pel·li?
1: Narrativament està molt bé, vull dir, veies l'escena, dic, hòstia, t'imagines el sopar, no? El Joan Dausà té una cosa molt xula... Que escriu com mini-pel·lícules a les cançons, no? Vull dir, és que t'imagines com l'escena. Té una cançó que es diu Parlant de tu i de mi, que se'n va la llum, no? I visualitzes una mica la història. Més enllà que moltes cançons són nyonyes, però el Joan Dausà és una persona molt nyonya, com jo soc molt nyonya, vull dir... fa molt bé com de pensar mini-històries i posar-li música.
0: El titular ja el tenim, el Joan Dausà és una persona molt nyonya.
1: Home.
0: Abans de començar, el Dani em diu, avui intentaré no ficar-me en jardins.
1: Si això és un jardí, ja, o sigui...
0: No, positivitzem el nyonyisme.
1: Per
0: que
1: favor.
0: Que no el nyonyisme, són clar coses sí. Diferents. I com aixeques aquesta pel·li? Perquè això, 22, 23 anys, vulguis que no, muntar una pel·li...
1: Amb col·legues, vull dir, era... Bé, just després de la crisi... que va patir Espanya després del 2012-2011 i inclús el cinema no acabava de poder-se aixecar pel·lícules. Encara no havien arribat les plataformes, a més. I bàsicament teníem uns col·legues, un tenia una càmera d'esto i va ser tot amb col·legues. Vam rodar un estiu i la vam fer com qui fa un curtmetratge, però en vez d'un curtmetratge de 3 dies, un curtmetratge de... no sé, un agost.
0: Sí, tothom sense cobrar.
1: Sí, sí, sí.
0: En localitzacions.
1: Amb localitzacions d'esto.
0: Familiars.
1: Després tot el que va generar la... És que no sé si va generar res la pel·lícula. O sigui, no... Diners no vam guanyar, saps? O sigui, no es va guanyar res perquè no... Tampoc va fer una taquilla en si. Però era una època on fer... Ara no ho tornaria a fer, ni se m'acudiria a fer-ho, però va ser tot des de la inconsciència. Des de dir, tinc aquests amics, no sé què, aquest amic coneixia un actor, el Miquis Prevé coneixia no sé qui, i ens vam anar sumant tots
0: i
1: va sortir això.
0: Bueno, i després va sortir Barcelona Nit d'Estiu.
1: I després Barcelona Nit d'Hivern, que aquesta ja la Barcelona Nit d'Hivern, que aquesta ja la vam fer bé, ens vam donar tots alta de la Seguretat Social, i jo crec que es nota, vull dir, Barcelona Nit d'Estiu té com una imperfecció i un punt amateur, que crec que la fa com bonica, especial, no? I crec que Nit d'Hivern potser entra més en un cànon de com han de ser les comèdies romàntiques visualment, a nivell de guió. És més perfecta, potser.
0: No és el que tu li dius pel·lícula de fórmula.
1: Sí, Barcelona Nit d'Estiu també era de fórmula, però va ser tan caòtic tot que al final la fórmula es va trobar en el muntatge. Saps? La pel·lícula s'ha de dir Barcelona, t'estimo. Havia de ser una mena de París GTM, més un punt autoral, i de repent es va consolidar amb una... O sigui, la fórmula la vam trobar durant el camí.
0: I les revisiones, les teves pel·lis, de tant en tant te les poses?
1: Sí, però sobretot per consultar, dir, hòstia, això com ho vam fer... Sí, i la revisiono de manera molt sana, és a dir, les...
0: Si les critiques a tu mateix.
1: Sí, però d'una manera... O sigui, jo podria criticar cada una de les meves pel·lícules, inclús et puc dir de quines no estic plenament orgullós, però l'important és saber el per què. O sigui, jo miro cap enrere i crec que no tinc cap gran pel·lícula entesa com a pel·lícula bona. Tinc pel·lícules simpàtiques, tinc pel·lícules que et fan passar una bona estona, però sobretot les primeres crec que són unes pel·lícules molt irregulars per responsabilitat plena meva.
0: Sí, et flageles fort.
1: No, al contrari, no és un flageler. No,
0: home.
1: Crec que és natural. Vull dir, l'altre dia vaig tenir una reunió amb els meus socis, els productors, i un va dir, hòstia, crec que està guai com a vegades fer com autocrítica el que fas, i jo ho faig però d'una manera molt sana. O sigui, cap altre... No em trauria cap de la carrera. No és que, hòstia, vaig fer d'això, quina moguda, tal... No, al contrari, dic que si vaig fer això no va quedar bé, però això em va ajudar a fer una altra cosa, o aquí vaig aprendre no sé què, i allà queden, saps? I no passa res, que una pel·lícula és per sempre, però tampoc el dia que em mori no posaran allà de on la va cagar, no?
0: És que tinc però... aquesta sensació, Dani, que a mesura que has anat rodant, que has rodat molt, crec que portes 11 pel·lis i
1: masses,
0: 4
1: sí.
0: sèries, masses, també has anat relativitzant molt la teva feina.
1: Sí, moltíssim. Vull sí, dir, abans
0: m'anava la vida... amb tranquil·litat...
1: M'anava la vida amb un plano i tenia una obsessió negativa, i diguem que ara he après una mica que res és tan greu, i també les prioritats canvien, i òbviament quan estàs rodant estàs allà com preocupat, però sí.
0: O sigui que quan l'èxit espaterrant de Casa en Flames t'arriba, tu ja t'ho prens des d'un altre lloc. O sigui, tu ja estàs com...
1: Sí, bueno. A més, ens arriba d'una manera molt bonica, perquè jo Casa en Flames la faig des d'una depressió, perquè abans de Casa en Flames jo vaig fer un burnout, sobretot a nivell de feina i a nivell de salut, perquè es va coincidir una acumulació... O sigui, jo vaig arribar a estrenar dues pel·lícules el mateix dia, que era un meme, allò, perquè vaig estrenar 42 segundos i El test el mateix dia. I a més són dues pel·lícules de les quals, mirant enrere, no m'identifico molt amb elles. Una no era una història... que volgués explicar del tot, i l'altre, El test, és una pel·lícula que jo com a director crec que ja vaig fallar amb algunes coses, no? Dic, la miro enrere i dic, aquí no vaig afinar en certs aspectes que són plenament responsabilitat meva. I llavors era com, ostres, a més d'estrenar dues pel·lícules de les quals no estic plenament orgullós, jo tinc artrosis de columna amb una hernia discal i a sobre em fot un mal de l'esquena que flipes.
0: Si pateixes l'esquena
1: sí,
0: crònica.
1: Sí, d'una manera crònica, i si vols parlem de la gestió del dolor o la molèstia crònica, que és bastant interessant.
0: Oh,
1: llavors jo ja peto completament i li tinc por al rodatge, li tinc por al treballar, li tinc por a anar a un set, vull dir, com dir, hòstia, no sé què m'està passant, sóc un privilegiat que em van molt bé les coses, però li estic agafant pànic a el que jo estimo, que és el cinema, perquè al final a tu et pot agradar molt la pizza, però si menges pizza cada dia te la foten
0: que
1: amb un embut.
0: Que com una passió i acaba sent la teva
1: com
0: feina.
1: Sí. I aleshores vaig patar d'una manera estranya. I de sobte Casa en Flames neix una mica amb els meus productors, una manera, no sé si conscient o inconscient, dir, hòstia, anem a fer que el Dani rodi un altre cop amb nosaltres, perquè jo he estat rodant molta estona a Madrid o a fora. Anem a fer que el Dani rodi una pel·lícula aquí, que la senti seva, en català, amb el seu ambient de confiança.
0: Sí, la teva gent t'abraça.
1: Sí, va ser com algú com molt bonic, no?, de dir, anem a intentar que torni a rodar, però des d'una mena de casa, no?, i aleshores jo me'n recordo que li explico als productors aquesta idea vaga que tinc de dir, hòstia, tinc una idea, jo me'n recordo que la Flama, perdona la broma, l'Espurna va ser, m'agradaria fer una pel·lícula rotllo Pequeñas Mentiras sin Importancia, d'una família un tant pirada, però que sigui un feel good, i després ja ve la pandèmia, i llavors l'escrivim durant la pandèmia. I jo me'n recordo que el detonant, ara que el Sorogoyen està anant una pel·lícula meravellosa,
0: El Ser Querido.
1: El Ser Querido. Mira, això no li dic perquè no ho conec. Però jo me'n recordo que veig El Ser Querido No, El cercle d'hidro, no, perdona. Madre, és una pel·lícula increïble del Rodrigo Sorogoyen, que la fa la Marta Nieto, és una preciositat de pel·lícula, i hi ha una escena meravellosa gravada amb un mòbil, que és la Marta Nieto està com borratxa amb un mòbil, està amb uns xavals que la tracten fatal, vol saltar el cotxe, és una típica escena de tensió de Sorogoyen, Sorogoyen, que generando mal rollo, pues, aquesta escena, i dic, hòstia, que guapo això, de generar tensió d'una manera, m'agradaria com... Saps, em va inspirar com algo de dir, m'agradaria fer com una escena així com de tensió que no passa res però falten moltes coses. I no sé com vaig arribar de jo voler fer un curtmetratge de l'escena paracaigudes de Casa en Flames, de tu tens una persona lligada, estàs lligada a una persona que es tirarà amb paracaigudes i en aquell moment aquella persona es diu jo ho vull deixar i si em deixes em mato amb tu, que és l'escena de l'Enric Auqué, la Macarena. I allò sí, sí. Jo volia fer un curt. Jo volia fer un curt en pla seqüència molt tenso a partir de veure Madre, no? Que dic, hòstia, com les pel·lícules et vinculen d'una manera estranya, que tu pots veure una pel·lícula Disney de dibuixos i t'inspira per una altra cosa. I aleshores, no sé com a la pandèmia, jo amb l'Edu comencem a escriure Casa en Flames, l'Edu comença a fer el guió, i el primer que li dic és aquesta escena de dir, mira, m'imagino una escena d'una parella, el tio que porta la noia per tirar-se en paracaigudes, ella li diu, vull deixar, descobreix que vol deixar-ho, i ell agafa una dinàmica tòxica, victimista, narcisista...
0: A l'aire
1: de, si em deixes, em mato. I a partir d'allà comencem una mica a desgranar-ho tot.
0: I ves per on, Dani, ara mateix està sonant de fons a la cançó Captatio Benevolentiae, que sí. La gent que no som tan repel·lents com els Manel li diem Ens en sortim, sí. Aquesta és la d'Ens en sortim, que és una cançó que tots els que hem vist Casa en Flames l'associem a ella perquè apareix en el moment sí. Més catàrquic.
1: Jo crec que l'associació ja venia d'abans d'haver fet un temazo com aquesta cançó, però sí, d'alguna manera he robat aquesta cançó i l'he intentat vincular amb la pel·lícula d'una manera totalment des de l'admiració absoluta.
0: O sigui, no era per context, mira, he trobat aquesta cançó, sinó que aquesta cançó a mi m'agrada
1: sí,
0: i la vull posar aquí.
1: Sí, sí, no hi havia... Vull dir, sí, al final, el millor que té aquest ofici és que et pots aproximar a certs mites i a certes persones que admires des d'una manera professional, però que això és preciós.
0: Que guai això que has explicat, no? Que gràcies a... Bueno, amb la Casa en Flames tornes a estimar la teva professió.
1: Sí, llavors casualment Casa en Flames aconsegueix anar bé i ara doncs la pel·lícula va bé, l'Edu guanya el Gaudí i...
0: Nominats a 8 Goyes.
1: I nominat al Goya, guanya el Goya millor guió, preciós, es converteix en trending topic a Twitter perquè diu no sé què dels xarneus i no sé què, es fa una mica de rebombori. I ara estem escrivint la segona.
0: Ole.
1: Sí, sí. Casa en Cendres.
0: Casa en Cendres.
1: Sí, sí.
0: Passarà les mateixes ubicacions?
1: No, passa la neu. Hem de canviar. Els pijos tenen una casa a la Costa Brava.
0: Barcelona nit d'estiu, Barcelona nit d'hivern.
1: Sí. Però en aquest cas, el bonic és que es canvia el punt de vista. És a dir, allà sempre hem parlat de la figura de la mare, no? Del personatge de l'Emma Vilarassau, com aquesta mare dedicada i oblidada per la família, no? I d'alguna manera, en aquest cas, ens centrem en la figura del pare. El pare, en una casa que té allà, a la Molina, a Andorra, on ens deixen rodar, i ens centrem una mica en la figura del marit, del pare, i intentem parlar d'alguna manera dels cuidats. És a dir, de què passa quan et vas fent gran, tens certa vulnerabilitat a les coses que passes quan et fas gran, dolors, operacions, el fer-se gran, i com d'alguna manera el pare gestiona això, no? I és una pel·lícula que parla dels cuidats a la família de la manera més sombria que poden tenir aquests cuidats.
0: Doncs esperem, i mentrestant doncs hem escoltat una cançó que ara encara té més sentit, no?
1: Clar.
0: Després del que ens ha explicat, i és que de vegades ens en sortim.

0: Tot això, Dani, el fet de petar-ho molt fort amb la casa en flames et posa d'alguna manera pressió afegida a la següent pel·lícula o no t'ho prens així?
1: No, no. El tema de la pressió ja he oblidat.
0: Ho has superat, això?
1: No, no és que ho he superat, és que no... Per ara no n'en tinc. Saps? Sí que tinc molts nervis a que les coses surtin. Vull dir, els meus nervis és... Tinc una idea i aquesta idea tinc moltes ganes de que surti. Si no surt, em sap greu, hi ha com certa frustració, no? Això sí. I per exemple, ara m'està passant que estic pendent d'una coseta que m'han de dir sí o no i amb això sí que m'obsessiono una mica, allò d'estar mirant el mail de dir, hòstia, no m'ha arribat. Però un cop ja estic rodant i ja la pel·lícula és del públic, deixo que viatgi, inclús em llegeixo les crítiques, tant positives com negatives. Soc molt fan de Letterboxd. Vull dir, la gent de Letterboxd, que és una pàgina web on critica les pel·lícules, una mena de Film Affinity, les crítiques són molt creatives. O sigui, em flipen. I m'he mirat crítiques d'altres pel·lícules de les meves i realment és gent molt creativa a l'hora de criticar una pel·lícula.
0: Et rius, ja.
1: Em ric moltíssim, sí.
0: La última estrena que has tingut és la segona temporada de la sitcom La Casa Nostra, de 3CAT. Què és el següent que estrenaràs?
1: Doncs El Director, si...
0: El Director,
1: sí.
0: O sigui, tu saps El Director del Director.
1: Del Director, sí. El Director és una pel·lícula...
0: És un llibre,
1: és un llibre de David Jiménez, que parla de la seva etapa com a director d'un diari, i és molt interessant perquè el llibre explica les pressions polítiques i econòmiques que tens a l'hora de que tu vols dir la veritat d'una notícia... I no pots. I crec que és un tema molt, molt actual, independentment de quin partit hi hagi, perquè intentem no decantar-nos si és una pel·lícula més d'esquerres o dreta, simplement exposa una realitat, que és que la veritat avui en dia en certs medis sempre està condicionada...
0: Ha de passar com uns cribatges.
1: Sí, hi ha un condicionament ideològic en funció de quina ideologia marcada tens i buscar aquesta neutralitat, doncs potser és que quasi és algú... algo impossible, no?, d'alguna manera, o complicat.
0: Bueno, és un tema...
1: És un tema...
0: De debat,
1: no sé,
0: actual.
1: De debat actual i que està molt al dia i a mi em ve molt de gust, independentment de que la pel·lícula agradi o no, veure com la gent reacciona, perquè jo m'estic trobant que ara les pel·lícules tenen un pozo... Potser és que estic massa estant a Twitter, ara també t'ho dic, però tenen un pozo polític important, no?, de que cada pel·lícula... introdueix una reflexió a les xarxes de caire polític, més enllà de si la pel·lícula està bé o malament, no?
0: No, és que les xarxes, si estàs, és per tenir opinió. Es veu que no pots
1: tenir opinió.
0: Bueno,
1: jo no tinc opinió. Vull dir, ojo,
0: però
1: jo...
0: tu estàs una mica de voyeur, allà.
1: Sí, jo estic de voyeur, inclús, perquè no m'has preguntat cap pregunta compromesa, però no m'agrada posar-me en jardins, però no perquè no m'agradi, sinó perquè no tinc la... En moltes coses no tinc ni el coneixement, ni la intel·ligència, ni l'atenció suficient que li has de posar alguna cosa per
0: això,
1: opinar
0: això
1: de segons què.
0: Això ho comentava la Carla Simón fa dos dies.
1: Ah, sí?
0: Sí, que moltes vegades que ella diu jo no et puc opinar d'això perquè no en sé prou.
1: Ah, doncs mira,
0: a vegades us carreguen unes responsabilitats de què opines d'això? Dius, és que clar, si jo ara tinc un altaveu aquí... No puc dir que el primer que em passi pel cap sense informar-me...
1: No,
0: sense...
1: o si t'agradi el primer que passi... Vull dir, pots dir-ho si vols, crec, però jo que sóc d'una persona que m'agrada almenys tenir una opinió clara de les coses, dic, hòstia, és que, sincerament, la meva opinió crec que en certs punts no té valor. Vull dir, si hem de parlar de Christopher Nolan, sí que la meva opinió crec que té molt valor, perquè m'he vist molt les seves pel·lícules. Però si hem de parlar d'un tema determinat d'actualitat... Jo dic, ostres, és que això és que ni que m'empapi de tot, potser no tinc la capacitat mental de fer una reflexió que valgui la pena que les persones que estan escoltant això l'escoltin, saps?
0: Hi ha alguna que et vulgui preguntar d'opinió que en tinguis?
1: No, per ara no tinc cap tema així...
0: Si no, tu m'ho dius? O
1: per ara
0: paper,
1: no.
0: I tirem milles.
1: Per ara ho porto bé. Si tens alguna pregunta a dir, jo diré, mira, d'això no sé suficient.
0: Això és un programa que em pots dir que et doni la gana, Dani.
1: No tinc cap reclamació o cap reivindicació concreta per res i si la tinc està tan poc fonamentada i tan poc treballada que me la guardaré.
0: Bueno, tu mateix.
1: Tinc moltes ganes que s'estreni La Bola Negra, tinc moltes ganes de que surti l'Odissea en Blu-ray per comprar-me-la, crec que haurien d'haver més parts per gossos, això és la meva reivindicació.
0: Ara veus tenir un gos, no?
1: Sí, tinc un gosset, una gosseta que es diu Chiwi. I el dels pipicans és una moguda. Entenc que no es puguin deixar gossos al parc perquè, si no, estarien plens de gossos.
0: Veus com sí que tenies
1: però,
0: aquí?
1: Clar, no, amb això sí que puc dir s'ha de fer alguna cosa perquè en aquest sentit és no sé on portar la pobreta.
0: Una mica de civisme per part de tots.
1: Sí,
0: sí,
1: els
0: que tenen gos han de recollir les caques.
1: Això sí, i anar amb el xorro.
0: El que sí que és veritat és que tenim un problema i ens estem allargant molt aquí.
1: Ah, perdó, perdó.
0: Però què passa quan el gos fa diarrea?
1: No, és una moguda. De fet,
0: què fas?
1: No, vas amb una... Si saps que té diarrea, vas amb un cartró. I quan vols que caga al carrer, poses el cartró a Desto o intentes... Jo algun cop li he arrastrat a la pobra ja a punt de Desto perquè vagi a un arbre. S'intenta fer el que pot i si ho fa, demanes disculpes, ho neteges i...
0: Poses mirada, i ja no puc fer res, no porto cullera.
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, Dani, perquè diuen que ets un director que mostra la seva vulnerabilitat i també ho diuen com si fos una cosa única i absoluta, com si no fóssiu humans, els directors.
1: Ah, no ho sé. No sé qui... Pues suposo que el rodatge és molt transparent. I també de cara quan tinc promoció d'algú, també. Però suposo perquè sóc molt transparent.
0: Sí, no... que això vol dir que quan no saps com fer una cosa ho dius. No sé com fer això.
1: Sí, sí, completament. A l'última pel·lícula el director, que tenia una meravellosa directora de fotografia, que és la Maria Codina, que vam congeniar molt, jo li deia, Maria, això, no, que ho sàpigues, jo no tinc ni idea, i em diu, perfecte, jo, doncs, què fem? I m'apoyo molt amb l'equip, vull dir, el bonic de dirigir és que el més inexpert en un rodatge, des del meu punt de vista, sóc jo. És a dir, en els rodatges últims que he fet, estic amb una persona que fa so, que porta 128 pel·lícules a les esquenes, estic amb una persona que és la directora de foto, que cada any roda potser dues pel·lícules i una sèrie. És gent que té molt bagatge de rodatge i és una comoditat, certament, com dir, hòstia, això no sé molt bé com fer-ho, com ho faries?
0: Amb els actors també mostres aquesta...
1: Sí, amb els actors, per exemple, parlant d'una manera d'una pel·lícula... O sigui, el director, per fer Autobombo, amb el David Verdaguer, que fa de personatge, primer hi havia un guió que vaig reescriure de 200 pàgines, però jo volia, tenia com això de burro de tot. Burro de tot, perquè el llibre és increïble, estava com massa apagat el llibre, tenia com una obsessió en què crec que havia de sortir tot, i clar, David Verdaguer, amb la seva neurosis que el caracteritza, em va dir, Dani, són 200 pàgines. O sigui, és que directament ja no és que la pel·li quedi llarga, és que jo no em podria aprendre tot això, que ho sàpigues, no podré. I vale, David, què fem? I t'estic parlant d'una setmana abans de rodar, eh? Ojo, eh? O sigui, una setmana abans de rodar, el David va venir a casa...
0: Mare meva, com deuria estar el David.
1: Nervioset, suposo. Va venir a casa i vam començar a retallar el guió, però és molt interessant retallar-ho amb l'actor, perquè l'actor agafa la pel·lícula també i em va ajudar molt perquè va entrar molt fresc, saps, a la pel·lícula, i va dir, mira, això que vols explicar és un tostón. I algunes coses era una estirada ronça, però em va ajudar molt com a condensar aquesta pel·lícula. Tampoc és que quedés un guió de 110 pàgines, va quedar un guió de 150, també t'ho dic. Els actors parlen molt ràpid. I això, i vam reescriure moltes coses una setmana abans de rodar a casa amb el programa de guió obert. I crec que això és el bonic, aquestes coses com cutres de les pel·lícules...
0: El making of que no es veu.
1: Sí, normalment a les entrevistes sempre el director mostra com un cert control de tot i que està bé dir-ho, eh? I parla de la pel·lícula amb una seguretat meravellosa, però a mi m'interessa més la part de dir, hòstia, és que una pel·lícula és una successió d'accidents que potser fan la pel·lícula millor, però cada pel·lícula és un accident d'algú. O sigui, cada pel·lícula és una pel·lícula de el que podia ser no és, el que va malament i és un resultat d'accidents.
0: D'anar solucionant, també.
1: Sí, sí, és un resultat
0: d'accidents. Com un lampista audiovisual.
1: Exacte.
0: Que vas posant parxes pagats.
1: Sí, sí. Parxes hi ha molts.
0: Doncs abans parlàvem de què són les pel·lícules de fórmula, no? Que són aquestes pel·lícules que, saps, tenen un ordre i les de seguir i funcionen com un canó. I ara anem a donar pas a una cançó, que jo no sé si és una cançó de fórmula, però va com un tro, i aquí al Llapis de Memòria ho sabem molt bé perquè ha sonat un porró de vegades, i em refereixo, evidentment, al Born to Run de Bruce Springsteen.
2: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria del director Danny De La Orden. També hi hem trobat el Born to Run de Bruce Springsteen, que és una cançó publicada l'any 1975, que diuen que va salvar la carrera del Bruce, perquè després d'uns inicis musicals que no acabava d'arrencar la cosa, doncs va parir aquesta meravella i ja catapultat cap a l'estrellat mundial.
1: S'ha de dir que quina llista de Spotify de senyor gran, eh? A mi crec que l'Spotify m'obliga com a escoltar cançons noves per dir, tio, t'estàs quedant, i aquí ho demostra.
0: Sí, allò del rap que et diu...
1: Sí, no, el meu rap és d'una persona...
0: Diu, ets Manuel Fraga, no?
1: Exacte, sí, sí. És música de pare, jo a mi...
0: Pedro Sánchez et guanya, eh?
1: Sí, no, Pedro Sánchez crec que les seves llistes de cançons són més actuals.
0: Molt més modernes, sí, sí. I molt més indies que les teves,
1: sí, eh? Sí, necessito el seu assessor. No, aquesta em recorda una mica al món cotxe quan vas amb els pares.
0: Vull dir, això és cançó de pare.
1: Això és cançó de pare, podria ser aquesta, o Bohemian Rhapsody, o això. I també perquè a ma germana li agrada molt el Bruce Springsteen i vam anar com a 3 concerts o 4 que va fer el Palau Sant Jordi. I mira, li tinc carinyo.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quin barri?
1: Visc a Sant Antoni.
0: I a quin barri et cries, tu?
1: Em vaig criar a Sant Gervasi, entre plaça Bonanova i plaça Kennedy.
0: Val. I quins records tens d'aquella Barcelona, d'aquell Sant Gervasi dels anys 90 on tu et cries?
1: Normal, no normal. També jo vaig ser un xaval de poc de barri perquè em vaig posar molt amb el món dels videojocs. I era un...
0: És un viciat.
1: Era un viciat dels videojocs i no vaig tenir... Com les notes jo anava fent, no vaig tenir aquesta sensació, o sigui, aquest punt de... No em van posar traves ni limitacions d'horàries i podia estar hores i hores jugant a la Play. No ho recordo com algo que em fregís el cervell. Crec que els videojocs tenen una... Cada cop més una part cultural, inclús narrativa. Inclús et diria que de vegades em passa que l'emoció que sento jugant un videojoc, és, depèn de quin, és major que determinades pel·lícules.
0: Però perquè... és com una pel·li, em diré, de foto.
1: Sí, no, clar, hi ha una part creativa que la donem per sentat, de dir, bueno, el gràfico, els 3Ds i tal, però cada videojoc té un art i té un guió. Òbviament hi ha molts tipus i hi ha alguns que són únicament per viciar estil Candy Crush, però és una cultura que em sembla fascinant i molt lligada com a lo popular, no? I jo de petit em vaig criar des de la PlayStation 1 fins l'última, i estava molta estona jugant als videojocs a casa, per tant tenia poc. Anava de la piscina, feia piscina petit, i anava de la piscina...
0: Per l'esquena, això que ens comentaves.
1: Sí, però perquè m'agradava nedar, i vaig intentar jugar a bàsquet a primària, i era molt dolent, per tant...
0: A la Play, jugaré a la Play.
1: Ah, exacte, jugava, no som molt ni de FIFA ni de l'NBA, però sí, un poco niño Final Fantasy.
0: I des de ben petit, quan et deien, Dani, tu de gran a què et vols dedicar? Tu deies ja cinema?
1: Sí, sí, perquè ma mare em portava molt al cinema. Inclús em portava... Crec que va fer una cosa que, com no soc pare, no puc dir si està bé o no, a mi em va agradar el seu moment que no vigilava molt el marge d'edat per les pel·lícules. Aleshores, jo jo vaig anar a veure Starship Troopers als cinemes, que és una pel·lícula aparentment fatxa, però després descobreixes que és una paròdia del feixisme. Però clar, jo crec que tenia 10 anys quan veia els aràcnidos i el bitxo que et xuclava el cervell.
0: I no et traumava, això?
1: Bueno, de vegades tancava l'ull, però hi havia com aquest punt de morbo i aleshores crec que això em va condicionar d'alguna manera a que li agafés el gust de les pel·lícules, perquè jo vaig començar a veure pel·lícules d'adults, entre cometes, quan era molt petit. Però jo recordo que vaig veure Armageddon quan es va estrenar als cinemes, que era quan hi havia un cinema allà al Port Olímpic, al costat del cine 3D, I me'n recordo com dic, hòstia, aquesta pel·lícula és un passot, de fet, és les meves pel·lícules favorites. Però sí, vam fer una cosa com que no vigilaven gaire... Sí que van haver-hi traumes heavies, jo recordo que vaig anar a veure un espectacle de Forar els Baus.
0: Ah,
1: i me recordo que era molt petit i me recordo que et donava unes ulleres i hi havia uns flaixos increïbles i com tot de màquines, perquè no era una obra de teatre com a tal, sinó que era com una mena de nau, i després sortia una tia amb pilotes i una espasa i sí que em donava molta incomoditat al tema sexual. Vull dir, jo podia veure una pel·lícula com Muertes
0: i tal. Si tu veies Los Niños del Maíz i deies...
1: Cap problema, cap problema.
0: Una Fura dels Baus.
1: Cap problema, però de repente una escena on es veia una teta em tapava, que em donava com molt...
0: Sí, pudor.
1: Això, pudor.
0: Que quan pensaves això en dedicar-te al cinema, sempre era des de la part de director, mai et vas plantejar ser actor?
1: No, sí que de petit feia teatre, però no... Em va agradar molt més la capacitat de control que tens... a l'hora de crear una història, no? Però no, mai he passat. I de fet, algun dia, en plan conya, de fer algun, inclús a la casa nostra, que passen tots els apartaments d'equip, surten allà a la casa nostra perquè anem justos sempre pels personatges, i alguna vegada part de l'equip ha fet algun cameo i jo encara no l'he fet.
0: Però està...
1: No, per ara no. És un jaleo, és un
0: jaleo.
1: Amb
0: aquest cabell és que serà molt reconeixible que ets tu. Que crec que el teu pare és assessor fiscal.
1: Sí.
0: I tu el tema economia, números, això...
1: No, em comença...
0: Suposo que ara t'ha anat bé tenir un pare assessor fiscal amb els diners que has guanyat.
1: No creguis, em va bé per dir-me... la renta és aquesta, jo, perfecte, molt bé. No, ara em comença allò que... Però perquè sóc víctima de lo que està de moda i estàs a Instagram i et surt el típic, no guru financer, perquè és gent que es dedica a això, però et diu, hòstia, tu tens els diners allà i no estan treballant per tu, i llavors ja dius, hòstia, potser hauria de fer alguna cosa i tal, però amb això sóc bastant...
0: Bueno, tens algú de confiança.
1: Em començo a interessar una mica per al món de les inversions, però des de l'estupidesa de dir, ai, mira, això què tal, però
0: clar, no
1: he fet
0: no
1: res.
0: No ets un criptobro.
1: No he fet res, com a molt vaig dir, i això què és, l'interès compuesto? I després dius, ah, vale, i ja està, saps?
0: En tot cas, el Dani volia ser director, doncs cap a l'ESCAC, no? que anem. A l'ESCAC te'l vas poder pagar amb aquests diners que hi havia a casa? Vas haver de treballar?
1: No, l'ESCAC me'l va pagar el meu pare. Vaig tenir... Jo sempre ho he dit, vull dir, el fet de que jo em pugui dedicar al que m'agrada, m'hagin anat relativament bé les coses, no forma part ni del talent ni de... Vull dir, se'm pot donar millor o pitjor fer una pel·lícula, això ja, que l'espectador diga. Però a mi el motiu principal és que he tingut la sort de que quan jo volia fer una pel·lícula he tingut un coixí per fer-ho. I crec que és algo que està de reconèixer, no? Perquè si no sempre estem parlant una mica de si quieres puedes i d'una mena de romantització de la feina dura que pots arribar a qualsevol lloc, i ens oblidem que determinades persones, en les que jo m'incloc, poden fer el que volen perquè tenen un determinat coixí. I jo, doncs, prefereixo...
0: Però hem de dir-ho al revés. Si puedes, quieres. No?
1: Sí. Però clar, no és com... No. Si tu treballes, o si no aconsegueixes els teus somnis... I de vegades no, perquè no tens un coixí i una xarxa i un suport perquè puguis centrar els teus objectius en fer el teu somni, que és que s'ha de pagar el menjar d'alguna manera.
0: De totes maneres, sí que vas treballar com a cambrer, crec.
1: Vaig treballar com a cambrer a Can Torrada, sí. A un restaurant que està a la Costa Brava, a Begú. Tres estius o dos o tres estius.
0: Sí, per pagar-te una mica l'oci.
1: Sí, bueno, estàs a la universitat i dius, ostres, jo hauria de fer alguna cosa, vull dir, no m'estic guanyant la vida, i m'hauria guanyat la vida, no... Em vull comprar coses i no... Una cosa és que m'ho paren per aquí la carrera...
0: I una altra ser un paràsit.
1: I l'altra és dir, hòstia, quiero salir de fiesta, dame 20 euros als 20 anys, saps? O als 18, i vaig estar 3 anys corrent de cambrer a Can Torrades i meravellós.
0: Quina època?
1: Quina època? En quin sentit? No me'n recordo l'any. Jo tenia dels 18 als 21,
0: ets
1: o així.
0: Del 89.
1: Ah, soc del 89.
0: Doncs era l'època on ho van començar a petar anuncis d'una conegudíssima
1: marca
0: de cervesa amb cançons com Summer Cat de Billy the Vision.

0: Summer Cut de Billy the Vision, sonant a la llapis de memòria del director Dani de la Orden, que aquest tema és del 2018, que, com deien, doncs, va obrir la veda a aquests anuncis d'estiu, que no cal fer ridícul, són els d'Estrella Damm, encara que no ens patrocini, i ens enviaràs uns quintos, i que encara duren.
1: Encara duren.
0: Vull dir, que han passat 16 anys?
1: Sí, sí, sí.
0: I encara...
1: És que a mi aquesta, me'n recordo que estava treballant allà i va ser quan va sortir aquesta cançó i estàvem mentre fèiem... La prèvia de netejar i preparar les taules sempre està com allà sonant.
0: Has tingut moltes feines lluny del teu sector?
1: No, només cambrer, i ja després de cambrer vaig començar a fer making-offs amb una empresa de publicitat.
0: Que això ja és el teu sector?
1: Que això ja és el meu sector, però era el Mindundi que feia els making-offs. I després dels making-offs vaig començar a muntar anuncis, i després de muntar anuncis vaig començar a dirigir anuncis de gatets.
0: I quina valoració fas del teu pas per l'escalc?
1: Molt guai. Al final, el que et serveix sobretot és per trobar certes connexions amb gent que t'entens i poder fer coses, perquè el cinema no és únicament aguda. Jo tinc una idea brillant, s'ha de fer. Ara amb l'IA, ja, potser, si la pots fer des de casa, ja és un altre tema peliagudo, no?
0: De moment cutreja.
1: Bueno,
0: Et
1: dic jo que no cutreja.
0: Doncs, tornaràs a cantorrades, eh?
1: Exacte.
0: A fer de cambrer.
1: Però, sobretot, més enllà, vull dir, el cinema és algú com dir que s'ha d'estudiar, no seria... Vull dir que s'ha d'estudiar cinema em sembla una falta de respecte per les carreres on s'ha d'estudiar de veritat, com medicina... Aleshores, a mi, sobretot, el que sabés de l'escac és que et dona callo de rodatge, saps? Més enllà de... Sí que jo vaig tenir un professor meravellós a pràctiques que vaig aprendre molt, però sobretot et dona perdre el pudor, no, de rodar una cosa amb col·legues un cap de setmana amb una càmera, ja sigui una Alexa, una càmera de 16 mil·límetres, el que sigui, ensenyar-ho a classe... I entre tots començar a dir, vale, això no està bé, saps? O sigui, et treu aquesta barrera que tu tens de dir, hòstia, vull fer... Perquè moltes coses, amb això passa que de vegades tens tantes ganes de fer una història, d'escriure un llibre, de fer una pel·lícula, però en el teu cap ha de ser tan perfecte que al final ho acabes fent. I el bo que tenia l'escac és dir, no ets un geni, ni tens la millor idea del món,
0: segurament
1: serà una merda, però roda-la i vine a classe i t'enfonsem en el bon sentit.
0: Aquest professor era el Sergi Pérez?
1: Ai, sí! Però això no us ho vaig dir, jo.
0: Home, però aquest senyor té mèrit perquè tu sortissis de l'armari cinematogràfic a l'escac.
1: Sí, sí, li tinc molt carinyo. Vull dir, jo era un professor molt canyero, però jo a l'escac me'n recordo que vaig centrar en pudor perquè a mi m'agradava Armageddon, Transformers, les pel·lícules comercials... I arribes allà i va Fellini, no sé què, Tarkovsky, que dic, hòstia, està molt bé, però em ve de gust... veure més l'altre, no? I a mi el Padrino no és que em flipi. Normal, està bé, però és una persona que no em flipa, em sap greu. I a pràctiques jo me'n recordo que em va dir, però tu quines pel·lícules vols fer? Qual és la teva pel·lícula favorita? I jo, mig plorant, Armageddon, em diu, vale, doncs... És com una mica et treu aquesta careta i...
0: Et va alliberar.
1: Sí, sí, sí, i sobretot t'ajuda. És un moment important en acceptar quins són els teus referents i no tenir cert pudor perquè estàs en un sector menys artístic del que s'espera de tu, i després totes les pel·lícules que he fet pues, estan molt lluny d'algú autoral, saps?
0: De fet, aquí vam tenir un pollastre enorme a xarxes quan va venir el director de l'ESCAC, el Sergi Casamitjana.
1: Què va dir?
0: I vam treure un reel en què deia que l'ESCAC s'ha d'ensenyar cinema comercial perquè aquesta gent està pagant molts diners. I no és perquè li ensenyem a gravar una pel·li indie amb un mòbil. Bueno, acaben d'arribar a dir a les xarxes...
1: Hòstia, això...
0: Perquè hi ha molt idealisme
1: això,
0: i...
1: Això, i puc estar-hi no del tot d'acord, però jo crec que tu has de fer el cinema que et mou. I potser una vegada et mou un cinema més de fórmula i potser un dia...

0: ja t'aproximes a algú que no entens, saps? Vull dir, ja passa alguna cosa que no acabes d'entendre de per què ha passat això i et surt una altra cosa. Aleshores, ensenyar el cinema des de... o qualsevol art, o indústria, des de la fórmula, a mi personalment em sembla un error. Vull dir, jo crec que ho has d'ensenyar des de la...
1: T'ho han d'ensenyar tot, des de la escola d'interpretació.
0: Sí, des de la funció. A part que és molt estrany ensenyar... Vull dir, com ensenyes un cinema comercial, què és comercial, què no és comercial... Llavors, per mi és una mica de... Lo bonic és intentar, si tu tens una pulsió d'explicar una història, l'important és gratar i que algú t'ajudi a saber com la pots explicar de la millor manera possible.
1: Ell parlava de treure professionals al mercat.
0: Bueno, sí. Segurament està bé. Vull dir, al final ell serà més que ningú, és el director de l'escola.
1: No el justifico, que cadascú... Sí. Que en el teu cinema el que hem trobat, si mirem la teva filmografia, és molts, com dir-ho, idiotes, no? A tu t'agrada molt, de fet, en moltes entrevistes que t'he llegit, parles dels teus, que els teus personatges són idiotes. Mm. I a veure si incombres això. Aquí tenim ara una cançó que jo diria que li aniria molt bé a la banda sonora
0: vale.
1: De molts d'aquests personatges, que és El fin del mundo, de Lala Love You.

0: me la compres, podria ser una banda sonora d'aquestes pel·lícules.
1: Sí, home.
0: Aquests pobres, és que els he dit idiotes, potser són perdedors o...
1: Bueno, idiotes també, vull dir, quan es parla de relacions sempre un acaba fent l'idiota més del que compta. No sé per què li tinc tan carinyo a aquesta cançó, sincerament.
0: Vull dir, entra perfecte.
1: Entra perfecte, és una bona cua de programa, jo crec, que la tinc en bucle. Torno a evidenciar que no sóc una persona amb una cultura... No sóc molt melòmano, pel que pots veure, perquè tot és una mica l'ABC, però m'agrada molt.
0: I en termes amorístics, tu ets com els teus personatges, també? T'has mogut en aquestes àrees?
1: No, en termes amorístics jo he sigut un gilipolles de manual. Vull dir, es confon molt el típic romàntic indecís de no sé el que vull, que està tan de moda a les pel·lis, a la vida real és més nociu que una altra cosa. I jo crec que s'ha romantitzat molt aquest Ted Mosby de és que no sé el que quiero, no sé què, perquè al final...
0: Doncs quan t'aclareixis, vine.
1: Sí, exacte. No, ara estic aclaridíssim, vull dir...
0: Sí, però
1: ara estic aclaridíssim, vull dir... Antenotario. Però sí que és veritat que m'he portat malament moltíssimes vegades i el romanticisme ha sigut un refugi per no dir-ho d'una manera clara, doncs el que ha sigut és un capullo.
0: Efectivament, que ara estàs antenotari, la teva parella, ja ho sap tothom, és la Paula Amàlia, actriu. Mm. Com us coneixeu amb la Paula?
1: Bueno, ens coneixem des de amics en comú i vam treballar un parell o tres de vegades junts i hasta aquí puedo leer.
0: Va passar pel llapis de memòria.
1: Ah, sí?
0: I vam estar comentant que ella em deia és que sóc molt desendreçada, molt. Tu em dones fe que sigui tan desendreçada?
1: Sí, el mòbil el perd 4 cops al dia.
0: I clar, que no deixa de ser paradòxic que la parella del Dani de la Orden
1: sigui desendreçada ja.
0: Tot el desordre.
1: Bueno, a mi em diuen, als rodatges, a mi em diuen Dani del Desorden.
0: Ah, tu també ets com...
1: Sí, però jo sobretot a nivell professional, jo tinc una mala fama que intento... No és que m'agradi, no em sento còmode, però és que sóc rodant molt caòtic i no és el que digui, uah, no m'agrada ser caòtic. Vull dir, crec que és pitjor per la pel·lícula, per mi i per l'equip que intenta mantenir un ordre. I jo t'ho juro que a cada pel·lícula intento dir, no, aquesta la faré ordenada. I no sé què em passa, que és que o no sé fer dirigir com s'ha de fer o no sé com traspassar bé la informació al meu equip, però cada rodatge acaba sent un caos.
0: Sí, amb la Paula ho retroalimenteu perfectament.
1: Sí, bueno, a nivell professional no, perquè cada una va per su lado, però sí, sóc molt desendreçat i caòtic a nivell de treballar i és segur que estic intentant que no sigui així.
0: També us ho deu passar molt bé, perquè els dos teniu molt sentit de l'humor, que mira quina hora és. Ens hem quedat sense la cançó Antillapis, no ens dona temps a fer-la a que soni, que és aquesta cançó que pel que sigui, doncs, et fa mania, em diu quina és perquè no se'n recorda, ens has posat The Last Goodbye
1: és molt trista,
0: perquè
1: sí.
0: Et posa molt trist,
1: és molt trista.
0: No sonarà.
1: Bueno, acabem amb aquesta.
0: Fem
1: que amb
0: això, perquè si no sonarà, perquè ho dic. Però
1: exacte.
0: Bé, has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Come on People de Pulp o podem tancar amb Los Amigos que perdí de Dorian. Amb què tanquem el llapis de memòria del Dani de la Orden?
1: Jo tancaria amb Come on People perquè és una cançó meravellosa.
0: Doncs tanquem.
1: I l'altra amb... també.
0: Ah, vale. Clar, les dues les havies posat tu.
1: No, però aquesta li tinc carinyo perquè va ser una cançó que va estar en bucle quan vaig fer Loco por ella.
0: L'altra Dorian era d'Elite.
1: Sí, exacte, tu, que vaig fer un porron de capítols d'Elite, vaig acabar esgotat de rodar escenes de morreos, drogues, vull dir, festes, de
0: xavalada, esterescòsito per allà...
1: Sí, era... Vull dir, va ser una etapa divertidíssima i molt guai. I el bo que té una sèrie com Elite, que crec que això la gent no ho sap, és la llibertat creativa que tu tenies rodat. Vull dir, jo mai he provat tantes coses com a Elite.
0: De fet, he llegit que posaves tants acudits que et venia...
1: Sí, em va dir, frena una mica, però més enllà del guió, era un IMSD de provar coses, de veure que aquesta pel·li fa com un zoom raro i ho provo aquí, i jo m'agrada que els meus millors plans seqüència, saps el típic de... Eres estudiante de CAC, eres director y lo que quieres es un plano secuencia porque te mola Scorsese, això ho tenim tots. I tot, cada director es lleva un dia i diu, esto lo voy a hacer en plano secuencia, porque nos mola, perquè ens agrada presumir, bueno, no? És això, o sigui, al final és una sacada de pip que fem tots. I jo els millors que he fet és a Elite, estic molt content d'ells.
0: Ole, Dani de la Orden, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, la Noemi Pérez a la web, el Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.
1: Molt bé, no?

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Carons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: En la setmana del desastre en comprensió lectora dels nostres nens, avui fem Tot és comèdia amb persones que s'estimen la literatura infantil i juvenil i que segur que pensen força en aquest problemot que tenim. Marta Cava, bibliotecària, com estàs? Bon dia.
4: Hola.
2: Estàs molt contenta, no? O sigui, jo estic parlant de desastre. No. Estic parlant de problemot. De nanos que els hi posen un text a davant i no l'entenen.
4: Ja et vaig dir que no diria res perquè necessitaria dues hores de monòleg per parlar de tot aquest tema.
2: Ves pensant en escurçar, i de fer el debat amb titulars.
4: Sí.
2: Marta Cava, la bibliotecària del programa. Tina Vallès, escriptora, com estàs?
5: Molt bé,
2: autora,
5: bon dia.
2: Autora per adults i per joves i infants.
5: Sí,
2: una mica de tot.
5: Per tots.
2: I un cineasta. Tenim en Pep Garrido. Com estàs, Pep?
6: Molt bé, moltes gràcies.
2: 4 dies d'estrenar Tanit, que és l'adaptació que has fet d'aquell conte que va atrapar els nanos als anys 80, com tu mateix, no? Mm-hmm. De la Núria Albó.
6: Sí, sí. El divendres 18 s'estrena.
2: En parlarem també avui. Bueno, mainada que no entén el que llegeix. M'imagino que no us ve de nou, això. No us ha sorprès pas. Ja sé que els resultats aquí a PISA, a Catalunya, per aquell també un altre desastre, no?, administratiu en aquest cas, no són vàlids, però bé, és el que hi ha. És el pa de cada dia a les escoles.
5: Els que entrem a les aules habitualment no ens ha sorprès, no necessitàvem aquestes proves per saber la magnitud de la tragèdia.
2: Qui o què és més culpable de la situació?
4: És tot. És un cúmul de moltes coses que s'ha deixat passar, no passa res, i de sobte quan surten els resultats, què ha passat? Us podríem llistar totes les coses que han passat al llarg dels anys. Vull dir, sí, culpem a les pantalles, però a la meva època també hi havia mals resultats, entre cometes, i pocs lectors, i la culpa era de la tele. Sí, que també és una pantalla, podríem dir, però és diferent, perquè no creava aquesta addicció tan bèstia com creen els mòbils. Vull dir, jo crec que és un cúmul de moltes coses i que tothom té part de culpa i que tothom ha de començar a assumir alguna feina a fer per revertir-ho.
2: Pep, també pots dir la teva, encara que no sigui la teva especialitat.
6: A mi m'entristeix molt, però sóc optimista de mena i jo penso que no està tot perdut. I és veritat que jo, per exemple, faig classes a la universitat, no, que ara es parla molt d'escoles de primària i secundària, però bueno, a la universitat també ens hi trobem amb aquesta qüestió.
2: És que clar, t'arriben, us acaben arribant.
6: Clar. I en canvi, també en veig molts de nens i nenes, nois i noies, que llegeixen un munt i també veig moltes escoles que fan resistència. I penso que si llancem la tovallola, llavors sí que l'haurem cagat. Va. Vull dir que crec que hem de ser optimistes.
2: Doncs, Tina, digue'm una cosa, va, que estigui en les nostres mans, no sé, dels pares, de les escoles, per revertir aquest problema.
5: Home, que estigui a les nostres mans persones de carrer, vols dir, no?
2: Sí.
5: Bueno,
2: que tinguem mainada o tinguem nebots.
5: Estan voltats de llibres i de varietat. És a dir, hi ha una cosa tan senzilla com anar a la biblioteca del barri, com acostar les criatures des de ben petites als llibres i a la varietat, és a dir, que tinguin accés a tota mena de llibres i que no siguin només els llibres que els hi toca per edat o els contes, sinó també llibres de tot tipus, no? La Marta després ens parlarà uns quants títols i no tots són de ficció, és a dir, perquè a vegades diuen, és que al meu fill no li agraden els contes. Bueno, és que no tots acaben els contes, ja, o sigui, el tema de la varietat també és important. No només el tema de l'accés al llibre, sinó de varietat i deixar-se guiar per la gent que hi entén, bibliotecaris, llibreters.
2: Com la Marta Cava.
4: Sí.
3: Aquí li fem molt cas.
2: Tant. Remata-ho, això, va.
4: Biblioteques escolars a tots els centres educatius d'aquest país, amb bibliotecària i amb diners, ja està.
2: Amb recursos. Molt bé. Doncs,
5: un aplaudiment.
2: Un aplaudiment. Sí. Si voleu, fem un aplaudiment. Bé, doncs va. Que hi hagi llibres a casa és molt important, ja siguin comprats a les llibreries, ja siguin agafats de...
4: d'aquelles coses que es diuen biblioteques,
2: de les biblioteques, que no em sortia. I nosaltres ara predicarem amb l'exemple i n'agafarem un d'aquests llibres, val, destinat al públic infantil, que és l'últim de la Tina Vallès.
3: Cartes d'imprevistes, editat per Ànima Llibres i guanyador del Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil d'enguany, on els objectes d'una casa no és que parlin, és que s'escriuen cartes.

0: Hauríem de començar felicitant-lo, la Tina.
1: Jo em sembla que sí.
0: I què ha passat amb aquell, llibre, Tina? Perquè el vau publicar l'any passat i encara va de premi en premi.
2: Ja, bueno, perquè això dels premis és un any després. És a dir, ara s'estan premiant els millors llibres, per entendre'ns, del 2025. Per tant, el llibre va sortir el 25 i el 26 és quan, si hi ha fruits, els reculls, no? És una mica... és com un cicle. Però què ha passat? No ho sé. Realment, bueno, ha passat una cosa, que és que tant la Mercè i Galí, la il·lustradora, com jo, ens ho vam passar molt bé fent el llibre. I jo crec que això també és un factor que arriba. I ha passat que hem fet el llibre que teníem ganes de fer, i jo tenia ganes de fer un llibre de cartes, i de cartes que no fossin entre persones o animals, sinó que fossin entre objectes.
1: Que tu estàs una mica obsessionada amb això, no?
2: Una miqueta molt. Tant, sí.
1: I dona't bé, ara, això dels objectes, de pensar...
2: De petita, amb ma germana, som animistes. O sigui, tots els objectes tenen vida, tenen història, i jo són coses que em pregunto. O sigui, jo m'he posat els auriculars, ara fa un moment, us ho juro, sí? I el primer que he pensat és qui se'ls deu haver posat abans. No?
0: Te'n
2: però no per
0: llista,
2: un tema higiènic,
0: si
2: no per un tema de què em poden explicar aquests auriculars, no?
0: Està molt bé, això.
2: I això, és que ho penso cada dia de un munt de coses.
0: Sí.
2: I llavors he tret l'obsessió fora i es veu que hi ha més gent obsessionada amb això i ara hi ha, bueno, aquest recull de premis que també tant la Mercè com jo fa molts anys que treballem en el món del llibre, escrivint i il·lustrant, i per tant, doncs, tenir aquests reconeixements, encara que siguin tots simbòlics, perquè són premis així, doncs, més simbòlics que altra cosa, però... És una satisfacció rebre aquest reconeixement.
0: Veus, Marta, un premi a literatura infantil i juvenil i n'estem parlant a la ràdio.
3: Sí, però perquè ho vaig recomanar jo abans.
2: Gràcies, Marta.
0: Ostres.
1: Va així, això, eh? Va així.
3: A veure, és veritat o no?
1: I tu, aquí, ho has reivindicat més d'una vegada, que també això, hi ha premis per a llibres de
3: sí? Sí, perquè no en parlem, no? Sempre ens fixem en els grans, de la literatura d'adults, però també hi ha premis i això, i és que vaig recomanar precisament Cartes imprevistes, a part que és molt bon llibre i a mi em va fer gaudir molt, perquè estava guanyant tots els premis grossos, diguéssim, de la literatura infantil, i vaig dir, ep, això ho ha de conèixer més gent, perquè a vegades aquests premis els que ho coneixem som els que ja treballem. Vull dir, és una mica, jo acaba sent autoconsum i és com, ei, jo típic de no sé quin llibre buscar per aquest... Mira, busca aquest que té molts premis, per exemple. Que a vegades els premis ja sabem que sinònim de qualitat no és, no? Però és una... A la literatura infantil i juvenil la gran majoria acostumen a ser segell de qualitat.
1: I a més que també a vegades, és l'altre debat que planteges bastant tu, que sembla que són llibres de segona o llibres poc profuns, i aquest, Tina, potser trenques una mica, no, amb tot això, bueno, parles de temes prou grossos, com algú que no vol sortir de casa, què fem amb això...
2: Sí, però és un tema que hi és i el pots veure o no veure, que era el que m'agradava fer una mica, com allò dels llibres aquells 3D de quan eren petits, i jo no he vist mai res en 3D, o sigui, no he aconseguit mai veure res.
0: Però no,
2: en
0: tot ni cas, les ulleres aquelles que regalaven a les revistes?
2: Impossible.
1: Mareig total.
2: Exacte. Però volia fer com diferents capes de lectura, no? Llavors, doncs, algú més petit, amb menys motxilla emocional, per entendre'ns, doncs llegirà una història d'objectes que s'escriuen entre ells i que fan la guitza una mica aquella humana que
1: no surt mai,
2: que no surt de casa... i les aventures, les agulles d'estendre i totes aquestes històries, però a mesura que són una mica més grans aquests lectors, grans en el sentit de lectors, no biològic, doncs van veient aquestes capes que hi ha al darrere i què li està passant a aquesta humana i com ho resol i què passa en aquella casa.
3: Té una gran cosa, que és que la literatura infantil, malauradament, està anant cap a llibres que parlen de... I aquí sí que hi ha un tema. Hi ha un tema important, no?, que és hi ha una persona que no surt de casa i el per què. Però no és el tema principal, vull dir, la gràcia són les cartes, veure què diuen els objectes, com es comuniquen, com van pensant en dallonses, no? I clar, és això, que també ens faltava això, no?, perquè està tot tan mastegadet a la literatura infantil que al final dius, vale, però aquí, ostres... Dóna molt per parlar del llibre.
1: Que ja veus allò, amb els llibres, veus la moralina des del principi,
3: exacte,
1: no? Una mica?
3: Sí.
2: Bueno,
3: sí.
2: Perquè s'escriu des de la moralina.
1: Exacte.
2: No des de la voluntat d'explicar una història.
1: Que això
2: I ha de ser l'ordre... Jo penso que l'ordre ha de ser contrari. És a dir, primer has de voler explicar una història i quan ja estàs construint aquella història, pensar què pot embolicar, no? O sigui, què pot haver-hi a sota. Però no al revés.
0: Però,
2: no de dir.
0: Això perquè no es converteixi en dogmàtica,
2: exacte,
0: la literatura?
2: Exacte, perquè llavors és un llibre on ja des de
0: això
2: principi...
0: és el que han de pensar els petits sobre aquest tema. O...
2: Exacte, és que tu no, li has de dir a ningú, sí. Tu no li has de dir a ningú què ha de pensar. En tot cas, li has de servir una pista perquè a partir d'aquí pensi però no pots controlar què pensaran a partir del que llegeixen.
0: A mi m'ha divertit molt com cada objecte va agafant una personalitat. Suposo que us ho vau passar molt bé. Tu vas passar molt bé.
2: Molt.
0: Sí? En construir això, la personalitat de les agulles d'estendre roba, que no té res a veure amb les sabates, o amb els... jo què sé, qualsevol objecte.
3: Les claus, les sabates.
0: Sí.
2: La clau de la bústia.
0: El tovalló de cuina.
1: Ai, pobreta.
0: Què li passa? Què li passa a la clau de
2: la bústia? Bueno, doncs que la ignoren, la resta de claus, perquè, clar, és més petita i només obre una bústia. Quina importància té una bústia avui dia? No obre cap porta perquè entri ningú. Llavors, doncs, sempre la ignoren, li fan un xantatge emocional, bueno...
1: I les pinces són fantàstiques, sí. Que a més tu les veus com una mena de societat assembleària,
2: sí.
1: No? Que ho discuteix tot, que tenen debats, que s'enyoren, no?
2: Sí, sí, sí, clar, és que les agulles d'estendre són uns éssers una mica això, assemblearis per una banda, però per l'altra van perdent gent,
1: clar.
2: Perquè sempre ens en cau algun al cel obert, no?
1: Clar, però cauen, no cauen, cauen
0: ara, no?
2: Bueno, no ho sé,
0: o fugen,
2: jo aquí he obert el debat, a veure...
1: I a més això, en el pròleg ho poses, de Josep Maria Espinàs, que deia les agulles d'estendre roba són uns objectes meravellosament aptes per a la fantasia. Ho hem comprovat, Tina.
2: Sí. És que Josep Maria Espinàs té un llibre que són els nostres objectes de cada dia, on des de l'assaig i adreçant-se en principi a un públic adult, però jo penso que aquell llibre admet lectura des de qualsevol edat, fa una petita reflexió de com utilitzem els objectes i com han evolucionat, no? I explica, per exemple, una cosa tan bonica com abans l'hora la teníem a la paret, no? I sorties de casa i no duies l'hora a sobre. De cop i volta ens la van penjar del coll o de la butxaca, després ja la portem al canell i ara ja està integrada dins del telèfon, com això també determina el pas... Com la concepció del temps que tenim tots plegats, no? Vull dir que abans no estàvem pendents dels minuts, sabent quina hora era ja n'hi havia prou, no? I ara, en canvi, minuts i segons.
0: Algun objecte preferit aquí a la sala, que ens hem llegit el llibre?
1: I en Marta.
0: El meu favorit, i ho dic ja, és el telèfon de paret, que accepta el seu destí. Ara que parlaves de mòbils. Pobre telèfon de paret.
1: Doncs ja està, potser sonaré per última vegada i mira, però haurà valgut la pena. I ell ho accepta. Marta.
3: Crec que sortint unes sabatilles, no?
2: Sí.
3: Sí, perquè és, a mi el meu moment preferit de quan arribo a casa és posar-me les sabatilles i vaig dir, vale, aquest és el meu objecte preferit.
2: A més, s'enamora, la sabatilla.
1: Sí, sí, parla en vers, que és fantàstic. Sí.
0: I el teu?
2: Tots. El meu és l'agulla d'estendre número 17. Perquè
0: què li passa a aquesta?
2: Que està abandonada des de fa tant de temps en el balcó de sota, que parla català antic.
0: Ara sí que això es mereix un aplaudiment.
2: Gràcies.
1: Menester.
2: Va ser la meva oportunitat de posar català antic en un llibre, per fi.
1: I aquest també triomfa, allò, amb els alumnes.
2: Sí, aquesta fa gràcia.
0: Cartes imprevistes de Tina Vallès. Pep Garrido, tu estimes els objectes també?
4: Prou, sí, no tots, no tots.
2: No tots.
4: N'hi ha que em generen més rebuig, però sí, en general sí, que m'identifico bastant amb això que explicava.
0: Entens algun que mai de la vida, amb un canvi d'aquells canvis que fem durant la vida justament de cases, abandonaries? Sempre portes a sobre?
4: Que abandonaria no ho sé, però per exemple, no sé si em podem dir objecte, però jo sóc molt bibliòfil. M'agraden molt els llibres, per exemple. O hi ha un objecte que sempre va amb mi i que aquests dies el tinc molt present perquè he tingut tot de qüestions, que són les ulleres. Que he hagut d'anar a l'oculista i començo a tenir vista cansada, però aleshores canviar d'ulleres em genera totes unes qüestions i tal, i m'adono, hosti, clar, han anat tota la vida amb mi, no? Són dos objectes molt importants per mi, els llibres i les ulleres.
0: Doncs en el llibre de la Tina hi ha de tot. Hi ha sofàs avergonyits, sabatilles, com deia la Marta, enamorades, i alguna bugambília creguda.

0: Una humana que no surt mai, ho hem dit abans, de casa. I els protagonistes, queda clar qui són, els objectes, que decideixen fer alguna cosa.
1: Sí, però no decideixen fer alguna cosa perquè vulguin ajudar la humana, sinó perquè els estan deixant d'utilitzar, estan perdent el seu propi sentit de viure, no? De dir, si no em fas servir...
0: La seva identitat, segons com,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí, sí. Llavors hi ha la revolució és de dir, ei, una cosa, que ens han d'utilitzar. O sigui, què està passant? Que ja només surt un plat, només surt una forquilla... Què està passant? I llavors hi ha aquesta reacció que no és, que es pot llegir com altruista, però no ho és, que és pròpia d'això, d'un col·lectiu que està deixant de tenir sentit de viure.
0: Mm-hmm. I tot il·lustrat per la Mercè Galí.
2: Exacte, que ara ella no ha pogut venir aquí perquè està en un festival d'il·lustració a Itàlia, però com ho veu treballar, totes les il·lustracions? Em sembla que la portada, tu, coberta?
3: Coberta, molt bé.
4: Ui, estic ben educats.
1: Molt bé, Marta.
4: Bueno, abans he dit una cosa malament, Maxi, però jo parlarem fora.
0: No, digue-m'ho ara,
2: es passa nota, es passa nota.
1: Gomet vermell.
0: La coberta.
2: Jo ho hauria apuntat bé, però bueno. La coberta, doncs, tu et va dedicar una sorpresa, que és el teu gat, que apareix.
1: Sí, la meva gata, la Selva.
0: De fet, tenim aquí el llibre, a veure si el podem mostrar així a càmera. Sí.
2: Això no t'ho esperava.
0: Tenim càmeres aquí a la ràdio.
1: El moment hostessa, que no falta. Clar, amb la Mercè ja havíem treballat en un llibre anterior, Mira, i ens vam entendre molt bé. O sigui, tenim un tarannà molt semblant, una manera d'entendre també la literatura molt semblant, i llavors, des del moment que vaig començar a tenir aquesta idea de fer cartes d'objectes, ja li vaig dir, Mercè, estic fent això, ho hem de fer juntes. I llavors li anava enviant coses i realment... ha sigut, així com em Mira, jo vaig escriure el llibre i després va arribar la Mercè, aquí sí que l'escriptura era simultània a la conversa amb la Mercè i ella anava pensant, doncs faré postals. De fet, ella, com que jo vaig fer cartes, ella va fer que les il·lustracions fossin com postals i de fet les repartíem quan fèiem promo del llibre, encara en queda alguna, i em va fer aquesta sorpresa, no? Com que dins del llibre surt un gat, que és l'únic que serà animat així que participa una mica, bueno, i la bugambília, i el cactus, etcètera, i el gerani, doncs m'hi va posar a la Selva.
0: Com es diu el gat o gata?
1: Selva.
0: Ah, Selva.
1: Gata.
0: Sí. Més de gats o de gossos?
5: Jo en tenia una que es deia Sofia. I a la pel·lícula i en el llibre detenit en surt un de gos que es diu Xuc.
0: Bueno, és molt important,
5: el gos. Molt important. I és molt curiós perquè a la pel·lícula anterior que vaig fer, diguem que era Sense sostre, quan encara... no recordava res de tenir, ni tan sols era un projecte, ens vam fer sortir un gos que a la pel·lícula es deia Tuc, i no sabia res de tenir. I tot d'una vaig obrir tenir, ara no li canviarem el nom a Xuc, per no, i és raríssim perquè he fet dues pel·lícules de ficció i en una hi ha un gos que es diu Tuc i en aquesta es diu Xuc.
1: A veure, la propera
5: m'he proposat intentar que no surtin més gossos.
0: Treballar amb animals i amb nens petits, sí. Qui ho deia allò? Que era...
5: Això amb diverses persones, però Hitchcock és un dels més celebrats.
0: Bueno, que no era una bona idea.
5: Sí. Bueno. Sí, no, és una idea meravellosa, però bueno, vull dir, és posar-s'ho molt difícil.
0: Molt bé. El més maco de tot és la reacció del públic lector, especialment dels nens. Aquestes escoles, no?, que han treballat al llibre de la Tina Vallès.
2: Sí. Bueno, que suposo que et van arribar, per exemple, les cartes que els alumnes d'una escola d'Esplugues de Llobregat van escriure inspirant-se això en el teu llibre, havent-lo llegit. Què et va semblar? O sigui, les vas poder llegir?
1: Sí. N'he llegit un munt perquè realment és... Clar, és un llibre que provoca aquest tipus d'activitats a l'aula i són molt divertides perquè és que realment tenen molta més imaginació que nosaltres. Jo recordo un, per exemple, que va fer una carta entre un encenedor i un paquet de llumins. I els llumins li deien, clar, és que tu encens i després tornes a ser tu, però nosaltres un cop encenem...
0: Morim.
1: Ja no tornem.
2: Ens consumim.
1: No? I després hi havia un altre, també molt semblant, entre una forquilla i uns escuradents, que també... quan un de nosaltres se'n va ja no torna. I dius, Déu meu, clar, o sigui, semblava un camp de concentració de cop i volta al pot dels escuradents, no?
2: I van marxar
1: i fan aquesta... Bueno, això. O també l'altre tema que els agrada molt era cartes enfadades, no?, de renyar-se. Ara no en recordo cap, però...
2: Ui, no pateixis, que sí? N'hem agafat
0: Mira,
2: alguna.
0: Perfecte. La de la rentadora, Marta. No?, i la roba, o què?
2: Marta, la vols llegir tu?
4: Ah, sí. La primera?
2: El favor. No, sí. Oh, sí, la segona, deia en Màxim.
0: Carta de la rentadora a la roba.
6: Estimada roba, sóc la rentadora. Ja porto dies farta que tota la roba me la portis bruta. Sempre em dones molta feina, ja que et passes el dia saltant amb els teus amics al bassal també juguen a futbol, llançant-me al terra i moltes coses més. El que et demano només és que tinguis compte, sisplau. Et puc donar 3 consells per no embrutar la roba.
2: I aquí ens quedem.
0: I aquí.
1: Molt
0: ens
1: bé.
0: Quedem. 3
1: molt
0: punts
1: bé.
0: Suspensius. Meravellós, en tenim més, però ens podríem passar així el dia i ja se'ns acabaria el programa. Bé, dona per una segona i una tercera part aquesta idea, sí o no?
1: Sí, dona.
0: Quina?
1: Sí.
0: Estàs en ello o què?
1: No, perquè no acostumo a fer-ho. O sigui, m'agrada fer projectes nous cada vegada, però sí que és veritat que de tots els llibres que he fet, si algun fos susceptible de fer segona part seria aquest. Però hauríem de replantejar molt perquè tornar a fer sortir la mateixa humana no. És a dir, potser la idea seria semblant, però no ho sé, està allà. Tinc molts projectes ara en marxa i aquest, de moment, simplement està allà com a possibilitat futura.
0: Escriure'ns més cartes. Hauríem d'escriure'ns i enviar-nos més cartes.
2: Escrius cartes, sí. Tina?
1: Sí.
2: Ah.
1: Mira, i aquest estiu n'he escrit moltes. Però sí, m'agrada escriure cartes, m'agrada escriure postals. Durant el curs és bastant difícil, però a l'estiu tendeixo a fer-ho i m'agrada molt. I quan era més joveneta i tenia més temps, ho feia moltíssim.
2: I quan la rebis, que fa il·lusió.
1: És molt xulo. De... Sí.
0: Aquí?
4: Jo he enviat postals aquest estiu i la meitat no han arribat.
0: No han arribat.
2: Van molt lentes, eh?
0: Un moment, des d'on?
4: Des de Berlín, ja veus tu.
0: Oh.
4: Qualsevol diria.
0: Pep, tu escrius cartes?
5: Oh. Jo n'escrivia moltes,
0: sí.
5: I ara ja no n'escric. Però, en canvi, utilitzem molt la correspondència, diguem-ne així, com a gènere d'escriptura o com a disparador creatiu. I aleshores, amb molts alumnes, fem correspondències de molts tipus, correspondències entre textos, fins i tot correspondències cinematogràfiques, d'enviar-nos plans mútuament, etcètera, etcètera. Per tant, és tremendament fèrtil. Però escriure cartes per estar en contacte amb altres persones, això ho he deixat de fer i és una cosa que em fa molta pena, perquè tinc arxivadors plens de cartes del passat.
0: Ah, o sigui, les conserveu-vos?
5: Jo sí,
2: jo me les guardo.
0: Sí. I les torneu a llegir de tant en tant?
5: Doncs, de tant en tant, algunes sí.
2: En aquell moment de fluixera...
0: Les d'amor, voleu dir?
1: Però no es poden llançar. Jo sí. no hi torno, però
2: s'han de guardar.
5: No, llançar una carta és una cosa terrible. No.
2: Home, algú que s'ha estat allà una bona estona. No.
1: A més, és que hi ha la cosa de la lletra manuscrita,
5: exacte,
1: que jo trobo que és una cosa molt bonica. Ara mateix coneixem molta gent amb qui tenim relació habitualment que no sabem quina lletra fa. Jo trobo que diu coses.
0: És veritat, això. Mira, aquesta tarda em poso.
1: Sí.
0: No sé a qui li enviaré.
2: Enviem una carta.
0: Alguna carta
1: escriure. Et passem les adreces.
0: Sí, alguna carta li enviaré a algú. De moment teniu aquest llibre, Cartes imprevistes, Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil, de la Tina Vallès, que sí, que es va publicar l'any passat, que no és una novetat, que en podem parlar i la podeu llegir.
4: Per què m'ho dius a mi, si sóc la primera que no porto novetats?
0: Per això, perquè és una guerra teva que tens.
4: Sí.
0: No, és al contrari.
4: Vale.
0: Bé, doncs... Ens està quedant una mica especial, Literatura Infantil i Juvenil.
4: Maco,
0: aquest
4: sí.
0: Programa, aquest Tot és Comèdia, perquè avui, Marta, que ens portes clàssics.
4: Sí.
0: Per la mainada.
4: Sí.
0: Sí? Però abans hem de parlar d'aquesta adaptació al cinema de Tanit, un llibre que imagino que a l'època devies llegir i devia atrapar, no, Pep Garrido?
5: Sí, tant jo com la meva parella el vam llegir, jo diria que als anys 80, a ella el va atrapar molt i en tenia molt record. Jo tenia un record més difús, però una amiga comú ens el va regalar quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, i no es diu Tanit pel llibre. I aleshores jo el vaig rellegir en aquest moment, i just estava en un moment de pensar diferents projectes, i de seguida vaig dir, en podríem fer una pel·lícula. No? Diguem que ha sigut una redescoberta en el meu cas.
0: Doncs de seguida, Tanit, que arriba als cinemes divendres de la setmana que ve.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: Com et diuen?
3: Em diuen la Perona.
2: Jo em dic Tanit.
3: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai.
4: Tanit, de Núria Albó, que va guanyar el premi, el primer premi, de fet, vaixell de vapor l'any 1984, en el repartiment Isabel Rocati, Sara Espígol, Sergio Caballero i la nena, que és l'autèntica protagonista d'aquesta història, que és la Dolça Salvans Portell. Ens has portat el teu Tanit.
5: Sí, sí, he portat el meu exemplar. No ho sabia, que era el primer cop que es donava el Premi Vaixell de Vapor.
4: Doncs sí.
5: No ho sabia.
4: Sí, sí.
5: Doncs sí, us he portat el meu exemplar, que és aquest que em van regalar, devia ser l'any 2016-17, i el tinc dedicat. Tinc dos dedicatòries molt, molt estimades, no? Una de la Núria Albó i l'altra de la Tanit. Però és la Tanit, que és la neta de la Núria Albó, i que la Núria Albó, en aquells primers anys 80, va escriure un llibre infantil juvenil amb el nom de cadascuna de les seves netes, no? I la Tanit ara té, doncs, és una persona adulta. I va escriure aquí una dedicatòria que diu: espero veure ben aviat aquesta feina tan bonica que vol fer el Pep, m'agradarà molt veure-la amb el Jeb i la Tanit, que són els meus fills, i signa de la Tanit que va conèixer l'àvia Perona.
4: Uau.
5: Sí, sí.
4: Amb il·lustracions d'Irene Bordoi, que devien, bueno, es fascina.
5: Sí, les il·lustracions, i no ho desvall... En fi, tenen un lloc en la pel·lícula, aquestes il·lustracions.
4: Però han d'aguantar fins al final, els espectadors.
5: Han d'aguantar fins al final, però no han de tenir gaire paciència al final, perquè de seguida les trobaran. I, de nou, ha sigut una cosa meravellosa, perquè abans en parlàvem amb la Tina, aquest llibre ara mateix està descatalogat. Es pot trobar relativament fàcil de segona mà, o en fi, a biblioteques i així, però per alguna raó no es pot comprar. Que ara dèiem, aviam si podríem fer-ho possible a partir de la pel·lícula, de trobar algú que s'animés a reeditar-lo. En qualsevol cas, jo vaig parlar amb la Núria Albó al principi perquè volia fer una pel·lícula, i la vaig trucar i li vaig dir: tu no em coneixes de res, sóc un cineasta de Barcelona, però em vull fer una pel·lícula. I amb la Irene Bordoi ha estat igual. La vam trucar a Mallorca i li vam dir: ara al·lucinaràs, no saps ni qui som, però ens deixaries aquestes il·lustracions? I sí, sí, i totes dues, sense cap problema, ens van deixar tant la novel·la com les il·lustracions per fer la pel·lícula.
4: Clar, la Irene com la Núria són senyores molt grans. La Irene crec que té 85 anys, la Núria Albó 96.
5: 96, sí, sí, sí, és increïble. De fet, això ho explico molt, però va ser talment així. En aquella primera trucada, ella em va dir: jo sabia que en algun moment de la meva vida algú em trucaria per fer-ne una pel·lícula.
4: Uau.
5: Això et parlo de fa potser 6-7 anys o així. I també em va dir: aviam si la poguessis fer abans de que em mori.
4: Ai.
5: Em va dir això. No, no, però ho va dir, però
6: no de manera negra,
5: sinó
4: però tu vas sentir el pes d'una responsabilitat.
5: I una de les coses més boniques de fer aquesta pel·lícula és que l'hem anat tinguent molt present. Ella va poder venir al rodatge, que tenia moltes ganes de venir, però principalment per conèixer la nena que feia de Tanit. Per ella era tot l'important. La resta, sí, però, bueno, més o menys, no? Però volia conèixer la Dolça, no?
6: I van parlar?
5: Hi ha fotos precioses de la Dolça i la Núria Albó xerrant. I sí, sí, i després, bueno, aquests últims anys, ja, com que el cinema és molt lent, més lent del que ningú es pot arribar a imaginar, la gent que participa de pel·lícules i que no n'ha fet mai, sempre et va preguntant: què passa amb la pel·li? I tu has d'anar dient: tranquil, que hem d'aconseguir els diners, hem de rodar, hem de muntar... En fi, és molt lent, no? I teníem un pacte amb la Núria Albó i amb la seva filla de dir: ostres, si en algun moment veiéssim que hi ha algun risc de que no pugui arribar a l'estrena, nosaltres venim amb el material tal com el tinguem i fem un passi privat, no? Però per sort no va ser així. Va poder venir a l'estrena mundial, que va ser al Festival de Barcelona, i el diumenge, dia 20, hi ha una projecció molt especial als cinemes Alhambra de la Garriga, on hi haurà la Núria Albó, doncs, veient la pel·lícula, doncs, al lloc on ha estat escrita i on passa el conte, no? Ah, que és
4: ella,
5: la Garriga.
4: Ella és de la Garriga. És la Núria Albó va ser la primera alcaldessa democràtica.
5: Exacte.
4: És que ella també té una pel·lícula, eh?
5: Sí.
4: Sí, docent, una gran defensora de la llengua durant el franquisme, primera alcaldessa democràtica, poeta, escriptora...
5: Sí.
4: Ah, moment, i és la iaia de la periodista Viviana Vallvé.
5: Sí.
7: Que no falti la punlectura, eh?
5: Sí.
7: Que volia dir, una, i segur que la Tina està d'acord, que sempre s'ha reivindicat, es reivindica poc els autors de literatura infantil i juvenil i estem estancats en tres o quatre noms que són els que segueixen en actiu, però hi ha gent que potser ja està en un segon pla per tema d'edat o perquè ja no ha volgut seguir escrivint i no els reivindiquem encara. I no és qüestió de dir, no, s'ha de llegir això perquè això era l'UBOP. No, és qüestió de... Aquesta gent en el seu moment va fer una gran aportació i hem de reivindicar aquests noms també perquè sembla que la gent ha quedat oblidats o en un segon pla i només recordem els que encara ara ens tenen un gran hit que s'està reeditant i ja va per la 35a edició i tot plegat, i clar, hem de, també hem de mantenir viva la carrera d'aquesta gent.
5: Sí, a part, a mi una de les coses, abans que en parlàveu, una de les coses que em va impressionar molt quan el vaig rellegir és que, en fi, és un llibre, aquí diu, a partir de 9 anys, però a mi em va interessar i emocionar moltíssim. I jo la pel·lícula no l'he fet exactament pensant només en nens i nenes. Vull dir, jo he fet una pel·lícula que espero que agradi a tothom i que faci emocionar a tothom i que es pugui veure en família, diguem, petits i grans junts, però no específicament, no? I en aquest llibre hi ha coses escrites que jo penso, no ho sé, si ara s'escriurien així o es publicarien així. Vull dir que utilitza un llenguatge, un tipus de cruesa, un tipus de... Parla de coses molt gruixudes, però en parla amb nens i nenes, que és molt important.
4: Parla de la soledat, parla de la mort.
5: Sí.
4: Em va recordar molt aquella secció que ens vas fer, que ens vas portar aquells llibres, perquè per acostar, diguem, el dol als infants.
5: Sí.
4: Se'n pot parlar?
5: I tant, s'ha de parlar.
4: Jo crec que ho aconseguiu d'una forma com molt honesta, no? Clar, hi ha preguntes que et quedes parat de la Tanit, de la nena. Li ha arribat l'hora? Ja era hora que se morís, clar, i el pare, doncs, posa aquella cara... Té una resposta.
5: Sí, clar. Aquestes...
4: Hi ha una conversa sobre
5: exacte,
4: això.
5: Exacte, aquesta és la pregunta que travessa tot el llibre. No? Ja li tocava.
4: Ai, sí.
5: És una nena molt, que li agrada molt preguntar a la Tanit. Això és meravellós. Els personatges, a mi el que em va atrapar més de la novel·la són la Tanit i l'àvia Perona, que és una dona rondinaire, seca...
4: El poble diuen que és una bruixa.
5: Diuen que és una bruixa, és una mena de boja del poble, diguem, és una figura molt maltractada, no? I que és la història que explica la trobada impossible entre la Tanit i l'àvia Perona. Doncs la Tanit és una nena que fonamentalment té una gran curiositat i fa preguntes. I la pregunta central, son pare és metge i es dedica, diguem, a treballar, bueno, veu de prop malaltia i mort, i la Tanit tota la pel·lícula va preguntant. Ja li tocava, en aquest. Ja li tocava. És una pregunta molt grossa.
4: Molt.
5: Sí, ja li tocava. Què vol dir exactament? Que ja li diu, hòstia, i el pare li diu, és una pregunta molt difícil, no?

0: He pensat de parlar de la Dolça. Dolça Salvans Portell, quina descoberta pel cinema.
1: Sí, noi, és el millor de la pel·lícula.
0: Ara, quan vau rodar fa a finals del 24...
1: Sí, exacte.
0: Sí,
1: exacte.
0: Ella tenia...
1: Ella tenia 10 anys, a punt de fer-los, 9 cap a 10. Sí, sí,
0: com
1: sí,
0: una nena de 10 anys aguanta gairebé totes les escenes d'una pel·lícula?
1: Ui, li hauries de preguntar a ella. És molt difícil, és molt difícil. Ni tan sols els adults aguanten amb facilitat. No, és increïble el que fa la Dolça. Mira,
0: on la vau trobar?
1: La vam trobar entre més de 300 nenes que la volíem buscar per allà al Montseny. Vam dir, ostres, aquesta pel·lícula l'hem de fer amb gent del Montseny, no? I vam començar a penjar amb la persona que portava el càsting, l'Helena, va començar a penjar cartell, doncs a caus, esplais, escoles, en fi, ajuntaments, i de sobte ens van començar a escriure famílies de tot el Montseny doncs que volien participar de les proves, no? I la Dolça va arribar per accident. Ella sempre explica que ella no havia de venir a aquest càsting i que es va assabentar que a la seva escola hi havia un cartell, una amiga hi anava, i va anar i la vam descobrir, que té molt sentit, perquè una nena com la Tanit difícilment es presentaria a un càsting per una pel·lícula, no? O sigui, que no, o havia de passar per accident. I sí, sí, i de seguida vam veure que tenia un tipus d'energia, de naturalitat, una mirada, un tipus de curiositat que encaixava perfectament amb la Tanit. Quan, almenys jo, quan busquem nens i nenes actors, no busquem tant nens que facin bé al teatre. Busquem nens que ens interessi tal i com són, i aleshores el que fem és adaptar la pel·lícula a aquella nena en concret, que és el que ha passat. No, que la Tanit nostra no és exactament la Tanit del llibre, és la Tanit que fa la Dolça, no?
2: I com la Tanit, la Dolça també era de preguntar allò, i ara què farem? I ara això, què? I això com es fa?
1: Sí,
2: sí, era preguntona.
1: Total, és molt preguntona, és molt tabalot, és molt... Sí, és una nena de bosc, no? S'enfila per tot arreu, li encanten els animals, és molt intuïtiva, no? Sí, sí, té tot de coses que tal com la veus a la pel·lícula, no? Sí, sí, sí, es resisteix molt a entrar en les lògiques adultes. Això és molt interessant i és una de les coses que li passa també a la Tanit a la
2: pel·li. Ara, que diu que allò, jo no em vull fer gran.
1: No em vull, que dius, de fer-me gran, és el contrari. Canvi, evidentment és una pel·lícula sobre fer-se gran, Tanit. Mm. És una pel·lícula sobre fer-se gran, però fer-se gran d'una determinada manera, no? I la Tanit tot el rato diu, jo per fer-me gran i ser com vosaltres passo, jo estic molt bé com estic, diguem.
2: Quan em veus tots els nens és allò de voler estar a la taula dels grans,
1: exacte,
2: o sigui, va una mica a la contra.
1: A la contra, totalment, sí, sí.
0: I Tanit també és una gran carta d'amor que escrius al Montseny, a la terra, a la natura, sí. Hi ha uns paisatges filmats meravellosos, no?
1: Sí.
0: I aquest to lent, pausat, tranquil, molt al contrari d'aquest brusit i aquest frenesí de l'audiovisual d'ara, segurament marcat per l'escroll infinit, no? I
1: sí.
0: El mòbil surt un cop. Sí, en tota la pel·lícula, sí, i
1: no
0: només per una emergència.
1: No surt gaire.
0: Tot això és volgut, imagino, no?
1: Tot això és volgut, té a veure també amb l'edat dels nens i nenes i té a veure amb el que parlàvem al principi, no? Que jo penso que no ens hem de posar la bena preventivament, ostres, i posar les coses fàcils per por de que els infants o els joves no hi arribaran. Hòstia, això ja ens ho fan, diguem, tota la cultura de consum. O sigui, està bé que ens posem una mica exigents i jo volia explicar un conte de bruixes, és això, no? I jo estic sempre molt fascinat per contes i sempre he explicat contes, i els contes de bruixes, el món, la natura, hi té un lloc central, i la Perona en sap molt d'herbes. Aleshores vaig dir, home, si això ho convertim en una mena de torbellí accelerat, desnaturalitzarem el conte i no tindrà cap sentit. I vaig dir, no tinguem por. Llavors, pot ser que la pel·li sigui una... Costa, de fet, la pel·li no és gens avorrida, però els nens, quan la veuen, diuen, ostres, no s'assembla a altres pel·lícules que veiem. Mm. Això està molt bé, que l'art es resisteixi, que l'art no es doni fàcilment. És el que ha de ser.
0: Sí, sí. És que els dibuixos d'ara... Hòstia, les escenes que duren 5 segons i bum, bum, i la música, pa, i els efectes, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És tot un nervi.
3: Els dibuixos per nens i els de grans també, vull que anem cap aquí, escenes curtes, fetes, ara diuen que roden tot perquè entri a TikTok. Els plans estan fets perquè es vegin després de TikTok, dius, hòstia.
0: Sí, sí. Ell que és professor en sabrà més.
1: Fa molts anys dèiem el mateix d'MTV. Que tots els plans duraven 5 segons, que és el que duren MTV. Però sempre hem fet resistència.
3: Sí.
1: I és la manera que tenim nosaltres d'anar fent, de dir, vale, el món va com va, però, home, no donem per perdut de la batalla, no?
3: Sí, sí, bueno, per... i es creix no entenent les coses.
1: Exacte, exacte, sí. Exacte. No cal sobreexplicar-ho tot, està molt bé. I per això jo dic, molt, molt humilment, que tant de bo, llibres o pel·lícules com Tenit, hi ha un punt de militància. Tant de bo, ostres, les famílies diguin, vale, clar que hi ha moltes pel·lícules super cridaneres al cinema, però també és un acte, diguem, de resistència i gairebé polític de dir, hosti, si hem d'anar al cinema amb la família, portem-hi i anem a veure aquesta pel·lícula de nit o comprem aquest llibre encara que hi hagin 70 blockbusters que es puguin comprar. No? Jo, tant de bo passi.
3: També per un tema de llengua i d'identitat.
1: Exacte, eh? també.
0: A partir de divendres, als cinemes, Tenit de Pep Garrido. Doncs merci, Pep.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé la peli. I quedeu-vos, perquè sí, encara ens queda la tercera pota d'aquest especial.
2: Que també fa resistència, Marta Cava.
0: Sí, des de fa 4 o 5 anys.
3: 5 temporades.
0: De seguida, la Biblioteca Popular del Tot és Comèdia.

0: La cultura clàssica dels grecs i els romans ha entrat en les nostres vides fort amb aquest blockbuster que ha sigut l'Odissea aquest estiu i amb una traducció al català
1: fantàstica,
0: meravellosa,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Vam tenir aquí en Pau, el seu traductor.
1: Jo també no he vist la pel·li encara.
0: No, passa res, home.
1: Però m'he empapat d'això perquè, clar, he vist molta gent aprofitant, no? Anem a recomanar l'Odissea, quina és la millor traducció de l'Odissea, i jo penso, bueno, hi ha molts llibres sobre el món clàssic per infants i joves que ningú ha aprofitat per recomanar, perquè passa el que passa sempre, no? Que sí, una anècdota, un d'allonses... Bueno, ara és el moment fantàstic per introduir a la canalla en tota aquesta qüestió, aprofitant aquesta febre odisseica que hem tingut gràcies al senyor Nolan, i dic, bueno, vaig a portar llibres que serveixin per acostar la cultura clàssica a infants i joves.
0: Com el primer, que es diu Invisibles.
2: Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes.
3: ¿Héroes como Hércules?
4: Cariño, querrás decir músculos. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de...
2: Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás.
5: En el primer albor.
0: I fins aquí, banda sonora d'Hèrcules, banda sonora d'Invisibles, una altra manera de veure els mites clàssics.
1: Exacte, és text i il·lustració d'Anne Arcelus i editat per Zauri, una de les editorials de llibres de coneixements més potents que hi ha ara mateix.
0: Espera't, aquest ha dit latina, quan l'ha vist?
1: Aquest és boníssim, sí.
6: Aquest llibre em flipa.
1: Sí. A veure, és un d'aquests llibres que agradarà perquè va amb un filtre vermell, llavors us explico.
0: Explicació del filtre.
1: Sí. Què passa? La cultura clàssica és bastant masclista, les dones que hi apareixen són secundàries, apareixen, tenen tres frases i hi ha dallonses o, bueno, la retraten d'una manera que ara els nostres ulls ja no considerem que s'hagi de fer així, no? Llavors, el que fa l'autora és agafar dones que estan vinculades a homes, val? I el que fa és, tu agafes el llibre, val? I val, amb un filtre vermell, ho ensenyaré a càmera, perquè ara a la ràdio tot és càmera, val? Llavors, hi ha textos a dos colors, el vermell i el blau. Llavors, tu a simple vista veus la tinta vermella que correspon a l'home. I en el primer cas tenim Agamèmnon. I si li fiques el filtre vermell, bueno, recomano que l'enganxeu molt a la cara per poder veure'l, veus a Ifigènia. Que Ifigènia era una de les filles d'Agamèmnon que va sacrificar i a partir d'aquí va començar tot el drama en aquella família, que us recomano que ho veureu tant a l'Odissea com a l'Orestea, que explica tot el dramón que va venir aquesta família, no? I clar, és una manera de donar visibilitat a les dones, val? I juga amb això de les tintes per poder-ho veure. Vull dir, això no és nou, vull dir, llibres d'aquests amb filtre vermell sempre n'hi ha hagut, però està molt bé, no?, per poder conèixer, perquè a vegades això, no?, que aquestes dones eren importants en les històries, les trames, però queden com personatges de, bueno, sí, estava per allà, no? Sí. Home, per exemple, un cas molt clar és Teseu. Vull dir, si Teseu aconsegueix sortir del laberint és pel fill d'Ariadna. Ariadna. I clar, Ariadna és com si passés per ella i tingués un fill. No. Ell és qui pensa. Ell és qui té l'astúcia per poder... perquè l'altre pugui sortir del laberint, no? I està molt bé. I clar, sempre a les criatures aquestes coses, i més ara que els volem treure de les pantalles, els hi dones això i s'entretenen un bon rato a jugar amb un tema analògic.
0: Sobretot que no el perdin, eh?
1: Exacte,
0: que això és fàcil de perdre.
1: Sobretot si és de la biblioteca, que després un problema.
0: Hòstia, ara pensava a l'Odissea, les dones sembla que només serveixin el pa i la carn i rentin els herois.
1: Sí, i la pobra Penèlope està allà teixint i desteixint i intentant no tornar-se a casar.
0: Doncs no, elles també són protagonistes. Següent llibre... de cultura clàssica adreçada als nens.

0: d'Homer i a l'Odissea, que estem parlant massa, i la Ilíada.
1: Exacte. I en aquest cas és una adaptació pel públic juvenil. L'adaptació nota càrrec de la persona que va traduir també la Ilíada, que és en Pau Sabater, que també ha traduït l'Odissea. I les il·lustracions són d'Arnal Ballester i ho edita Combel. Combel tenia, ja fa anys, va fer com una Odissea, que em sembla que era una versió de l'Albert Gené, i després de molts anys va quedar aquella col·lecció completament aturada i just abans de tota la febre odisseica vam tornar amb la Ilíada i jo em vaig posar molt contenta perquè realment és una proposta molt interessant i m'agrada molt sobretot també pel tema de les il·lustracions. Una cosa que passa molt amb la... quan la literatura infantil parla de... bueno, tracta el tema de la cultura clàssica és que les il·lustracions acostumen a ser totes amb molta llum, molt brillants, molts tons pastels. Zeus sembla un home innocent, que dius, home, no, per favor, sembla el pare de família exemplar. I em feia molta ràbia aquest tractament a nivell d'il·lustració del món clàssic, no? I aquí, en canvi...
0: volies més foscor, tu,
1: exacte, l'Arnal Ballester agafa molt... o sigui, els dibuixos són a doble pàgina i ara no trobaré cap...

0: Volies més foscor, tu,
1: exacte.
0: Eh?
1: L'Arnal Ballester agafa molt... O sigui, els dibuixos són a doble pàgina i ara no trobaré cap. Agafa molt els tons de les obres plàstiques de l'època. Vull dir, clar, marrons, blaus, vermells... No? Aquestes imatges que tenim sobretot els... Ara no em sortirà el nom de...
0: Està fent de amb el dit unes voltes.
1: Bueno, que recorda molt més a com es feien les representacions gràfiques de l'època, no? Del text podria dir moltes coses, però és que ho ha fet el Pau Sabater, i ja sabem que el Pau Sabater fa bé de traduccions.
0: Excel·lent, sempre li posem excel·lent.
1: Se li ha donat bé també fer el tema de l'adaptació. La Ilíada és bastant més crua que l'Odissea, perquè l'Odissea té aquell component més d'aventures i tot plegat. La Ilíada és més fosca, i clar, aquí juga molt bé, no?, saber com adreçar-te al públic juvenil i el tema de les il·lustracions.
0: Doncs anem cap a l'Odissea, no?

0: El que dius tu, és que és més entretinguda, que si els monstres...
1: Clar, la primera part és purament una història d'aventures, de tot el que s'ha d'enfrontar i tot plegat, i la segona, a mi, per exemple, la segona part de l'Odissea m'agrada més, que és el del retorn a casa i tot el que es planteja, no? Doncs hi ha també una adaptació de l'Odissea per un públic juvenil, que l'ha fet la Meritxell Blai, que és professora de clàssiques, i està il·lustrat per la Jenny Espinosa. Hi ha dos formats del llibre, hi ha un format més gran, amb tapa dura, amb les il·lustracions a tot color, i després vam fer una edició més assequible, més petit, més format de llibre de lectura, que també té les il·lustracions de la Jenny Espinosa, però ja és en blanc i negre. Però està molt bé, perquè el que ha fet l'autora és que la narració es fa en primera persona. És a dir, és Odisseu mateix qui s'adreça al lector juvenil i li explica com han estat les seves aventures. Jo trobo que aquest punt de transformar el narrador i que s'adreci directament al lector, que és un lector que ja sap que és jove, està molt bé, perquè permet que connecti més amb la història i que és algú que t'està explicant tot el que has viscut, no? Això, no? El tema de l'aventura, com ho va viure i tot plegat.
0: I tota la part més de sang i fetge, perquè també n'hi ha molt...
2: Això com... Troba un punt mig.
0: Sí. Quin llenguatge...
1: Clar, és que me'l vaig llegir fa una bona pila de temps, però tant l'Ilíada com l'Odissea no ho amaguen, però també ho rebaixen una miqueta, no? Per exemple, en les il·lustracions de l'Ilíada es veu sang, però no es veu un regarol de sang allò empapat i es veu la pell que... No, però es veu un puntet de sang, no? De dir, mira, li van clavar una fletxa i li està sortint sang i ja està, no passa res.
0: El cíclop es menja literalment, com Ulisses a sus hijos, el quadre aquell, no?
1: Clar, és allò que no es recreen perquè sigui una cosa gore, però tampoc ho amaguen, perquè realment era una miqueta de sang i fetge algunes parts d'aquestes històries, no? I realment són dues propostes interessants perquè els ajuda a entrar i després, quan siguin grans, ja s'hi trobaran amb tota la sang i fetge de les històries originals.
0: Molt bé. Si teniu dificultats per retenir noms d'obres, de persones que els han adaptat, dels il·lustradors, de les editorials, doncs tranquils, perquè tota aquesta secció la podeu recuperar després a l'aplicació de la SER, de la cadena SER. Seguim, ens queden dues propostes.
3: Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra máxima.
0: Qui són Filemón i Baucis?
1: Filemón i Baucis surten de les Metamorfosis d'Ovidi. Llavors, l'autora d'aquesta obra, que signa amb el nom de ploma de Lemnis Kates i està editat per Ecaré, el que fa és agafar aquesta història que eren un matrimoni gran que de sobte acullen a dues persones que estan buscant un lloc on fer nit i on menjar un plat calent. Ningú els vol, però ells els ofereixen hospitalitat. Els diuen: quedeu-vos aquí, mengeu tant com vulgueu. Resulta que aquestes persones són realment Zeus i Hermes. Llavors,
0: ja ho
1: com
0: a
1: agraïment,
0: Zeus, eh?
1: Sí, que es transformaven ja i es feien passar per altres persones. Clar, i el que fan és, els hi concedeixen un desig, és a dir, m'heu ajudat, cosa que l'altra gent no ha fet, un desig, i ells demanen morir a la vegada i poder estar a prop de casa seva.
0: Oh.
1: Llavors, quan moren alhora i es transformen en dos arbres, un tiler i una alzina, que comencen a fer arrels davant de la que havia estat casa seva. És preciós. O sigui, la història ja és preciosa, perquè jo em vaig llegir les Metamorfosis fa pocs mesos i era d'aquestes històries que em va fascinar, no? Però la gràcia també és la manera com està il·lustrat, que agafa una miqueta l'estil del que seria el gravat, la xilografia, que és molt blanc i negre, i l'autor el que fa és posar puntets vermells que fan que et captin l'atenció i

0: i t'entretinguis a veure per què ha destacat això en vermell, no? Que a vegades té sentit i a vegades no té cap mena de sentit, no? Però el text és molt, molt, molt breu i la imatge té molt de poder per veure com era i, clar, quan arriba el moment que moren i es comencen a transformar a poc en arbres, et posa la pell de gallina.
1: Amb la llagrimeta.
0: Sí.
2: Que bonic. Quin desig demanaríeu al Déu?
3: Ostres, no ho sé, eh?
2: Ma, penseu.
3: No ho sé. Penseu.
2: Tina, Pep, mentre la Marta acaba ens fa l'última recomanació d'aquesta selecció de llibres de cultura clàssica adreçada als més petits.

0: Què és la saviesa dels clàssics?
1: Mira, la saviesa dels clàssics és un llibre del Jordi Rincón i il·lustracions de la Núria Solsona, editat per Aquí Ara. El Jordi Rincón és professor de clàssiques a l'institut i el que fa és recollir aforismes, no? Aquelles frases, diguéssim, que tots coneixem més o menys i que a vegades ens sonen, ens pensem que sabem què volen dir, però a vegades no ho sabem bé del tot, no? I el que fa el Jordi Rincón és fa una selecció d'aforismes tant del llatí com del grec i ho explica, amb un to com si estigués a classe, com si estigués adreçant al públic juvenil, ho connecta amb coses, vivències que es poden haver viscut, coses actuals, per ajudar-los a reflexionar també, no? I és una manera també de tenir un debat a filosofia, per exemple, i està molt bé perquè també, mira, com el llibre de la Tina i la Mercè, les il·lustracions també són com petites postals. La Núria Solsona és una gran il·lustradora i aquí, per exemple, he obert una a l'atzar i és Homo homini lupus. L'home és un llop per l'home, no? I aquí t'explico una miqueta el significat, però no és un significat aquell avorrit de llonça, sinó que és això, no?, que intenta explicar a un públic del segle XXI què vol dir això i quina aplicació tindria o per què s'utilitzaria en l'actualitat aquest aforisme, no?
0: Bé, el cap ara, in vino veritas, no sé per què.
1: Exacte, sí, aquest tipus de frases, no? I es nota molt això que és professor de clàssiques, vull dir, he portat dues obres que l'han fet dues persones que estan a classe amb alumnes joves i saben quin és el to i quina és la manera també d'adreçar-se, no? Que no hem de deixar d'explicar aquestes coses, sinó que hem de trobar la manera de fer-ho i aquest llibre realment és molt bo tant per les assignatures de clàssiques com la de filosofia.
0: Heu ajudat a un déu i a una deessa i ells us han concedit un desig, recordeu? El teniu ja o què?
2: Jo sí.
0: Tina.
2: Entendre tots els idiomes.
3: Uau.
2: Sí.
3: I el dels objectes, sobretot.
2: És que sóc filòloga, eh?
3: Això, clar.
0: I escoltar el que diuen els objectes, també. I tu, Pep?
4: Jo potser... A veure, anava a dir-ne un de justícia social universal, però...
0: Aquest ja se sobreentén, aquest el volen tots.
4: El més egoista, ostres, viatjar allà on vulgui, quan vulgui, en el moment que vulgui.
0: Teletransportar-te.
4: Sí, exacte, la teletransportació.
2: T'hauré d'acompanyar perquè ho entenguis, tu.
3: Aneu tirant.
0: Mira, s'han fet amics avui, el programa Latina Vallès i en Pep Garrido, escriptor i cineasta. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Tot és Comèdia. Més Biblioteca Popular d'aquí unes setmanes.
1: Una cosa?
0: Sí, sisplau.
1: Que no faci aquesta calor espantosa mai més. Per favor.
0: Fins dimecres hauràs d'aguantar. Clàudia Arcarons,
3: ens veiem,
0: bona setmana.
3: No? Igualment.
0: Mirem el mercat de música viva de Vic.
3: Cap a casa.
0: Molt
3: quina
0: bé.
3: Il·lusió.
0: Dani Puntibrats al control. Us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí i podeu recuperar aquest programa tots els continguts a l'aplicació de la SER. Favorita emissora favorita SER Catalunya. Adeu.
5: Tot és comèdia.

0: L'entitat Salvador Illa valorarà aquesta tarda la meitat del seu mandat en una conferència a les Drassanes de Barcelona. I com dèiem, tot plegat després de les crisis d'educació, interior i amb la vaga dels metges que planen a l'ambient. Gemma Alegrí.
1: Illa compleix mig mandat amb diversos fronts oberts. Un dels principals és el dels mestres. Tot i que Educació va tancar un acord amb els sindicats minoritaris, organitzacions com USTEC i la CGT encara no han arribat a cap entesa amb l'executiu i continuen convocant vagues. En les últimes setmanes, a més, la consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació pels errors en la gestió de les proves PISA. Un altre dels fronts oberts és a Interior, després de la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha estat substituït per Ferran López. La consellera Núria Parlon ha anomenat Cília Catà, nova comissària en cap, sense aclarir, però, els motius de la dimissió de Trapero. En l'àmbit de la salut continuen les desavinences entre la consellera i metges de Catalunya, que faran vaga el dia 28. Pel que fa a les infraestructures, Illa té pendent millorar el servei de Rodalies i abordar la gestió de l'AP7.
0: La segona part del mandat estarà marcada, Gemma, per l'aplicació de l'amnistia, el possible retorn de Carles Puigdemont aquest hivern i les eleccions municipals, amb l'extrema dreta guanyant força les enquestes.
1: En relació amb l'amnistia, serà el Tribunal Constitucional qui haurà de moure fitxa. El primer que haurà de resoldre és el recurs d'empara de Jordi Turull a partir del 22 de setembre. Si finalment els jutges avalen l'aplicació de l'amnistia, s'obriria la porta a un possible retorn de Carles Puigdemont aquest hivern. En aquest sentit, el magistrat Pablo Llarena ja ha obert la porta a aplicar el que resolgui el Constitucional sobre l'amnistia sense esperar el recurs del líder de Junts, cosa que en pot facilitar el retorn. Tot plegat amb les eleccions municipals a l'horitzó, uns comicis en què les enquestes pronostiquen una forta pujada de l'extrema dreta. A la conferència d'aquest aquesta tarda, el president vol projectar els grans reptes dels pròxims anys segons fons del govern. De fet, entre les prioritats d'Illa per la segona meitat del mandat hi ha les infraestructures, l'habitatge, l'educació, la productivitat i la transició climàtica, uns àmbits que marcaran l'agenda del govern en els pròxims mesos.
2: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
0: Uns 200.000 vehicles han tornat a l'àrea de Barcelona després del pont de la Diada. Sir Chávez, bon dia.
3: Bon dia, Gisela. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos, segons dades del Servei Català de Trànsit. Les principals retencions es van registrar a l'AP7 Sud, la C16 i l'N260. Poc abans de 8:45 del vespre, l'AP7 va registrar 5,5 quilòmetres de retencions entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla i també 5 més entre el Vendrell i Roda de Barà. A l'N260 es van registrar 9 quilòmetres d'aturades entre Ribes de Freser i Ripoll.
0: Doncs justament, 5 persones han mort aquests dies a les carreteres catalanes coincidint amb aquest pont de la Diada. 3 de les víctimes mortals eren motoristes.
3: Dissabte a la tarda, una dona va morir en un xoc frontal de dos cotxes a Torrelles de Llobregat. Divendres a la tarda, qui perdia la vida era un noi de 28 anys de Palau-Solità i Plegamans. Circulava en moto per la C-59. El mateix va passar a Lleida, a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgelet. Una moto va patir una col·lisió frontal amb un cotxe i el motorista també va morir. Era un home de 39 anys, veí de Sallent. A Altafulla, una noia de 27 anys també va perdre la vida en un accident amb 3 vehicles implicats, i a Mataró un motorista va morir en un accident sense cap vehicle implicat.
0: Doncs bé, davant d'aquest nombre d'accidents de trànsit amb víctimes mortals durant aquest pont de la Diada, d'aquí una estona el director del Servei Català del Trànsit, el Ramon Lamiel, serà en directe a l'Aquí Catalunya, a SER Catalunya. I els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i per estar darrere d'un tiroteig.
4: Sí, un intercanvi de trets que es va produir de nit a Badia del Vallès a mitjans d'agost i que els Mossos vinculen a un enfrontament entre famílies vinculades al narcotràfic. Amb les detencions, la policia ha pogut desmantellar ara 2 plantacions de marihuana on hi havia prop de 400 plantes.
0: Però en el dia d'avui hi ha més coses. Una trentena de joves catalans han començat el curs en centres educatius terapèutics. Estan pensats per adolescents que rebutgen les normes i els límits, tenen conductes disruptives i, en bona part dels casos, també problemes d'absentisme escolar. És el segon curs en què el Departament d'Educació impulsa aquesta iniciativa.
3: Es tracta d'una mena d'instituts adreçats a joves d'entre 12 i 16 anys que funcionen com a recurs temporal. Els adolescents que ho necessiten són apartats dels seus centres i traslladats a aquests altres, on els atenen, més enllà de docents, psicòlegs i educadors socials.
5: El nostre objectiu principal és poder estabilitzar la conducta d'aquests joves, la situació desregulada emocionalment d'aquests joves, perquè puguin retornar als centres educatius.
3: és la directora d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, en declaracions a Ser Catalunya.
0: I avui sobre el procés d'inscripció per als cursos de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística. En total, més de 48.000 places de tots els nivells, tot plegat després de la polèmica dels últims cursos, quan més de 13.000 persones es van quedar sense plaça. Pau Puig.
6: Les persones que en l'últim any ja han fet un curs de català es poden inscriure a partir d'avui fins demà, la resta d'interessats a partir de dimecres. El Consorci, que depèn del Departament de Política Lingüística, ofereix 44.500 places, a les quals cal sumar-hi les prop de 4.000 que depenen d'ajuntaments, sindicats o col·legis professionals. És el curs en què s'oferiran més classes. Malgrat aquest augment, caldrà veure si es repetirà la tònica dels últims anys, quan més de 13.000 persones es van quedar sense. Des del departament no tanquen la porta a ampliar l'oferta de cursos de català després de la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. També recorden que la formació en nivells bàsics és gratuïta.
0: Són les 6:56. I el Barça continua el líder intractable i suma una altra golejada, aquesta per 2-4 contra el Llevant. Així narrava l'Albert Bermúdez l'últim gol de Adeyemi al que t'hi jugues Barça.
7: Adeyemi se'n va sol! Quina barbaritat, Adeyemi! Retalla Adeyemi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Tot i la golejada, el Barça va arribar al final patint perquè el Llevant va posar el 2-3 al minut 88. Eric García referia a aquest fet en acabar el partit.
8: Bueno, el que volem és intentar no patir, que guanyant 0-3 no se'ns posin 2-3, crec que bueno, ens ha de servir. Crec que tot i això, quan ens han fet el 1-3 hem gestionat bé la pilota després de rebre el gol, hem aguantat, però bueno, ens han fet el 2-3 molt ràpid, però bueno, crec que en general podem estar contents.
0: El resum del partit ens l'explica el Nil Solà.
9: Bon dia. El Barça de Hansi Flick 3.0 continua intractable i invencible a Lliga. Ahir, nova victòria per 2-4 al Ciutat de València davant del Llevant, amb gol de Xavi Espart, doblet de Lamine Yamal i gol de Karim Adeyemi per sentenciar el partit. Els de Hansi Flick van començar guanyant 0-3 al marcador. Al minut 50 el partit semblava totalment sentenciat, però una Diana d'Ivan Romero i una altra de Roger Brugué van fer que en els últims instants el Llevant pogués creure en la possibilitat de poder empatar el partit. Va aparèixer al minut 93 Karim Adeyemi per poder sentenciar el que és la cinquena victòria del Barça Lliga. Els de Hansi Flick van tornar ahir mateix a Barcelona i ja preparen el partit aquest matí contra el Racing de dimecres al Camp Nou i el de dissabte contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán just abans de l'aturada.

0: especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui amb dues avaries actives. Una a la AP7 a Tarragona, que talla un carril en sentit nord, i l'altra a la C63 a Vidreres, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. Hem de tenir paciència, però a hores d'ara, per aquestes fortes retencions habituals que hi ha en totes les entrades de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat durant més de 6 quilòmetres per la C58, C33 i B20, que de retruc afecten també a les dues rondes en sentit sud. Retencions també pel vessant Llobregat, a la A2 i a la B23, des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol, i a la AP7 retencions en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Pel que fa al transport públic, aquesta hora normalitat i el tercer imprescindible.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Temps assolellat amb temperatures pròpies de l'estiu. Farà calor la major part d'hores. Ara tenim 23 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 16 tant a Lleida com a Girona. El sol lluirà en tot moment, bona visibilitat, no hi haurà núvols. Tot plegat ajudarà a un ràpid ascens de temperatura. Les màximes passaran dels 30 graus a la major part de Catalunya. Ens aproparem als 35 a l'interior, sobretot a Ponent. La tarda es presenta també amb una mica de vent de marinada fins que arribi la nit. I demà, també sol, més calor que avui, a mitjans de setmana, tempestes i descens de temperatura.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
6: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Quan parlem de violència contra les dones, sovint pensem en la parella o l'exparella com a agressor. Però les dones de més de 60 anys tenen una altra amenaça. Les dades oficials del Departament de Justícia mostren que des de fa 3 anys l'agressor més freqüent en dones grans és el fill o el net. I això passa en un de cada 3 casos, ens ho explica l'Èlia Pijuan.
7: En el que portem d'any, de les quasi 350 dones majors de 60 anys ateses a les oficines d'atenció a la víctima, 113 van ser agredides pel seu fill o net. Una tendència que va a l'alça, ja que aquests casos han augmentat un 21% respecte al 2024 i, sense anar més enllà, durant el mes de juliol, el 40% de les víctimes va tenir el fill o el net com a agressor. Això, la majoria de casos, no es denuncia. Antonio Andrés Puello és catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
8: La gran majoria de casos d'abusos dins de les famílies no es denuncien, perquè moltes vegades les dones grans abusades pels seus fills tenen vergonya o se'n senten responsables, fins que la cosa és molt greu, i intervenen serveis socials o la policia, i llavors és quan aquesta dada passa a les estadístiques.
7: L'agressor acostuma a presentar problemes de salut mental o de drogoaddicció.
1: Des de la Societat Espanyola per l'Estudi de la Violència Filioparental, l'única organització científica del món dedicada a investigar aquest fenomen, coincideixen amb els arguments de Puello i assenyalen altres factors que poden explicar-ne l'augment. Eva Albarrán n'és la presidenta.
9: L'accés a los servicios comunitarios generales para perfiles de personas pues con problemas de salud mental, con problemas de acceso al mundo laboral. Todos esos problemas generales, esas dos que hemos dicho, más el acceso a la vivienda, pues hacen que esas personas adultas permanezcan más tiempo del natural o del que tenemos en nuestro ideario social, más tiempo en el hogar familiar.
1: Són declaracions a Ser Catalunya. Hi ha més coses. Una trentena de joves catalans han començat el curs en centres educatius terapèutics pensats per adolescents que rebutgen les normes i els límits. Són aquells que tenen conductes disruptives i bona part d'ells també problemes d'absentisme escolar. És el segon curs en què el Departament d'Educació impulsa aquesta iniciativa a Sir Chavez.
10: Es tracta d'una mena d'instituts adreçats a joves d'entre 12 i 16 anys que funcionen com a recurs temporal. Els adolescents que ho necessiten són apartats als seus centres i traslladats a aquests altres on els atenen més allà de docents, psicòlegs i educadors socials.
11: El nostre objectiu principal és poder estabilitzar la conducta d'aquests joves, la situació desregulada emocionalment d'aquests joves, perquè puguin retornar als centres educatius.
10: És la directora d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, en declaracions a Ser Catalunya. El curs passat, Educació va començar una prova pilota en dos centres escolars de Barcelona que s'allargarà fins a finals d'aquest.
1: I justament quatre persones han mort aquest cap de setmana a les carreteres catalanes coincidint amb el pont de la Diada. Dues de les víctimes mortals eren motoristes.
10: Dissabte a la tarda, una dona va morir en un xoc frontal de dos cotxes a Torrelles de Llobregat. Divendres a la tarda, qui perdia la vida era un noi de 28 anys de Palau Solità i Plegamans. Circulava en moto per la C-59. El mateix va passar a Lleida, la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet. Una moto va patir una col·lisió frontal amb un cotxe i el motorista també va morir. Era un home de 39 anys, veí de Sallent. A Altafulla, una noia de 27 anys, també va perdre la vida en un accident amb tres vehicles implicats. Hi ha una cinquena víctima que el Servei Català de Trànsit no computa perquè va passar dins d'una ciutat, en aquest cas Mataró.
1: I avui s'obre el procés d'inscripció per als cursos de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística. En total són més de 48.000 places, tot plegat després de la polèmica dels últims cursos quan més de 13.000 persones es van quedar sense lloc.
10: Les persones que l'últim any ja han fet un curs de català es poden inscriure a partir d'avui i fins demà. La resta d'interessats, a partir de dimecres, és el curs en què s'oferiran més classes, però malgrat l'augment caldrà veure si es repetirà la tècnica dels últims anys, quan més de 13.000 persones es van quedar sense plaça. Des del departament no tanquen la porta a ampliar l'oferta de cursos de català després de la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. També recorden que la formació en els nivells bàsics és gratuïta.
1: Són les 7:57. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
1: El Barça continua intractable a la Lliga.
13: Adeyemi, se'n va sol! Quina barbaritat, Adeyemi, retalla, Adeyemi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
12: Victòria per 2-4 i al camp del Llevant, amb doblet de Lamine Yamal i els gols de Xavi Espar i Adeyemi. Els de Flick guanyaven 0-3, però el conjunt granota va retallar distàncies, es va col·locar 2-3 i va fer patir els blaugranes, que no van tancar el partit fins al temps de descompte, precisament amb el gol d'Adeyemi. A la premsa comparteixen Mundo Deportivo i l'Esport al titular, són 15 punts de 15 possibles, titulen... Els dos van en pleno al 15.
1: A segona, el Sabadell completa un mal de cap de setmana, un mal cap de setmana pels equips catalans.
12: Que també ha estat un mal de cap, ha estat un mal de cap pels dos equips catalans. Primera derrota de la temporada pels arlequinats, 2-0 contra el Mallorca. El Girona va caure dissabte a casa contra el Castelló, 1-2.
1: I qui és líder del Mundial de MotoGP és Marc Márquez.
12: Fa 7 curses, estava a 102 punts del líder. Ara ho és ell, empatat a punts amb Jorge Martín després d'imposar-se dissabte i ahir en el Gran Premi de San Marino. I també Antonelli va guanyar el Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid i en bàsquet el Barça campió de la Lliga Catalana, derrotant el Lleida i, a més, Espanya, medalla de bronze al Mundial Femení.
1: Gràcies, Arnau.
12: Fins ara.

0: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, atenció a la dada que us expliquem tot seguit. Una de cada tres dones majors de 60 anys que ha estat víctima de violència ha tingut com a agressor un fill o un net. És una realitat silenciada, normalment per vergonya. És la principal notícia del dia, ara hi entrem, n'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles.
2: Relar-se.

0: NCT Wish provoca la febre K-pop a Barcelona durant una trobada amb seguidors.
1: El grup surcoreà va organitzar ahir una trobada amb fans on van signar el seu primer àlbum després de participar dissabte al concert internacional Music Bank Barcelona, celebrat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I així arribem a gairebé les 8.

0: Hola, Flaqui.
1: Hola, Sique Rodríguez.
0: Aviam si aguanta la veu.
1: A veure, t'ha agafat fora, eh?
0: Ha tornat avui de manera miraculosa. Gràcies per ser a tots els oients que m'han enviat a través de les xarxes socials del Que t'hi jugues remeis. Remeis de l'àvia per recuperar la veu.
2: Ahir el Que t'hi jugues Barça et van enviar de tot, eh?
0: Per la gola, farigola. En fi, gràcies també als doctors que amb ajuda de medicaments també ajuden a que ens puguem anar recuperant, eh? Un amic d'elitis bacteriana, un virus, tot això, un combo que m'ha anat directament a la gola. Feia anys que no em passava quedar-me sense veu durant 5 dies.
1: Caram! Coneixent-te, ho deus haver patit.
0: Buah, mai he estat tan nerviós. Prefereixo que m'amputin un braç.
3: No és nada, no és nada, esto. Quedarse discomprimut 5 dies. Por favor, que principiante. Te falta mucha droga.
0: ¿Tú por qué te quedaste sin voz?
3: ¿Yo?
0: Por un desencanto amoroso, escuché un día que decías.
3: Por unos temas del pasado. Qué mejor enterrar como ha quedado enterrada mi voz también.
0: Aviam si aguanta toques d'aquesta setmana, que ja saps, Flaqui, és especial, eh?
3: Sí.
0: Perquè de manera conjunta amb Catalunya Ràdio recordarem els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura amb Joaquim Maria Pujal, al 76 a Ràdio Barcelona i després amb el seu pas a Catalunya Ràdio.
1: Setmana emocionant, de dies intensos, eh? D'aquest 50 aniversari que hem celebrat tal i com cal i que commemorarem aquesta setmana en programació molt i molt especial juntament amb Catalunya Ràdio. Per tant, dies que heu d'estar molt i molt atents a l'antena.
0: Avui anirem el Flac i jo al Tot Costa, aquesta tarda.
1: Sí,
0: demà vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler,
1: sí,
0: al Que t'hi jugues, i dimecres, des del Camp Nou, prèvia conjunta, la TDT amb el Ricard Torquemada i el Que t'hi jugues Barça, des del Camp Nou a les 8 de la tarda, a les 8 de la tarda, prèvia conjunta d'hora i mitja fins al Barça Racing, que es disputa a 9:45. Gràcies al Barça també per la seva col·laboració i per ser partícip d'un esdeveniment històric. Dimecres, en aquesta prèvia conjunta, entre altres personatges, tindrem el president Joan Laporta.
1: Sí. Doncs això, que estigueu... Què ha passat? Tot bé, sí que...
4: Passarem, passarem. No, no, que passarem.
1: Passarem.
4: Prepareu alguna mica de piscolabis per allà al costat per assegurar-vos que vindré.
0: I avui, Flaqui, fem el Que t'hi jugues des dels estudis centrals de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, el carrer Cas número 6, on estàs tu.
1: Però no tots estem aquí.
0: Client,
1: no tots som aquí.
0: I la ciutat esportiva del Barça, on ara mateix estic amb el Nil Solà. Hola, Nil.
5: Hola, què tal, Sique?
0: Amb el Bermu i els seus personatges. D'aquí a un moment saludarem també al Santi Ovalle, perquè entrevistarem a un jugador del Barça. Aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, hem donat una pista perquè no l'hem anunciat. És un dels capitans.
6: Entonces yo no soy. Porque yo con la prensa no hablo. La prensa para mí no... no, yo
5: per capità podries,
1: per capità,
6: sí,
1: sí,
6: per capità, sí, sí, però bueno, porque me han votado los míos, porque me quieren echar de aquí, ya lo sabéis.
0: Val, per tant, segona pista... No és Frenkie de Jong.
6: No soy yo, no.
0: Si escoltes aquest so, et ve algú al cap?
1: A veure...
0: És un so icònic del cine, una pel·lícula que tots hauran vist, o pràcticament tots hauran vist.
1: Ara de fer aquell paper jo de dir, no sé qui deu ser, jo ja sé qui és, però jo ara dissimularé i diré, no, pues no ho sé, sí que no, no, la veritat és que no.
7: Rafiki no, eh? No, Rafiki no, eh? Perquè avui,
1: la mateixa hora, facem una entrevista. T'has donat moltes pistes, eh?
7: No, no, avui farem una entrevista no mídia digital, rafikionline.org, que seguimos 24 hores de vida de Rafinha.
0: Va, una última pista. És campió del món.
1: Sí.
0: És campió del món. I a la celebració va triar aquesta cançó de Jay-Z i Alicia Keys per a que sonés allà a Madrid. Empire State of Mind és la cançó que va triar, tot i que tinc entès que no és la seva preferida. N'hi ha una altra.
5: Quina és la preferida?
0: Ja no dono més pistes.
5: Vale.
0: D'aquí a mitja hora, més o menys, s'asseurà aquí al Que t'hi jugues un dels capitans del Barça per parlar de l'actualitat i, òbviament, també d'aquest Mundial que han guanyat aquest estiu i que fa que rebin homenatges a tots els camps d'Espanya.
1: Doncs ja ho escolteu, cartell de luxe en aquest Que t'hi jugues. Us acompanyem fins a les 2 del migdia a Ser Catalunya, avui en aquesta doble ubicació. Alguns aquí a la taula i d'altres a la ciutat esportiva, on d'aquí a mitja horeta escoltarem protagonista i estaran, per tant, molt, molt ben acompanyats. En tot cas, sí que, abans que aparegui el nostre protagonista, línies obertes, ja ho sabeu, per participar amb el que vulgueu, eh? Podeu dir la vostra, encara que no tinguis gaire veu.
0: Va aguantant, de moment.
1: Sí, no la forçarem, però pots participar sempre que vulguis. És el teu programa,
0: òbviament,
1: com si fossis el director,
0: i,
1: val?
0: I el teu, no, el compartim.
1: Vinga, Willy, tira. Que t'hi

0: 12 i 12, sí que tu estàs a l'estat esportiu, estaràs ben acompanyat, però res a envejar amb la taula que tenim avui al Keti Jugues aquí a l'estudi del carrer Cas. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bon dia.
0: Paula López, bon dia.
2: Bon dia,
0: Àlex del Mas, què tal?
3: Bon dia, molt bé.
0: Suposo que ja aneu intuint qui serà el nostre protagonista, però no ho dieu.
1: Vale.
3: Sí.
0: No ho diem, mantenim la incertesa.
1: No tinc ni idea.
3: Rafiki no és.
0: Rafiki no, Frenkin tampoc. Però vaja, tenim per aquí el Bruno Alemany. Què tal, Bruno?
4: També. Hola, flanquera a tothom.
0: I la vostra en aquesta ressaca d'aquest Llevant 2, Barça 4. Primera impressió, què us va deixar el partit?
1: Ens va deixar que guanyem amb 4 gols fent un partit bastant fluix.
0: Per tant, bastant fluix, eh?
1: Per tant, és una notícia que reforça la qualitat de l'equip, que reforça que la competició és exigent i que segurament el pla que estem utilitzant a dia d'avui, que és basat en moltíssima energia, quan no la tens tanta, doncs la cosa cau.
2: Sí, no, i que realment hem tingut un inici del Barça molt extraordinari, perquè guanyar de tants gols no és fàcil, però sí que és cert que també ens va deixar clar que el Barça, en un estat de relaxació o en un moment on no controla tant el partit, bé, pot patir.
3: Sí, per mi el Barça mostra en el mateix partit la seva gran virtut i també el seu punt a millorar, no? Crec que a mi no em preocupa excessivament la falta de control que vam veure a la segona meitat, perquè és veritat que només li hem vist, diguéssim, en aquest tram, no? El Barça ha d'entendre, i relaciono amb el que deia el Jofre, que està fet per jugar a màxima velocitat, aquest Barça. És a dir, en aquell moment on no pressiones tan bé, on no pressiones tan alt, on la concentració no és tan bona, és vulnerable, i per tant això ho ha d'entendre. És a dir, o va a màxima velocitat o controla molt el partit. I de moment el control és una assignatura pendent. Dit això, per mi el Barça està millor que la temporada anterior i l'anterior, i té una cosa molt important. Per mi el Barça està molt més preparat avui per atacar blocs baixos que la temporada passada. Abans només tenia Lamine, el desequilibri de Lamine. Per mi ara el factor Xavi Espar li dona al Barça una cosa diferent per desorganitzar els rivals.
0: I fins i tot apareixent per marcar el primer gol. Ja va sumant esglaons, va pujant esglaons. I és veritat que després comet l'errada en la darrera acció que juga, però
1: no sé si és tan seva com del company, però jo li carrego més al company. Però
0: sí? Sí. Més a Christensen.
1: Jo crec que sí. L'entrega no és bona, però jo diria que el central està, diguem-ne, que activat per si rep passada i li passa molt a prop. Però bé, és igual. Entenc que Xavi Espar està no només a gran nivell, ja ho hem dit, probablement el jugador amb millor forma del que ha iniciat la temporada, amb el permís de Rafinha, probablement, però enterrant qualsevol debat dels que estan els dos a darrere que té ara mateix, perquè és que està a un nivell tremendo.
2: Sí, crec que també la combinació amb Gordon fa que Xavi Espar se li pugui veure molt més, no? Perquè Gordon és el que permet que Xavi Espar, doncs, pugui ocupar el carril central, i en aquest sentit, doncs, tal com deies tu, Àlex, desorganitzar els rivals i trepitjar àrea i zones del mig del camp que realment són perilloses.
3: És que el Barça ha canviat aquí, la banda esquerra. És a dir, venim d'un Barça on l'amplitud la donava el lateral, Balde o Cancelo, i el que anava per dins era Rafinha, perquè és la seva principal virtut. Ara, des de que hi ha Gordon, i a mi també per l'esquerra, qui va per dins és el lateral. Es poden canviar, però aquí hi ha hagut un canvi de comportament, i jo crec que el Barça juga millor així. Jo tinc el dubte amb Xavi Espar si en els partits davant de primeres espases Flick li donarà el lateral esquerre, perquè pot patir, no?, amb algun jugador molt potent, molt ràpid, molt hàbil. Estic parlant de primeres parts, però si no, per mi ara mateix titularíssim.
0: Ha passat l'alternativa és Cancelo, que tampoc seria una garantia defensiva, no?
1: O Balde, ja, que també hi és encara.
0: Sí, però
3: O Gerard,
2: Cancelo el que et pot aportar sí que és cert que és una miqueta més de maduresa, no?, en aquest tipus de partits que impliquin, doncs, una mica més d'exigència, però sí que és cert que Xavi Espar poc a poc està guanyant aquests punts i aquests galons com per ocupar ell el carril.
3: Sí, també hi ha una alternativa, però això ja hi haurà temps de parlar, no?, que és passar Gerard Martín al lateral, posar Eric en el central i fer entrar Koundé, alguna cosa aquesta. Jo és el dubte que tinc, si Flick no optarà per aquí o li donarà la titularitat a Xavi.
4: Doncs ja escolteu que avui el Trident és el format pel Jofre Mateu, l'Àlex del Mas i la Paula López, amb els que analitzarem aquest nou triomf del Barça, que el manté líder a primera divisió, tot i el partit fluixet dels de Hansi Flick. Nova golejada 2-4 amb un gol final de Adeyemi, que és maradonià, messiànic, te'l firmaria el millor Ronaldinho. Ara ho comentarem, estem a l'espera de rebre protagonista aquí al Que Tu Jugues, com us hem explicat, des de la ciutat esportiva del Barça. Flaqui, si et sembla, amb el Nil Sola escoltem els protagonistes i després et dono pas a tu amb les notes, bàsicament, sí. perquè no facis com el Manolo Oliveros, que no. Me passa a si mateix a la ràdio.
5: Això feia? Una abraçada, Manolo Oliveros.
4: Chaleco, grande, tot d'una idó, mem. Nil, què van dir els protagonistes després del partit?
6: Doncs un Hansi Flick, evidentment, li van preguntar per l'actuació d'aquest Barça i un entrenador alemany que continua satisfet malgrat les desconnexions del nivell del seu equip.
7: No és que ara estiguem al nostre millor nivell ara mateix, ho pot semblar, perquè fa la sensació que els partits són fàcils, però no ho són. Hem de lluitar i guanyar partits com aquests perquè ens ajuden a millorar.
6: Havia parlat Hansi Flick del nivell dels seus futbolistes. Heu comentat ara precisament aquesta passada Xavi Espart que va significar el primer gol de la Llevant. Hansi Flick, en sala de premsa, va reconèixer que tenien un canvi preparat i que creu que aquest gol és culpa seva.
7: Hem començat bé el partit, però a la segona part ens ha costat. Amb un 0-3 al marcador hem de jugar més calmats. El Llevant ha jugat molt bé, però el camp no estava en les millors condicions. Estava molt sec, no són les condicions amb les quals estem acostumats a jugar. El primer gol encaixat és culpa meva. Volíem fer un canvi i li he dit al Carles Naval que s'esperés a la següent aturada i de sobte hem encaixat gol. Així que és culpa meva. Me n'alegro que l'equip s'hagi aixecat i marcat el quart gol. Hem començat bé la temporada i això s'ha de celebrar.
6: A banda de Hansi Flick també va parlar Pau Cubarsí, un dels líders d'aquest equip, sobretot Flaqui a nivell defensiu, sí, i que sí. Va reconèixer també Pau, eh? en aquest sí. sentit. Pau, què va reconèixer Pau?
8: Aviam. No, que havia costat, que ens havíem adormit una miqueta i que això no pot passar, perquè volem els tres puntos, no?
6: Sí. I que aquests dos errors, deia Cubarsí, que podien costar punts.
9: Un partit que jo crec que el teníem ben encaminat, després per dos errors doncs potser que els podríem haver controlat, doncs s'han posat en el partit, però bueno, jo crec que portem una molt bona dinàmica i han de seguir per millorar. Sabem que en aquests camps doncs qualsevol error es paga, sabíem que era complicadíssim guanyar aquí, que amb el 3-0 no estava finalitzat el partit, i però bueno, després hem pogut calmar una mica el partit, calmar una mica els ànims, que l'afició estava apretant molt, i jo crec que aquell gol de Karim doncs ens ha anat perfecte.
6: Aquest era Pau Cubarsí fent balanç d'aquests dos errors. També ha escoltat a Hansi Flick d'un Barça que finalment, amb aquest gol maradonià que comentava sí que de Karim Adeyemi, va aconseguir la victòria i continua líder amb 15 punts i 21 gols a favor en només 5 partits.
8: Que no podem anar fent el Galifardeu per aquests camps de Déu. El Xitxarel·lo, coi, ja m'entens, el Galifardeu.
5: Sí, sí,
8: el Nyevit. No podem anar fent el Nyevit. Jo li vaig dir, Christensen, no hagas el Nyevit, hòsties.
5: I què va dir Christensen?
4: El Barça fa entrenament de recuperació avui després de la victòria contra el Llevant i ja prepara el partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou, 9:45 de la nit, el dia en què, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
10: Bon dia.
4: Es fa oficial i acte de presentació de la renovació de Hamza Abdelkarim.
10: Serà demà a les 5 de la tarda, per tant, després de la roda de premsa de Hansi Flick prèvia al partit contra el Racing. Bàsicament és una renovació per pujar-li la clàusula, passa de 15 milions a 150, i això espanta els clubs que poguessin estar interessats en un golejador, perquè el gol es paga.
4: Són les 12:20, escolteu el Que t'hi jugues a Ser Catalunya, des de la ciutat esportiva del Barça, a l'espera de protagonista quan acabi l'entrenament de Hansi Flick. Flaqui, anem a les notes.
5: Vinga, som-hi.
11: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
5: La fam dels primers minuts. Ahir a Oriols, minut 5 de partit, llarguíssima possessió, amb el Llevant sense pràcticament tocar pilota i 0-1. Dimecres passat davant el Feyenoord, minut 4, 1-0, gol de Rafinha. Mestalla, minut 6, 0-1, gol de Lamine. Davant el Rayo, els 22 minuts ja guanyaves 2-0. A Elx, abans del quart d'hora, ja havies marcat el primer. No hi ha millor símptoma, un equip que sortia mossegat des de l'inici. Després d'haver guanyat dues lligues, no m'esperava aquesta fam. Mentre duri, serem imparables.
11: Notable.
5: Karim Ademessi. El gol d'ahir em va deixar bocabadat. Jugada messiànica, neymariana, adeyemiana, si vols dir-li. Tenim un suplent amb rendiment de titular. Ve a ser l'antítesi de Gordon. Si l'anglès participa i dona joc, l'alemany sembla que no hi sigui. Però mentre el primer no marca, ell està platòric de cara a gol. La confiança la demostra atrevint-se fins i tot amb una rematada d'escorpí. Per preu, hauria d'estar a anys llum de Diomandé. Per rendiment, ara mateix Adeyemi és infinitament millor.
11: Satisfactori.
5: Guanyar quan no estàs fi, aprendre guanyant. És un bon negoci, ho avisava Flick a la prèvia. La va clavar. Si baixes del 100%, pateixes. Dit i fet. Per moments el Llevant et va superar i vas acabar patint després de rebre gols per errades que una una millor concentració i tensió haguessin evitat. Veient que ahir no vas estar rodó, els rivals poden pensar que se't pot fer mal. És clar que els mateixos rivals es deuen frustrar veient que el dia que no has estat fi has guanyat i has marcat 4 gols fora de casa.
11: Suspès!
5: Les errades individuals. Primer és Pari Christensen per regalar el primer del Llevant, després Bernal, Massató o Bruguer en el segon que reps l'atenuant. Tots dos, tant Espar com Bernal, tenen 19 anys, estan en edat d'equivocar-se. Això sí, el rival no cal ajudar-lo a marcar, no cal ajudar-lo a entrar al partit. Ahir es va superar el petit mal tràngol, però aquestes desconnexions poden sortir cares en altres ocasions. Són petits detalls a millorar en un Barça que és molt i molt poderós.
4: De les notes del professor Flaqué a la contracrònica de l'Ovalle.
10: Els campions del món reben un homenatge a Orriols. Els regalen un socarrat. És una rajola típica de la terra amb el seu dorsal. Molt maco. El Barça va fent feina i arriba al penal a Lamine per posar el 3-0. Ell l'ha forçat i ell el tira. Últimament assaja molt les faltes i els penals. Aquesta setmana ha estat habitual que marxi l'últim del camp d'entrenament, em diuen. S'ha quedat tots els dies amb Brian Fariñas practicant pilota aturada. Vol pujar registres i treballa després dels entrenaments per aconseguir-ho. Últims dos partits, un gol de falta i un altre de penal. El partit es complica, però apareix Adeyemi. Quina velocitat! Quin reprís! Em pregunto si és el més ràpid de l'equip. Efectivament, em responen. Té una velocitat punta de 35,5 km/h. És el més ràpid del Barça i el segon de la Lliga, juntament amb Kylian Mbappé.
4: Ai, que bueno. Quina joia radiofònica, la contracrònica del Santi Ovalle, que podeu recuperar, com tots els continguts, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora, sercatalunya.cat, i teniu vídeos i contingut extra a les xarxes socials del que t'hi jugues.
8: Me gusta de Xemi, eh? Me gusta...
5: Me gusta, Leo.
8: Como está en Barcelona, ah. Te lo estás haciendo muy bien, eh? Gambetea casi como si fuera argentino.
10: És més ràpid que Gordon. 33,8 Gordon, 35,5 de Xemi, el més ràpid de l'equip, empatat amb Mbappé, l'únic que el supera a la Lliga, Germán Valera. De l'Elche, 36 kilómetros hora.
8: No, no, es que es una locura, parece. Si fuera un restaurante sería La Cabrera.
5: Oh,
8: un restaurante argentino espectacular, como ya lo saben, que el chef Gastón Ribeira, un argentino de pies a cabeza, trae la mejor carne argentina, oh. De verdad, los mejores asados los podés hacer en La Cabrera. Casa de Carnes, que ya saben que está en Carré Diputación 239. Carré Diputación 239. Y está en la pasión por la carne, por el fuego, espectacular, increíble. Nada, que podés reservar por Google Maps a La Cabrera o llamando al 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona. Ah, no, espectacular.
5: 12 i 24.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
5: A l'espera del nostre protagonista a l'estat esportiva, anem endreçant la resta de l'actualitat. Ana Paret, què tal, com estàs?
12: Què tal, bona tarda.
5: Comencem parlant del València, que ha acomiadat a Carlos Corberán.
12: I el màxim responsable esportiu, Ron Gurley, al València, és cuer, no ha guanyat encara aquesta temporada. Braulio Vázquez assumeix el paper de Gurley i l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, dirigirà l'equip de forma interina.
5: Frank White ahir, que sona Ernesto Valverde. Veurem què acaba passant. El clàssic femení al Camp Nou ja té data.
12: Serà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda contra el Madrid. També confirmat que jugarà al Camp Nou el partit de Champions contra l'Arsenal de l'11 de novembre.
5: En ciclisme, Enric Mas es proclama campió de la Vuelta a Espanya.
12: 12 anys després, un ciclista espanyol guanya la Vuelta.
13: Emocionado. Todo lo que es, bueno, hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. No sé, ha sido una Vuelta que... Ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto, creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
12: Enric Mas, de 31 anys, havia pujat 4 cops al podi, 3 com a segon i 1 com a tercer.
5: En bàsquet, el Barça és campió de la Lliga Catalana.
12: Victòria 96-87 davant el Lleida amb una única nota negativa a la lesió de Darío Brizuela, pendents de comunicat mèdic. Al Mundial Femení, Espanya es va penjar la medalla de bronze, Estats Units campiona.
5: I en motor, Marc Márquez recupera el lideratge de MotoGP.
12: Després de la seva victòria a San Marino i la cinquena posició de Jorge Martín, amb qui està empatat a punts a la general, en Fórmula 1, Kimi Antonelli guanya el primer Gran Premi d'Espanya al Madrid i un últim apunt en tenis, Zverev, campió del US Open.
5: Va donar una circumstància brutal de Zverev, que és que guanya el punt que li dona el títol i no se n'adona. Vaig quedar flipat. No sé què estava pensant.
3: I per concentració, no?
5: I, o sigui, ho veus com algo positiu?
3: No, jo crec que a mi no m'entra.
2: És massa.
5: Escoltant també la transmissió de la visita, no, és que això és un excés de concentració, estava tan concentrat en el partit que no s'ha adonat que havia guanyat el US Open. No sé, va semblar una
1: mica... No sé si és concentrat.
5: Una mica estrany.
1: Seria una mica estrany. Un altre adjectiu.
5: Anem a les xarxes, va.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
5: Avui amb la Laia Pujals. Laia, què tal, com estàs? Ui, no et sentim. Espera, espera.
2: Ara em sentiu. Doncs molt bé, per aquí al xat hi ha molta expectació per aviam qui serà aquesta persona que entrevistem, tot i que han tingut alguna pista.
5: Sí,
2: han tingut alguna pista, sí, sí. Però estan molt contents, tot i que també hi ha una mica de dubtes sobre aquest Barça, sobre si ens hem despistat una mica massa, però en general molta alegria i moltes ganes de veure aviam què ens diu el convidat d'avui.
5: Està de luxe, és campió del món, és un dels capitans.
8: Ho teniu escrit en el YouTube, que li fardeus.
5: Ah, sí?
8: Sí, en el títol. Home, del YouTube. Qui vagi al YouTube del que t'hi jugues, el títol posa entrevista, tal, tal, tal. És que de veritat, no podeu ser més llondros.
5: És a dir, m'estàs dient, Pau, que som uns galifardeus totals, perquè hem posat...
8: Absolutament.
5: Vaja.
4: És una bona estratègia perquè la gent ara entri al YouTube i pugin les visites. Clar, tot està, sempre us dic el mateix,
5: tot està pensat.
4: El YouTube està molt bé perquè és posar-li imatge a la veu, a la ràdio, però no computa l'EGM. O sigui que tots els que ens veuen per YouTube, si els truca un número desconegut, sí, i una persona que no coneixen i els hi comença a preguntar coses de la ràdio, sobretot que diguin que el que t'hi jugues és un programa de ràdio i que l'escolten. No que el veuen per YouTube, perquè si diuen que el veuen per YouTube, pam, ja no compta l'EGM.
8: Tòtils.
5: Tòtils.
8: No sigueu gamarussos, digueu que ens escolteu per la ràdio. Ah,
5: exacte,
8: ja està.
5: El que t'hi jugues amb el Sique Rodríguez i el Lluís Flaquer. El Sique i el Flaquer.
8: Molt bé, sí, m'agrada. No sigueu gamarussos, ni talossos, ni barbomecs, ni napbufs. Sobretot, molt important.
11: Al tanto, Rafinha entre línies, arriba Xavi Espara, és la frontal. Xavi Espara, el xut, el gol! Sí.
15: Solo le faltaba eso a Xavi Espar.
11: ¡Lo estamos escuchando bien! ¡Ha marcado Xavi Espar!
15: ¡El enésimo ejemplo de la Masía! ¡De la última apuesta de Hansi Flick!
11: ¡Espar de este equipo! ¡Y eso sí! ¡Por su rulli!
15: Espera, espera, que viene el capitán. Se queda solo ante Ryan. Pincha el balón. Supera a Ryan. Se queda sin ángulo. Pase atrás.
11: ¡André Lavín, Lavín, Lavín! ¡Gol!
15: ¡Gol! ¡Gol del intratable líder de primera! En su versión vertiginosa, en su versión vertical, en su versión contragolpeadora, en su versión veloz, en su versión letal.
11: Al tanto Rafinha, ahora sí, por dentro de la área. Cama derecha, Rafinha, trapicha.
15: Se queda sin ángulo, se la entrega a Lamine, el pase no es bueno, quiere arreglar Lamine, pide mano del jugador, ahora cae al suelo y ahora sí que es penalti.
11: Xiula l'àrbitre, arrenca Lamine, un parell de passes, Lamine, quin golarro! Oh! Així es xuta un penal, Lamine! Així es xuta un penal, Lamine!
15: Balón para Adeyemi, Adeyemi partiendo desde el perfil izquierdo, autopase largo, va a llegar, vaya quiebro, vaya slalom de Adeyemi!
11: ¡Quina barbaridad, Adeyemi, retalla Adeyemi!
15: ¡Otro quiebro, rompe cintura, remata, pero qué golazo, Adeyemi! ¡Pero qué golazo, Adeyemi!
11: ¡Hola, oh, Adeyemi, el que acabas de fer! ¡Quina burrada de gol de Adeyemi!
15: ¡Pero qué golazo acaba de marcar Adeyemi para acabar con las ilusiones del Levante!
11: El que acaba de fer Adeyemi és una barbaritat!
15: Espectacular el gol de Karim Adeyemi en el 48 para poner el Levante 2, Barça 4.
5: Ho deia el Bermúdez, quina burrada de Adeyemi, eh?
1: Sí, sí, sí, està complint amb el paper, amb el rol. Crec que a poc a poc començarà a fer soroll de titularitat, crec, però ara per ara, els minuts que l'utilitzen, i a més, em dona la sensació de que reforça aquest paper, que és un jugador que, entrant des de banqueta, em sembla que el context li afavoreix.
3: És un golaç que no poden fer gaires futbolistes, velocitat, qualitat en la conducció. Hi ha una cosa de Adeyemi que és molt notòria, que és com domina les dues cames, no? Perquè és una conducció amb dreta, amb esquerra, l'altre dia fa el golaç aquell amb cama dreta, i això no és molt habitual que tingui aquesta precisió. Per mi, el que deia el Jofre, per mi encara el veig més recurs que titular, És a dir, per mi Gordon li dona coses més importants al col·lectiu, és a dir, mantenir l'amplitud, les ruptures, complementar Rafinha, tot el que hem parlat, i en canvi Adeyemi em sembla que és un arma superpotent quan vas a favor de marcador o quan has de buscar alguna cosa diferent, no? Crec que el Barça té un recurs que no tenia. I per últim, em sembla que és molt millor jugador jugant a l'esquerra que a la dreta. És a dir, a l'esquerra et dona molta amplitud, molta profunditat, i quan juga a la dreta tendeix a anar-se'n cap a dins, no pren bones decisions. És a dir, a mi em dona la sensació que és aquell jugador que quan té via lliure, quan ha d'anar cap endavant i no ha de pensar massa, és molt bo. Quan ha d'interpretar, allà doncs no pren bones decisions.
2: No, i per aquest motiu, precisament, crec que a dia d'avui és un jugador més revulsiu que no pas un jugador que et pugui generar una estabilitat a l'extrem en un partit doncs, que has d'intentar atacar un bloc baix, que has d'intentar mantenir una possessió. Sí que és cert que són dos perfils que tant Gordon com Adeyemi són dos perfils de l'extrem que tenen les seves semblances però també tenen les seves diferències i crec que aquest fet fa que l'extrem esquerre aquest any del Barça sigui tan potent perquè quan el lateral contrari està cansat de defensar Gordon, doncs exacte, entra Adeyemi que et sorprèn per tots costats, tant per la dreta com per l'esquerra i que a més té una arribada a l'àrea que entre assistències i gols doncs que està donant molt al Barça.
1: Dit això, sí, aquí, molt ràpid, perdó, però sense ganes d'establir un debat.
5: No, estableix un debat, que ens ve de gust, home.
2: Obra.
5: Què seria de Jofre Mateu si no establissis debats?
3: Aquí ell era extrem esquerre, per tant, és qui pot parlar més en propietat.
5: Amb més coneixement de causa.
1: Però no vull encara iniciar...
5: Que la cosa
1: faci molt de xup-xup.
5: Soroll.
1: Crec que Adeyemi està començant a exigir a Gordon que comenci a arriscar una mica més. Perquè Gordon dona moltes coses, però no perd una pilota perquè no se'n juga una. I estàs d'extrema esquerra del Barça, tio. O sigui...
2: Ahir el vaig a defensar, perquè crec que des que ha començat la temporada...
5: Ja s'enxes la taula.
2: Sí, Gordon a mi m'està agradant molt. I sí que és cert que ahir cada vegada que intentava fer un regat o encarar, la pilota se li quedava enrere i bueno, preferia assegurar i jugar una miqueta més fàcil a banda d'arriscar. Però et dono la raó que potser Gordon sí que hauria d'arriscar.
5: Li ha de preguntar al Bruno, tu que els has vist i els has seguit més, fa l'efecte que estem veient la de Yemi les expectatives que ens pot donar, no? I en canvi de Gordon, que sí que ha fet 5 assistències, o crec que són 5 aquesta temporada, però que...
16: Sí, jo diria que Adeyemi és un jugador amb un sostre més alt, és a dir, pot fer jugades, no et dic cada setmana com la d'ahir, però és un jugador d'aquesta grandesa que et pot donar accions d'aquest tipus durant l'any unes quantes i et pot decidir partits. Gordon és un jugador molt més estable, que saps que et donarà un set o prop d'un set gairebé sempre, però és que un set al Barça, estic d'acord amb el Jofre, segurament no és suficient. Dit això, jo crec que tant el que deia el Jofre com la Paula, al final em fa la sensació que li entri una a Gordon és molt important. No li ha entrat cap, si li entra una, un dia et fa dos gols en un partit, començarà a tenir més confiança i començarà a jugar com ha de fer un extrem esquerre, és a dir, amb molta més confiança, jugant serregats, i crec que fins al moment no estem veient encara el seu potencial.
5: Doncs no anava estar mal.
1: No, estic d'acord. Segurament també el fet de que Adeyemi hagi entrat d'Impact Player, que no és meva,
5: Impact Player.
1: L'ajude
5: jugador revulsiu, jugador d'impacte...
1: Estic d'acord en que probablement Gordon, si per exemple aquest dimecres juga Adeyemi titular, segons com estigui el partit, quan entri Gordon, tant de bo faci aquest gol i comencem a equilibrar. Però jo, o sigui, entenc molt el paper i crec que és molt instrucció de Flick, de dir, tu, aquí, enganxat a l'esquerra, ja tindrem altres solucions. Quan t'arribi, primer no perdre-la després, però hi ha moments on el no perdre-la ha de penalitzar poc, no? Perquè a Adeyemi, per exemple, em part unes quantes, però, bueno, pues ahir va fer dos xuts, un gol, alguna cosa que... El teu,
5: claro, deia la Paula, el teu defensa també està més cansat, és més senzill, entre cometes.
1: Sí, d'acord. Li ha vingut bé a Adeyemi que jugui Gordon d'inici, és cert.
16: Sí, jo crec que Gordon, perdona molt ràpid, Àlex, ahir al penal no, és un triple això que em jugaré.
5: Però
16: xiulen penal i estan parlant Rafinha i Lamine i Gordon, que xuta molt bé els penals, s'apropen a veure si me cae a mi, que jo porto 0 gols, a veure si...
1: El triple no és teu,
5: el triple de Gordon, ja! El Gamper el va tirar,
16: ja.
5: I el va fallar.
16: Sí, és bon llançar de penals.
5: Sí.
3: Jo és que Adeyemi el veig més desordenat, eh? És a dir, jo crec que un Barça que està molt enfocat a pressionar molt bé, molt alt, a repetir esforços, jo crec que ara mateix Gordon li encaixa millor que Adeyemi. Estic d'acord que Adeyemi és millor futbolista, és més hàbil, té més regat, però ara mateix jo ho veig així. Dit això, crec que és la posició on pot rotar sense canviar més el nivell, no? I crec que davant del Racing veurem a l'Adeyemi de sortida, però veurem més titular a Gordon que a Adeyemi.
5: Doncs veurem, és un dels llocs on Hansi Flick té per triar, i jo crec que quan Gordon marqui el primer s'alliberarà també de certes coses i el veurem segurament atrevir-se una miqueta més.
1: No hauria de tardar gaire.
5: No hauria de...
17: Nosaltres a Madrid també tenim els Impact Player.
5: Sí,
17: és un Impact Player?
5: Sí, però molt impact, sí. Més impact que player.
17: Mira, impacta bastant en les piernes del rival.
5: Sí, sí, sí.
17: Ho va ser
5: sí,
17: molt
5: sí.
17: bé. Ho va ser molt bé.
5: De seguida reprenem el fil de l'espera del nostre protagonista a l'estat esportiu, reprenem el fil del partit, però abans un petit parèntesi, perquè ha parlat Lamine Yamal a les darreres hores, s'ha fet una mena de teaser, de tràiler de l'entrevista que li fa Jorge Valdano a Movistar Plus, i ha parlat de la pilota d'or. Variant una miqueta el discurs, no sé jo si a fruit de que veu que Madrid apreta molt per la candidatura de Kylian Mbappé, l'altre dia en roda premsa prèvia a la Champions deia Lamine, jo no suplicaré per la pilota d'or, però ahir sí que canvia una miqueta d'estratègia, reconeix la importància i la transcendència que pot tenir Mbappé en aquest premi, però diu Lamine Yamal a Universo Valdano que la pilota d'or aquest any se la mereix ell.
18: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
19: Sí, no,
18: pero... A quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
19: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
18: Yo creo... sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo, y
19: así de claro lo tienes, ¿no?
18: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
5: Yo y Mbappé los mejores del mundo, pero que están para el que guanya de títulos colectivos, me lo merezco yo.
1: Parlant de triples, no?, que parlàvem no, abans. No, no. D'esquenes des del seu propi camp i amb els ulls tancats, eh? Em sembla massa gosarat. En fi, jo...
5: Jo no havia vist mai els jugadors verbalitzar tant aquest interès per la pilota d'or. Potser Cristiano en el seu dia. Però, per exemple, Messi no anava pidulant pilotes d'or.
2: Mai, mai.
5: No?
1: Però quan ho feia Cristiano quedava lleig, no? Llavors sí. Hem de dir que...
5: No, jo quan ho va fer Mbappé l'altre dia, escolta'm, vaig criticar, doncs ara també em toca dir que grinyola una miqueta el discurs de la Lamine Yamal.
1: Entenent l'autoconfiança que s'alimenta a ell i que crec que forma part de la seva personalitat, ell no tenir pèls a la llengua que s'agraeix, però això és una cosa, i l'altra és un punt d'humilitat que l'hem
2: sí,
1: trobat a
2: faltar. Jo també penso que s'ha volgut tirar ell una miqueta de protecció en el sentit d'ostres, si Mbappé diu que el pilotador he de ser jo, doncs jo, dintre d'aquesta tesitura, en comptes d'escollir-lo a ell, doncs m'escolleixo a mi, de dir, bueno, entre aquestes dues opcions, evidentment, abans d'ell, doncs vull anar jo, llavors ho expresso.
1: Però no que creus cert... que te l'havia posat votant en paper, perquè ell diu això, llavors tu dius, no, no, jo aquí no entro.
2: Sí, però ell per la personalitat, doncs cau en això, sí. Saps? I...
16: Ara preguntarem quan van gravar aquesta entrevista,
5: sí,
16: una informació important
5: sí, sí.
16: Perquè Mbappé ja va parlar i Lamine Yamal va respondre l'endemà, i aquella resposta jo crec que tots vam coincidir en dir que era molt més intel·ligent i elegant,
5: sí.
16: I si sorprèn de Lamine Yamal, tot i que òbviament segurament ho pensa, vaja, segur que ho pensa i ell la vol guanyar, però és una entrevista, diguem-ne, reposada, on tu penses el missatge que vol llançar. Per tant, no és una declaració espontània
5: no,
16: que
5: no,
16: et
5: no.
16: surt, sinó que dius el que vols dir, i jo no he escoltat mai a Messi dient que és el millor no. jugador del món, perquè no li cal, ja ho diuen els altres, i crec que la mina hauria de buscar més aquest camí. Estic amb tu, Flaqui. Quan ho diuen Mbappé ens emprenyem, a la mina li hem de tocar el crostó, no cal aquesta declaració.
17: Però, jo crec que la mina és més
1: ho hauríem d'anar acceptant, em sembla a mi, eh?
17: La mina és més Neymar, Mbappé, Cristiano que
5: sí,
17: Messi.
5: Però l'altre dia no ho va ser.
17: L'altre dia no ho va ser, que si jo li preguntem en directe al que t'hi jugues i diu que tengo muchas opciones de ganar.
5: Sí, però no diu me lo merezco yo, lo tengo que ganar yo.
16: Entonces, sí, somos dos los mejores del mundo, Mbappé y yo.
5: Diguéssim que es desmarca una miqueta.
16: Harry Kane també pot ser considerat el millor del món, per exemple.
17: Bueno, però no ha guanyat res.
19: Jo estic amb el
17: no ha guanyat el Mundial. A qui li donen? A qui ha guanyat el Mundial o a qui ha fet millor?
1: Però aquest és un debat.
5: Una cosa és qui pareix...
16: Si tu pots imaginar que Lamine Yamal és el millor del món, jo ho penso, però una altra cosa és que ho digui el propi jugador.
2: És que ens hagi agradat, no.
16: Messi no ho ha dit mai a la vida.
5: Són dos debats diferents, Santi.
16: Segur que ho pensa, que és el millor del món.
17: Que Lamine no és Messi. Si voleu a Messi,
5: no, però,
17: ja us avanço
5: Santi,
17: com a notícia,
5: que
17: la Lamine no és Messi, és molt més Neymar. Ho avanço com a notícia, ara que portem 4
5: Santi
17: anys Ovalle.
5: Aquí hi ha una cosa
17: el
5: debat és que dimarts, va ser dimarts la roda premsa, Lamine pren una posició i amb aquesta entrevista em pren una diferent.
17: Aquesta posició te l'imagines tu?
5: No,
17: és
5: el mateix discurs el de Lamine amb Valdano que el de Lamine a la roda premsa?
17: Que la roda premsa, que la roda premsa diu que Dembélé no el fica entre els tres millors perquè és amic de Kylian i que ell li ha guanyat totes les vegades a França.
1: I aquesta li compro.
17: Bueno, de broma.
1: Aquesta li compro.
17: O sigui, ho pensa de debò.
1: Aquesta li compro. És a dir, però que digui això està bé, però no que, és que digui que som ell i jo els dos millors, és que no cal ni que sigui Messi, igual no posis cap exemple, queda lleig, és igual, no cal comparar-ho ni és lleig.
10: Això, bueno,
20: dit això, si la pilota d'or està entre Lamine i Mbappé, és que em sembla que no hi ha partit. Si tu mires els requisits de la pilota d'or, a nivell de talent, no hi hauria d'haver partit, a nivell de talent poden estar els dos, si vols, en partit, jo crec que Lamine és superior, però entenc que Mbappé té el seu talent, evidentment no es faltaria, a nivell de títols col·lectius no hi ha color, i a més Lamine, la Lliga li guanya Mbappé, i a França l'elimina Lamine, tot i que no sigui Lamine en prime, i a nivell fins i tot de valors... Coi, Mbappé quan guanya Paraguai se'n va davant del porter a restregar-li la victòria, Mbappé mentre els seus companys estan jugant-se les garrofes a la Lliga encara se'n va a un iot a passar unes vacances, no sé, no em sembla un jugador gaire exemplar aquesta temporada, sincerament, però vaja.
2: No, però a vegades els criteris...
20: No, ja ho sé.
6: L'entrevista, Flaqui, l'entrevista amb Valdano està gravada del divendres passat.
20: Divendres passat, doncs aleshores...
6: És a dir, posterior...
20: Sí, però aleshores encara entenc menys que tu, sabent que has verbalitzat aquesta frase, vulguis prendre aquesta distància el dimarts la sala de premsa, no ho sé.
21: Potser en cas d'empate se vota el mejor padre.
16: I pot ser que a la roda de premsa que ofereix després de la d'Mbappé estigui més assessorat, o almenys hagi parlat més amb els de comunicació del Barça, i a la de divendres amb Valdano sigui més els de comunicació de Mendes?
3: Jo estic convençut que és així.
2: Pot ser que sí.
6: Jo estic bastant d'acord amb Santi, és que vull dir, jo crec que ja fa uns anys que coneixem tots a Lamine i no farà discurs que feia Messi, és a dir, Lamine és molt més Neymar
20: però Nil, jo no li demano que sigui Messi, sí, el que passa, sí, a mi el que em sorprèn és que dimarts pren una posició i el Valdano divendres passat, en aquest cas, n'ha pres una altra que a mi no, tot i que la Vall digués són les mateixes, jo les veig distants.
6: A partir d'aquí
20: si Lamine Yamal vol verbalitzar que ell és el millor del món i que es mereix la pilota d'or, escolti, és el camí que prendrà ell, ja analitzarem, jo no li demano a Lamine que faci de Messi aprendre un camí i d'altres prenen un altre. Escolta,
16: sí, té raó Elobay amb una cosa, que per valorar el sentit global del missatge de Lamine Yamal haurem d'esperar a veure Universo Valdano sencer, perquè a vegades quan treus un clip descontextualitzat llança una imatge que no és. És a dir, si tu agafes la roda de premsa que vam veure i que tots coincidim en posar com a exemple de missatge que vol llançar Lamine Yamal, contraposat al d'Mbappé, si tu agafes un clip d'aquella roda de premsa també pots interpretar que és un xulo, però si la veus general dius no, està de broma, com, no transmet aquella xuleria d'Mbappé i tal. Amb Universo Valdano igual pot passar el mateix, perquè el que hem vist ara o escoltat és simplement un avanç.
20: El dimarts hi ha un moment, ho diu Marcos López ara, va verbalitzar, no voy a suplicar nada, això ho diu Lamine Yamal dimarts, no? És una frase literal. No voy a suplicar nada. Doncs jo crec que Valdano sí que suplica alguna cosa.
10: No suplica, diu que ell creu que el mereix.
20: Bueno, però això és el mateix que fa Mbappé. És el mateix que fa Mbappé, i quan ho fa Mbappé diem que suplica. Però està. Però que jo no critico a la mi... Jo no critico que la mi ho digui.
1: No,
20: jo critico aquest canvi de discurs.
1: A mi em sembla que un jugador, sigui qui sigui, que digui això, a mi em sembla lleig. Si ho fa a mi, si ho fa Mbappé, si ho fa aquí Neymar o si ho fa Cristiano. M'és igual, em sembla lleig.
10: Aquesta súplica té un to també de dir, oye, vosotros sabréis, yo no suplico, yo no voy a venir aquí. Té un to de xuleria també. O sigui, el que tu consideres que és una resposta positiva, humil, etc., té un to de xuleria
6: realment.
10: De vosaltres sabreu, vosotros sois los que decís, vosotros sabréis.
6: I a mi no em preocupa el
10: si
6: que dieu.
10: Si votáis o no votáis. Té un to de xuleria també. Sí, sí. És a dir, Lamine, i jo no ho dic com a crítica, em sembla positiu, a mi m'encanta Lamine a nivell mediàtic. M'agrada molt Lamine Yamal.
20: Sí, a mi també.
10: I una de les coses que més m'agrada de Lamine Yamal a nivell mediàtic és aquest punt de sobradesa, de xuleria, de desafiament que té. És una de les coses que més m'agrada. Vosaltres aquí sou els puritans catalans d'aquest que
20: veniu
10: a demanar, si us plau, sigui vostè Messi, si us plau, no digui una paraula més alta que l'altra. Ho va dir perfectament. L'Evole, acabo que m'està quedant molt bé.
1: Perquè si ho estigués dint de Madrid, estaries dint una altra cosa. No te vayas a dir de los somos puritanos i tu ets un màquina.
10: El Flaqui em va dir ahir el contrari. Però acabo. L'Evole ho va dir perfectament al Keti Jugas abans de la final del Mundial. Lamine
17: és aquest tipus de català desacomplexat. Perfecte, que ja sí, va bé anar sí, adoptant però aquesta sí, actitud de la
20: vida. Regalo. Però que insisteixo que aquest és un debat. No, l'altre, on jo no he posat el focus avui, és que m'ha sorprès que passi del no voy a suplicar nada a me merezco yo el balón de oro, ja està. És aquest trànsit el que m'ingrinyola i el que jo no acabo de comprar. Després, m'encanta la Lamine a la sala premsa, m'encanta la Lamine Yamal desacomplexat, m'encanta la Lamine Yamal que tingui aquesta confiança i la verbalitzi com la verbalitza.
17: No t'encanta tant.
20: Sí, sí. Que
17: no, perquè l'estàs criticant.
20: No, que em grinyola aquest...
17: Si t'encantés no el criticaries. Sí,
20: Ovalle té una virtut que a mi em posa molt nerviós. I ara que comparteixo viatges amb ell, és horrorós. Sí, 3 hores i mitja en cotxe d'anada. I sort que la tornada... va dormir una miqueta el Santi perquè és horrorós, perquè tergiversa els davants i els porta allà on vol per tenir raó ell.
21: En aquest sentit és el millor en l'oceu.
0: Els oients ja van situant a tots els integrants del que t'hi jugues. El més malparit és el Flaqui, el més manipulador és l'Ovalle, el més fiestero és el Nil Solà, i a partir d'aquí anirem afegint les etiquetes pertinents a tots.
20: Sí. Ara hem de buscar una per tu, també.
0: Exacte,
20: ha repartit per tots i tu ja... I saltes al director, escolti. Va, més de Lamine Yamal en aquesta entrevista amb Jorge Valdano. Diu que no pateixin si guanya tot, que ell té moltes coses per fer encara al món del futbol.
7: Han habido grandes estrellas en el futbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver, pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo. Y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
20: Doncs Lamine Yamal, aquest to de confiança màxima, no?
1: De català desacomplexat.
20: De català desacomplexat. Autèntic enemic dels puritans com vosaltres.
2: Sí, sí. De ganes de menjar-se el món.
3: Sí, jo crec que aquesta està bé i crec que tots li comprem el punt desacomplexat, però tornat a l'altre debat, a veure, Lamine Yamal també és jove i ha de polir certes coses i ha de millorar. I jo crec que el discurs aquest de la pilota d'or, jo crec que no és elegant. Jo crec que el sí que ha dit la paraula i és elegant. Això no vol dir que aquest punt generacional no el faci ser el millor del món. Segurament és el millor del món per pensar com pensa, no? Però algunes coses les pots exterioritzar i altres no. Però vaja, res a dir. És a dir, Lamine Yamal segurament l'hem de comprar amb el pack, no? Si l'hem de comprar amb el pack, doncs el comprem.
20: I un darrer extracte de Lamine Yamal parlant del Mundial que va fer.
7: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a 3 jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo muchas ganas de que llegue el siguiente.
20: Sí que és veritat, que es va quedar amb les ganes de ser més protagonista del Mundial. Tot i així, Lamine, estem veient una versió ara de Lamine prou interessant, pel Barça.
3: Molt bona. Molt.
2: Jo crec que ha volgut també tapar una mica el mal gust, el mal sabor de boca, no?, que va tenir en el Mundial, perquè realment sí que és cert que estem acostumats a veure un Lamine extraordinari, estratosfèric, i al Mundial no se li va acabar de veure còmode, però ha començat la temporada a un nivell altíssim i crec que ell també li reforça molt.
3: Jo el veig finíssim, físicament el veig molt elèctric, rebent cada vegada més cap a dins, no? I per tant implicant-se més. I jo crec que té una cosa, després en parlarem, no?
20: Però sí, després farem una del masterclass sobre l'impacte de Lamine, sí, eh? Impact player.
3: Jo crec que té entre cella i cella, impact player, sumar els seus registres goleadors.

0: Isella, Impact Player, sumar els seus registres golejadors o anar-los pujant, no? Perquè havia estat una cosa, una demanda que la gent li feia. Jo no sóc tan partidari d'això, jo crec que a Lamin se li han de demanar jugades d'impacte, que és gol o assistència, a mi em val, però ell té molt clar que vol fer callar aquestes crítiques i vol pujar en gols.
1: I hi ha una cosa que ell ha comentat a l'entrevista també, que diu... Bueno, és veritat que hi ha la lesió, però no vull que serveixi d'excusa, però en aquest cas jo crec que sí que ho és, té una lesió que el pare, sí. I que crec que ara comença a trobar el seu to òptim, no? Perquè has tingut el Mundial que no t'ho dona per la continuïtat, per la calor dels viatges. A mi em va donar la sensació l'últim dia del Camp Nou que ja vam veure un Lamin diferent.
2: Sí, un Lamin a més té un repertori diferent, eh? Té una sèrie de regats, de rematades fins i tot, que no l'havíem vist. Escolta'm, sí que és dia de ressaca de Barça, per tant entenc que hi haurà 1-1, no, Bermúdez?
3: Òbviament, com tots els dies després de partit, avui serà especial llevar-se?
4: Sí, de quan t'estàs llevant.
3: Ah. Aixecar-te de dormir.
4: Sí, sí, de coses que passen quan...
5: Levante, llevar-se.
2: Ah, érem per aquí.
3: No, ho heu pillat. 10 minuts i arribem a la una del migdia, on saludarem al protagonista d'avui, el Que t'hi jugues, que ja està per aquí. Aprofitarem per gravar-li un vídeo per xarxes socials, perquè va amb regal, com totes les entrevistes que fem al programa. Sí. Per tant, que els oients estiguin atents, no només a l'antena de la ràdio, sinó també al món digital.
6: Vinga, va.
7: 1-1. 1-1 del Bermúdez.
4: Especial llevar-se.
3: Joan Garcia.
4: Esmorzar amb presses. Va demanar l'hora força vegades i se'n va menjar un parell que el van enganxar amb calçotets.
3: Eric Garcia.
4: Maquillar-se. Es va posar mascareta i vinga, aquí no ha passat absolutament res.
3: Covarsí.
4: Gratar-se el cul. L'utilitzem a diari. Tremendo infravalorat. Ens dona un plaer increïble i quan el tenim sabem que serà un bon dia.
3: Gerard Martín.
4: La primera pixada. Es va veure esquitxat per totes bandes, va veure la groga, es va sentir una mica abrumat i a la segona part ja el marrón se'l va menjar un altre.
3: Xavi Espar.
4: Fer un cafè. Energia, força i ganes al davant, però alguna cagada al darrere.
3: Rodri.
4: Entrar a Barcelona amb cotxe. A vegades el trànsit és lent, però l'important és no posar-se nerviós i mantenir la paciència dels companys.
3: Pedri.
4: Halitosi. Ell és la veu de l'equip, però el veig poc fresc.
3: No. Fermín.
4: Obrir la finestra. Sempre porta llum. És qui més ajuda a despertar-se i qui més hi veu per tot arreu.
3: Lamine Yamal.
4: Preparar un tàper. Va molt bé perquè quan menges ho fas per partida doble i a sobre et reivindiques davant dels companys de feina.
3: Gordon.
4: Taca de baba. Igual li hagués anat bé per regar el camp perquè s'entrebancava amb la pilota.
3: Rafinha.
4: Quiqui Matiner. Ahir no la va ficar, però no passa res. Senyal que el pròxim dia es llevarà amb ganes.
3: Dels suplents. Christensen.
4: Allargar l'alarma. Es pensava que seria un dia plàcid, però el problema és que es va dormir.
3: Olmo.
4: Pentinar-se. Només funciona si la gespa està en bon estat.
3: Bernal.
4: Llevar-se a mitjanit. Mires l'hora, t'estresses, tot va més lent, no t'enteres massa del que està passant i l'objectiu principal és adormir un altre cop al partit sense més ensurts.
3: Adeyemi.
4: Trampera matinera. No saps massa bé d'on surt, però de sobte mires i te l'ha fotut com un tronc de palmera.
3: Joao Cancelo.
4: La dutxa. Va aconseguir frenar la pudor que feia el partit i a sobre va fer una bona correguda.
3: I acabem amb Hansi Flick.
4: Llevar-se amb el peu esquerre. Encara que les coses vagin bé, el van veure de mal humor, cosa que en el seu cas a vegades és habitual.
3: 12:53, des de la ciutat esportiva del Barça. En un moment saludem a un jugador, un dels capitans de la plantilla. Recordo que l'1-1, avui especial llevar-se, del Llevant 2 Barça 4, el podeu recuperar en breu a les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, descarregar-les gratuït i allà teniu tots els continguts del programa, i a la pàgina web de l'emissora sercatalunya.cat. Flaqui, tanques la primera hora i així aprofitem per rebre, sí, com Déu mana, el nostre protagonista, sí, d'avui,
2: i obrirem la
3: que
2: segona,
3: ja corria per aquí i anava rient quan escoltava l'1-1 del Bermúdez.
2: Bona senyal, i... bona senyal. I així obrim la segona hora com Déu mana amb un convidat d'excepció. Recordem que demà, que avui torna a haver-hi lliga, i demà ja hi ha lliga. L'Espanyol juga a les 7 de la tarda davant del Rayo Vallecano, a domicili, i el Madrid visita a 9:45 de la nit a l'Elx. Després ho ampliarem, més coses que ha dit, però avui ha parlat José Mourinho. Ha acabat la roda de premsa i quan s'acomiadava, doncs ha dit això.
8: Gràcies.
9: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
2: S'ho fa a sobre.
1: Por favor, ha estat a punt de dir, sisplau, no podeu dir alguna cosa.
2: Arribarà un dia que es farà ell la pregunta.
1: Sí. Arribarà amb una nota de dir, ara que em dius això, que ningú li ha preguntat, eh?
2: Ara que em preguntes per, no sé, per l'Elx, anem a parlar de penals.
1: Bueno, però a mi em sembla que, bueno, ja ho coneixem i ara la cosa està suau, però sí, ja s'està generant el cultiu aquest, que a mi em sembla que...
2: Sí, tu ets dels que fa temps que dius que a Madrid les coses...
1: bulliran.
2: Bulliran.
1: Jo diria que sí, no auguro

0: No, hi ha un punt de voluntat, però no auguro bon final. Em sembla que no.
1: No, sí, i també en l'últim partit, no, contra el Rayo, ens reafirmem que va guanyar el Madrid, però realment no es veu una identitat de joc, no es veu un ordre, no es veu un equip compacte, i evidentment això doncs fa que comenci a bullir tot lo del voltant i que algun dia doncs que acabi d'explotar d'alguna manera.
2: Sí, i jo ja ho vaig dir la setmana passada, jo crec que això és mèrit del Barça de Flick, és a dir, aquest inici fulgurant d'aquest Barça està posant nerviós a Madrid, o està posant una miqueta més nerviós, no? I Mourinho entre ells, que ja estan anant a la versió Flacky que tu fa setmanes que ens avises, no? Que cada cop el veurem més reivindicatiu.
1: El focus no és ell.
2: No, el que passa que compta amb aquesta setmana, perquè és una setmana molt important. Si el Barça té la sort, l'encert, de fer tots els punts, recordem que hi ha un derbi madrileny i que aquí un dels dos pot quedar ja molt lluny, per les alçades que estem.
3: Bueno, pas millor que sigui el Madrid, no?
2: Sí, tant.
3: No veig l'Atlético... Fa patir més l'Atlético que el Madrid, encara a la Lliga?
2: Jo per mi, sí.
0: No em fa patir més, però te diria que no em fa patir més un que l'altre, perquè no em fa patir cap dels dos.
3: De debò?
0: De veritat. És
3: que, tan optimista, si veus la...
0: Irresponsablement.
2: Si no vaig errat, Flaky, crec que és... si és el cas del Madrid, jo crec que és millor que vagi quedant endarrerit al Madrid, però si és el cas del Madrid i es posés a 6, i d'aquí 3-4 setmanes em sembla que hi ha un clàssic. Per tant, compte, que ens podem plantar a octubre...
3: Estàs engrescat, del Mas, m'estàs encenent. Però de debò, no, jo crec que en aquesta lliga s'haurà de suar, eh?
0: Bueno, sí, no dic que sigui un regal, però...
3: Ara, jo deia, a les notes, m'agrada aquesta fama amb la que... O sigui, a vegades anaves a un partit a les 4 de la tarda, a camps d'aquests secs, amb calor... Hosti, costava, i ara veus un Barça que... Ui, ahir el primer gol és un rondo gegant fins al 0-1,
1: I el segon gol és espectacular, també. O sigui, des de Joan Garcia, com filtra una passada per dintre, i és que amb una sortida de pilota increïble, és un gol que dona goig, no, de veure, també.
0: Però també és veritat que abans l'Àlex ho ha dit, i no em sembla que sigui preocupant, però en aquest vertigen de Flick, a mi m'aniria bé... practicar control, perquè sí, arribarà un dia que el necessitarem, sí. I em sembla que l'equip, quan no el té, perquè viu molt de la velocitat i de l'energia, jo apostaria per practicar-ho.
2: Sí, sí, de fet ho va demanar Flick, no, la roda de premsa. Jo crec que ha d'aprendre a controlar, perquè aquest Barça o va al màxim o no és el Barça. Per tant, hi ha d'haver-hi moments on vagi al màxim, però hi ha d'haver-hi moments on descansi en pilota quan està amb el marcador a favor. Ha de practicar això, i és el seu... gran punt de millora. Dit això, estem davant d'una versió excel·lent.
3: Heu estat bé, no estripant gaire ara del Barça, perquè us està escoltant.
4: Clar, ja l'he dit.
3: Ja us he dit que anàveu aquí. No,
0: la línia defensiva, el carril dret està especialment bé.
3: Mira quina pista ens ha donat aquí. Va, fem una pausa i de seguida, al tornar del butlletí, saludem a un campió del món, capità del Barça, a la sintonia del Què t'hi jugues. No us ho perdeu. Fins ara.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaky?
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
8: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
9: Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
10: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
9: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
10: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
11: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
12: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
11: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
12: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
13: Et costa mantenir la concentració?
4: Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a Federoptics 1986, els teus Face Vision Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
13: Carmeniu.
14: Acompanyats de persones expertes
15: que ens guien per les vies del passat.
16: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
17: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
18: És la 1. Las 12 en Canarias.
19: La crisis de Ceuta pasa factura al PSOE hasta en el CIS. Los socialistas caen 2 puntos en intención de voto.
20: Hora 14. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el barómetro de septiembre que acabamos de conocer. Es el primer CIS tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El Partido Socialista cae en favor del Partido Popular y sobre todo de Vox. La extrema derecha se aprovecha y sube casi 1.5 puntos. Guillermo Lerma, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras 2 meses de caídas consecutivas, la ultraderecha recupera terreno y lo hace al calor del debate abierto sobre la inmigración tras la crisis en Ceuta. El PSOE es el partido que más desgaste acusa. Pierde 2 puntos respecto a la entrega anterior, la del mes de julio, aunque se mantiene como primera fuerza. Sánchez obtendría el 31% de las papeletas. El PP sube desde el segundo puesto, pero apenas lo hace 0.5 puntos. Se queda con el 21% de los sufragios. Vox, como decimos, crece hasta el 15,3. Sumar cae y Podemos también recupera del 2,5% que obtuvo en julio al 3,7% del mes de septiembre.
19: Sobre esta crisis en Ceuta, os estamos contando aquí en la SER que el gobierno ha iniciado al menos 1.800 expedientes de devolución de migrantes, aunque ninguno se ha materializado por el momento. El CIS es la noticia a esta hora en una mañana marcada por el asesinato de una estudiante española de 21 años en México, donde estaba de intercambio. Las distintas facultades de la Universidad de Granada, donde estudiaba, se han celebrado concentraciones durante toda la mañana y a esta hora se ha iniciado un minuto de silencio en la Universidad de Gran Canaria, de donde era Claudia. En una de estas concentraciones está Luis Quintana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está produciendo en este mismo instante ese minuto de silencio en esta Facultad de Ciencias de la Educación de Las Palmas de Gran Canaria en memoria de Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de procedencia de Gran Canaria, que fue asesinada este pasado fin de semana en el estado de Morelos, en México, donde además la Fiscalía del país investiga su asesinato como posible feminicidio. Se guarda aquí, en este preciso instante, en esta Facultad de Las Palmas de Gran Canaria, donde estuve matriculada un año, un respetuoso minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte.
19: A partir de las 2 contaremos todo lo que se conoce de este asesinato y también hablaremos del último movimiento de los principales empresarios tecnológicos de los Estados Unidos. Estos han llamado a ralentizar los avances de la inteligencia artificial, un riesgo del que también han alertado esta mañana China o la Unión Europea. Escuchamos a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión.
23: En estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero en particular en estas últimas semanas, están mandando señales absolutamente preocupantes sobre quién controla qué y pidiendo dos grandes rivales de dos de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llevan fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación evitemos que esa inteligencia artificial acabe estando fuera de control.
19: 1:02 PM.
24: Cadena SER. Servicios informativos.
25: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
0: 1:03, Flaqui.
3: Al Què t'hi jugues ens divertim.
26: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: I en aquesta segona hora de programa ens divertirem escoltant a un dels capitans del Barça. És una de les pistes que us havíem donat al principi del programa. La segona era aquesta, aquest so. És el tràiler d'una pel·lícula molt coneguda que crec que el protagonista la coneix perquè quan ha escoltat el so ha somrigut. La tercera pista és aquesta.
27: Hey.
1: cançó de Jay-Z amb Alicia Keys, que va triar per celebrar el Mundial amb la selecció espanyola, tot i que he llegit que no és la seva cançó preferida. La preferida és aquesta de Catarres. L'olor

0: els capitans, la cançó és catalana, ja queden pocs candidats, i sí, és Eric García, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que de seguida has reconegut el so de La Màscara del Zorro.
1: Sí, és que és una de les meves pel·lícules preferides, a part, així que...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí. De petit sempre la veia i se'n va quedar.
0: I et sents una mica així, ara que portes una altra vegada La Màscara?
1: Sí, una mica Zorro, Batman, una barreja dels dos.
0: Fas bon aspecte, per això, no se't nota que tinguis el tabic nasal trencat.
1: No, aquesta vegada ha sigut a una altra zona, però bueno, trencat està igual.
0: Si te'l toco et fa mal?
1: Una mica.
0: No ho faré, doncs. Fins quan la portaràs, La Màscara?
1: M'han recomanat 2 mesos portar-la.
0: I si les coses van bé en aquests 2 mesos, te la deixaràs fins a final de temporada?
1: No ho crec. L'any passat ja m'ho deien, però al final me la vaig acabar traient. I aquest any, ostres, jo crec que no... Encara que vagi molt bé, igual me l'hauré de treure.
0: És la mateixa màscara, eh? Que la
1: sí, la mateixa. Sí.
0: I és difícil jugar amb màscara, és a dir, es nota? Et molesta molt o no?
1: Bueno, podria dir que ja m'he acostumat. O sigui, en menys de 6-7 mesos ja l'he portat 2 vegades seguides, així que... A veure, òbviament no és el mateix jugar amb màscara que sense, però estic acostumat ja.
0: Avui estem amb Eric García des de la ciutat esportiva del Barça. Estigueu atents perquè ve amb regal, ha firmat una samarreta que serà per algun dels oients del Que t'hi jugues. Aquí amb el Santi Ovalle, amb el Nil Solà, també amb l'Albert Bermúdez per parlar de l'actualitat, de l'última victòria, que és la d'ahir al camp del Llevant, del futur immediat, que és el proper partit de Lliga contra el Racing de Santander dimecres, amb aquest especial que farem conjuntament amb Catalunya Ràdio des de les 8 de la tarda al Camp Nou, la TDT i el Que t'hi jugues Barça, per celebrar els 50 anys de les transmissions en català que Joaquim Maria Puyal va fer al 76 a Ràdio Barcelona, va començar a fer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio, i per parlar també de la teva trajectòria, que és espectacular. Si fa 2 anys et diuen que series titular al Barça i campió del món amb la selecció espanyola, què hauries dit?
1: Bueno, era l'objectiu, era el somni, m'estava clar que per llavors era complicat d'imaginar tornant de la sessió del Girona, però bé, jo no estava convençut, sabia que si treballava bé i aprofitava l'oportunitat, doncs per què no arribar en el moment en què estic ara.
0: Fins a quin punt és important Hansi Flick?
1: Bueno, molt important. El primer any sí que és veritat que al principi no estava entrant gaire, però ell sempre em donava molta confiança, parlava a mi als entrenaments, i després el dia del Benfica Champions jo crec que va ser una mica el que va canviar tot, no? Que vaig entrar, vaig marcar, després van haver de començar a haver alguna lesió i em va tocar entrar, i des de llavors doncs, que m'ha donat una confiança increïble.
0: És que en aquests 2 anys amb Hansi Flick has passat de semblar que no servies per a cap lloc al Barça a demostrar que pots jugar a qualsevol posició.
1: Sí, sí, la veritat que ni jo m'ho hagués imaginat que hagués pogut jugar a tantes posicions, però bueno, el mèrit crec que ell m'ho ha fet veure, no? M'ho va fer veure que ho podia fer, i al final doncs així ha sigut.
0: Perquè heu fet broma si algun dia et toca jugar de porter o de davanter centre o no?
1: A una vegada he dit que em podia posar davanter, però de moment encara no. Bueno, algun partit igual sí.
0: Capaç series de fer gols?
1: Ojalà. Ojalà.
0: Perquè és molt diferent jugar de central, de mig centre, ara ja t'has establert com a titular al lateral dret.
1: El central lateral sí que és veritat que és més o menys semblant. Sí que físicament t'exigeix doncs una mica més, però bueno, l'any del Girona quasi tot l'any vaig jugar allà. I mig centre sí que sempre he dit que és una posició una mica més complicada, no? Perquè al final jugant a darrere veig que el joc de cara, i de mig centre a vegades es complica una mica.
0: Ara demostres que entens molt el joc, perquè si et posen a una posició i rendeixes vol dir que l'entens, no?
1: Sí, al final crec que el més important en aquests casos primer de tot és l'actitud, la predisposició, les ganes d'ajudar l'equip, i després òbviament que per sort amb els companys que tinc al meu costat tot és més fàcil.
2: T'agrada més jugar de lateral o de central?
1: Jo sempre he jugat de central, però sí que és veritat que arrel de l'any de Girona em vaig sentir molt còmode allà, i crec que és una posició en la que bueno, puc aportar coses diferents, i la veritat que m'agrada molt.
3: I en aquest sentit, perquè la temporada passada encara havia jugat també de central, de pivot, de lateral, com es produeix? Perquè ara ja no és una cosa circumstancial, és un fet de sempre, no? De que pràcticament és lateral dret titular del Barça. Com passa això? No sé si tens una conversa amb el míster per reubicar-te directament i que ja siguis fix en aquella posició.
1: Sí, vaig tenir una conversa amb el míster, ell em va dir doncs, que aquest any doncs, creia que igual em veuria més de lateral dret, Òbviament que després ja eren partits que per qualsevol cosa igual he de canviar de posició, però bueno, jo ja li vaig dir que també estava content de jugar en aquesta posició.
0: Ell ha fet referència alguna vegada a Philipp Lahm com un lateral, prototipus de lateral que li agrada. Tu t'hi sents reflectit?
1: Bueno, és Xavi Espart, no, aquest?
0: Sí, bueno, però diguem-ne que tu vas primer i després va Xavi Espart. És que Xavi Espart recorda una mica, no? A tu, que també el posis,
1: sí,
0: migcampista, però pot jugar de lateral dret, esquerra. És una mica com jugadors que enteneu la manera de jugar i que podeu estar a diferents posicions.
1: Sí, a més, crec que amb l'estil de joc que tenim, que els laterals, jo sí que és veritat que a vegades, moltes vegades fas línia 3 i el Xavi doncs, es posa per dintre, va per fora, sí que pot tenir aquesta similitud amb Philipp Lahm. Ja que li ha dit a ell, Philipp Lahm, no li treu el mèrit.
0: Ah, vale, i tu qui vols ser?
1: Jo, Eric García.
0: L'exemple de la seva jerarquia al Barça, més enllà de que ja és titular al lateral dret, és que els companys t'han votat com un dels capitans. Tu que has estat capità a totes les categories inferiors quan vas estar a la Masia, què sents ara poder ser un dels capitans del primer equip?
1: Un privilegi, al final, com t'has dit, des de ben petit ho he sigut a les categories inferiors i al final crec que és algo que em surt d'una manera natural, intentar ajudar els meus companys tant dintre com a fora del camp i al final doncs que hagi sigut votat pels meus companys doncs és un privilegi molt gran.
0: Perquè la votació com és? És en secret, a mà alçada? Com funcionen aquestes coses?
1: No, ens donen un paper i hem de posar allà els vots, bueno, els jugadors que volem que siguin els capitans.
0: Que són 5 els que, o 3 els que voteu?
1: Bueno, el míster va escollir els dos primers i llavors nosaltres anem a votar el tercer, el quart i el cinquè.
0: I hi ha algú que foti alguna broma? Que quan després obren els papers surti, jo que sé, Michael Jackson o Mike Jagger?
1: A veure, que jo sàpiga, els vots els veu Carlos Naval, així que la pregunta li haurem de fer ell, però bueno, m'ho podria creure, eh?
0: Perquè qui és el més bromista de l'actual vestidor?
1: D'un Chesney ho podria imaginar perfectament.
0: Chesney,
1: eh?
0: Sí, el que es transmet sí. I es veu des de fora és el que també transmet a dintre.
1: Totalment.
0: Sí? És important també gent així, no, el vestidor?
1: Sí, amb l'experiència que ell té amb tots els clubs que ha estat, és una referència i al final crec que aporta aquest bon ambient al vestuari que és molt necessari.
2: Ha canviat molt el vestidor després de tenir 8 campions del món. Una vegada el Xavi Hernández va dir, un cop ets campió del món, ets campió d'Europa amb la selecció, després surts a jugar i et creus que ets millor que aquests grans futbolistes internacionals que han sortit, o sigui, que tens al davant, jo què sé, un Musiala, aquest tipus de jugador. Quan ets campió, creus que ets millor i això t'ajuda a rendir el camp. Estàs d'acord o no?
1: Sí que és veritat que ho tens present, el que has fet, i que molts pocs jugadors poden dir que són campions del món, però jo crec que al final sí que el millor d'autoconfiança pot ajudar amb algú, però crec que al final quan entres al camp, a no ser que et diguis algun piquet tonto i vagis presumint d'aquest campió del món, l'altre crec que és lo normal.
4: Poseu-me a mi de créditos, que ja vaig confiar en ell el primer.
0: Ho sabem, Xavi.
4: El que posa el Rafinha a l'esquerra, el que posa el Koundé també a la dreta, el que porta l'Eric... No ho dic més que res per anar recordant coses, per anar recordant cosetes.
0: És un maqui, l'Eric.
4: És un titan. Manodote, genio, figura, un crac, hombre, un crac. Hombre, ara ho estic fent també en holandès. Bon mastodon. Home,
5: quin mastodon.
0: Sí, ha dit bon mastodon. Jofre, que m'ha dit el Flaqui que volies fer una pregunta a l'Eric García.
5: Sí, Eric, perquè estava...
6: Es posa els auriculars.
5: Sí, ara, Eric, sí. Vale. Estàveu parlant dels teus diferents possibles papers, no? Del teu rol lateral, central i pivot. I ara mateix hi ha uns quants jugadors a l'equip que poden fer aquests diferents papers, no? Laterals, centrals i inclús alguna posició al mig. Ho practiqueu molt? És a dir, durant els entrenaments dona, és veritat que la competició no sé quant temps dona, però dona perquè tu hi hagi dies que juguis amb un central, amb un altre, què sé jo, Christensen canviant-se en Pau, això els entrenaments, Flick utilitza els entrenaments per practicar diferents posicions centrals, laterals?
1: Alguna vegada els entrenos sí que... Quan tenim setmanes llargues el míster aprofita i prova diferents situacions, però la majoria de coses que fem és a vídeo, que al final vale. Juguen cada 3-4 dies, sí que el míster aprofita per fer vídeo, també vídeo individual, i allà és on més ho veiem.
6: Eric, tens la impressió com la que tenim a fora de que aquest any pinten molt bé les coses per fer realitat aquest gran objectiu que s'ha marcat públicament, ho ha fet Hansi Flick, d'intentar guanyar la Champions?
1: Bé, crec que és l'objectiu de tots. Portem 2 anys que crec que que hem estat a prop, a detalls de sèrie, crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que aporten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que la Lliga també ha de ser un objectiu molt important.
0: L'any passat, Hansi Flick, en roda de premsa, al principi de temporada, va llançar diversos tocs d'atenció a la plantilla, i en canvi aquest any, a cada roda de premsa, destaca la qualitat dels entrenaments. Ho percebeu vosaltres també, que aquest any esteu més posats?
1: La veritat que la qualitat de l'entreno són bèstia, o sigui, tenim jugadors increïbles. Ara que ha arribat, per exemple, Gabriel Jesús, jo ja l'havia tingut al City, havia entrenat amb ell, però és una bèstia increïble. L'Anthony, el Karim, tots que han arribat, òbviament el Rodri, no he de dir res, però crec que aquest any doncs hem començat molt bé, possiblement a diferència de l'any passat, no, que ens va costar una mica més al principi, òbviament, com sabem, és només l'inici de temporada, però crec que bé, que si seguim amb aquesta dinàmica tenim coses a millorar com sempre, però crec que anem a un bon ritme.
0: Flick està més a sobre vostre o no?
1: Bé, aquest any està més exigent, crec que hem canviat també coses dintre la manera de funcionar, la manera doncs, que treballem al gimnàs, després quan sortim al camp, crec que en aquest sentit sí que està més exigent.
3: Jo hi ha un tema que està molt de moda, no?, en aquestes setmanes, que és la pilota d'or. Clar, tu comparteixes vestidor amb 8 campions del món, amb Lamine, es parla molt de Mbappé. Eric García, a títol personal, qui creu que es mereix aquesta pilota d'or?
1: Per mi, el podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine, després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algo que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van. Molt content perquè el Cu estigui allà, crec que s'ho mereix molt. El Dani podria haver estat també, el Fermín crec que també va fer un any i també podria estar allà. Així que, bueno, són coses que s'han d'entendre, però bueno, jo crec que el Lamin és el que hauria de guanyar.
0: T'acabes de passar el joc, perquè t'ha preguntat pel guanyador de la pilota d'or i tu ja has dit directament que el podi ha de ser culer, els tres haurien de ser del Barça.
1: Correcte.
2: Fes-lo.
7: Carai, jo un dels tres?
0: Sí, Cugar, sí, tu.
7: He de ser un dels tres, jo.
5: Sí, que guai, tres
7: que
5: puntos.
7: Anda, que no molaria.
0: T'ha agradat, eh?
7: Allà, and the winner is... La minya mal, no? Però jo estar al costat, és igual, seria guapíssim. Jo dient-li, Ted, bro, durant fer-li un punyit, seria guapíssim, tio. Punyit. Que xulo.
5: T'atreveixes a fer el podi, Eric, o no?
1: Bueno, per mi seria Lamin i Pedri i Rafa les posicions les que ells vulguin.
5: Pedri i Rafa.
0: Que us facin homenatges a tots els camps de la Lliga Espanyola? És a dir, aficionats rivals? Com, o sigui, és bèstia, eh?
1: Sí, crec que està molt bé, òbviament ho agraïm molt, que abans que comenci els partits ens puguin agrair el que vam fer amb la selecció, i que després, una vegada que comenci el partit, doncs ja t'estiguin dient de tot.
0: És un gran contrast, no? Al final és el futbol, no? És el que passa, el món del futbol és així.
2: Et demanen molt pel carrer la Champions, l'afició. Notes que hi ha certa...
1: Sí, jo crec que, com hem dit, no crec que és l'objectiu nostre, i crec que una mica el de tota la gent de Barcelona, o la gent, l'aficionat del Barça, no? Portem 2 anys els que portem guanyant les lligues, que ja doncs portàvem uns anys que ens estava sent complicat, i ara que estem en aquest punt, doncs crec que estem en el punt de dir, ostres, amb la Champions ha de ser l'objectiu també.
0: El que passa és que va ser Guardiola qui deia que fiar un projecte a la Champions acaba destruint el projecte, i està molt bé, perquè sou molt honestos al reconèixer obertament que és l'objectiu, que és el somni i tal, però que al final... Debatem molt sobre el que li va faltar a l'equip la temporada passada o l'anterior per guanyar la Champions, i hi ha factors que l'any passat el Barça podia haver guanyat la Champions perfectament, i l'anterior també.
1: Sí, al final, una vegada arribes a aquestes eliminatòries, hi han decisions que et poden sortir de cara, altres vegades que et sortien creu, i al final són els detalls el que marquen la diferència, no? No crec que per això ens hagi de distreure, que òbviament la Champions és un objectiu, al igual que és guanyar la Lliga i tots els títols, perquè al final estar en el Barça és la nostra obligació.
3: Preparant-la... I jugar contra mi també, és un tema.
0: Sí, bueno.
3: Gràcies.
0: De nada, Xolo. Deia que repassant el teu currículum per a l'entrevista, la tenim molt presents els títols amb el Barça, òbviament el Mundial amb Espanya, però és que tu has guanyat títols amb les categories inferiors de la selecció, sub-17, sub-19, tens la Premier, tens la Copa Anglesa, tens la FA Cup... un guardes tan, perquè tindrà rèpliques dels trofeus, no? Sí. No, un guardes tot això, deus tenir una habitació gegant.
1: Tinc una sala que allà guardo els trofeus, sí. Una sala gran.
0: N'hi ha algun que et fa especial il·lusió, més enllà del Mundial, òbviament?
1: Bueno, òbviament el Mundial, i jo diria que tant la Lliga l'Espanyola com la Premier també, crec que la Premier és molt bonica.
0: És que Déu-n'hi-do, la vitrina que tens.
1: Sí, no està gens malament.
0: Del Mundial tens rèplica del trofeu o només la medalla?
1: Sí, ens van donar una petita rèplica. Bueno, no és tan petita, però és una bona rèplica.
0: Com és?
1: Així, més o menys. D'aquí aquí, més o menys.
0: És gran.
1: Sí, és gran.
0: Sí, ara heu pogut veure el live del que t'hi jugues, com ha assenyalat més o menys el tamany de la Copa del Món.
1: Sí, més o menys, una mica menys i no pesa tant, però sí.
0: Estem amb Eric García, un dels capitans del Barça, que manté el dorsal de la temporada passada, el 24, tot i que amb Espanya has portat el 4 que havia quedat lliure. Per què no has agafat el 4?
1: Bé, al final vaig pensar que el Ronald marxava seguit un any, que després de l'any, doncs, si tot va bé, tornarà, i crec que és el seu dorsal, i per respecte a ell, doncs, no li vull.
7: Claro, es una excedencia lo que me agarre yo. Técnicamente sigo siendo jugador de Barcelona, o sea que yo agradezco mucho tu detalle, de verdad.
1: De nada.
0: Estronxa amb les imitacions del Bermúdez.
7: ¿Viste mi pase contra Atlético? ¿Viste mi pase?
0: Un pase de Ronaldinho, ¿eh?
1: Espectacular.
0: Increíble, ¿eh?
7: Estoy a mi nivel.
5: Buen centro, Sábado también.
1: Sí.
6: Jofra, per favor, Jofra. És el nostre Grinch.
2: Jofra, estàs criticant a la Min per dir que mereix la pilota dels entrenaments aquests.
8: Us va dir el Ronald Araujo que la intenció és tornar, aleshores?
1: No he parlat amb ell directament sobre això, però entenc que al final, quan marxes cedit, doncs al final de temporada tornes aquí, clar.
0: Manteniu molt contacte amb els que han marxat, perquè tu ets molt amic de Ferran Torres. Sí, va tornar a marcar.
1: Sí. Just avui hem parlat amb ell i bé, està content i amb moltes ganes de que arribi el partit a París.
0: O sigui, us aneu picant.
1: Sí, una miqueta.
0: Això està bé, no?
1: Sí.
0: Això és la salsa del futbol.
1: Exacte, al final som amics, però bueno, tenim ganes de
0: perquè tu ets de veure molt futbol o no?
1: Sí, molt de futbol.
0: Sí? El partit del Barça, per exemple, el veus repetit després o com l'analitzes?
1: Bueno, al final tinc les meves accions que tinc al partit i si me les torno a veure després repetides, sí, les meves accions.
0: I avui, per exemple, heu fet vídeo per analitzar el Llevant Barça o...?
1: No, demà, el dia abans de partit, sempre.
0: Ah, el dia abans. Mm. I Flick és dels que destaque lo dolent o primer destaque lo bo per reforçar l'autoestima o com va això?
1: No, normalment posa les coses positives. Sí que al principi igual t'ensenya un parell d'imatges de coses, però bueno, com que a la mitja part també ja ens ensenya imatges de la primera part i allà ho veiem, doncs moltes ja les veiem repetides i aquí el vídeo ens ensenya un parell de coses del rival contra el que juguem i algunes accions del partit anterior.
0: La lectura d'ahir quina és? Perquè vau tornar a guanyar, l'inici és espectacular, però hi va haver un moment on es va patir o es va prepatir, és a dir, patir per no patir.
1: Sí, jo crec que al final va ser més algú nostre que no altra cosa. Al final són dos gols, dues jugades que nosaltres sabem que es poden evitar i ja està. Crec que el més important ahir era guanyar.
0: Dius que veus molt futbol. El Madrid el va seguint com a principal rival a la Lliga o no?
1: Sí, he vist algun partit aquest any, sí.
0: Què et sembla?
1: Bé, jo crec que tenen molt de perill a dalt. Qualsevol, el dia de l'Inter, doncs al principi crec que l'Inter va començar a tenir molt la pilota i amb dues accions, dos errors, et foten dos gols. Vull dir que al final crec que el Madrid amb això és molt perillós.
6: En Mourinho posa més al Madrid o no? Engresca més.
1: A veure, jugar contra el Madrid sempre engresca al final.
7: Però ara més o menys.
1: Però bueno, ara òbviament que li dona un toc especial.
0: Tenies 9 anys quan Mourinho va... És que clar, està bèstia, tio. Flaqui tenia 9 anys quan Mourinho estava al Madrid a la primera etapa.
6: Sí que ens fem grans, tio.
0: Tu recordes aquella etapa perquè estaves al futbol base del Barça, clar, vas entrar amb 7.
1: Sí, algú sí que recordo,
0: Però ha canviat la història.
1: Ha canviat molt,
0: Molt. Ara tancarem l'entrevista, reies molt amb els personatges, aviam si aquest també et fa gràcia, però em deies, Flaqui, per el xat del que t'hi jugues, que l'Àlex del Mas també li va fer una pregunta.
6: Sí, aquí a la taula hi ha alguna pregunta per l'Eric, també.
9: Sí, hola, Eric.
1: Hola.
9: Enhorabona per el Mundial i per tot plegat. Jo et volia preguntar dues cosetes molt ràpides. La temporada passada va jugar en 5 posicions, en aquesta està jugant, com bé has dit, de lateral dret, però esteu funcionant diferent per banda esquerra, no? Esteu jugant més amb un extrem, que és el que fa l'amplitud. Això t'afecta tu al costat contrari i després, jugant de lateral, futbolísticament, què ha de tenir en compte un lateral quan just per davant té el millor futbolista del món?
1: Bueno, el tema del lateral esquerre sí que nosaltres sempre intentem fer sortida de 3 amb el lateral dret doncs, una mica més curt, i així el lateral esquerre pot tirar, o sigui que sempre ho hem intentat fer així, d'aquesta manera tampoc canvia molt. Sí que és vital que l'any passat, com que el Rafa jugava d'extrem esquerre, normalment teníem el lateral, que era el que donava la profunditat, i el Rafa estava per dintre, i aquest any doncs, podem anar canviant. I després tenir el Lamine al davant, doncs bueno, intentar donar-li la pilota, no molestar, i veure si alguna vegada li fan el 2-1, doncs intentar ajudar-lo doncs, picant o emportar amb algun rival.
0: Són la 1:25, esteu escoltant el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya, des de la ciutat esportiva del Barça, amb Eric García. Estigueu atents a les xarxes socials del programa perquè ens ha firmat una samarreta i la Núria li ha fet un test perquè es fan molt virals, saps? Sí. T'ha agradat el test que t'ha fet? Que t'ha agradat
1: sí,
0: o no?
1: Bé, sí?
0: El publicarem a les xarxes socials i relacionat amb el test farem el concurs per a que pugueu aconseguir aquesta samarreta del Barça signada per Eric García. És guapa la samarreta d'aquest any, eh?
1: Sí, és molt xula. I la d'ahí també. La que vam jugar ahir.
6: La verda blava aquesta.
7: Molt a favor. Es veuen molt bé els dorsals, també. Que és una cosa important.
6: S'agraeix.
5: El narrador molt guai.
6: Sí, sí, pels narradors està molt bé. Paula, li volies
7: també... No, sí, sí.
6: La Paula crec que li volia traslladar també alguna pregunta a l'Eric, sí que...
10: Sí, hola.
0: Us interessa el que diu, que voleu preguntar?
6: Home, clar, que tenim algú que parla bé, s'aprofita.
10: Bona tarda, Eric, i enhorabona, primer de tot. Res, simplement preguntar-te per les noves incorporacions, com has vist aquesta entrada, no?, dels nous fitxatges, i quina creus que ha sigut la clau perquè, per exemple, jugadors com Gordon, Adeyemi, es trobin tan còmodes al camp?
1: Bé, tots són jugadors que venen ja de competir a un nivell molt alt, que, com has dit, no, l'Anthony i el Karim són extrems que ens donen algo igual diferent al que ja teníem, algo que potser ens podia faltar, no? Sobretot el Karim i el que va molt bé a l'espai, que sempre demana la pilota a l'espai i és algo que ens va molt bé. Després el Gabriel a dalt doncs, ens pot ajudar moltíssim perquè crec que és un jugador que sorprendrà molt. Després, òbviament, el Rodri al mig del camp tampoc fa el que digui res d'ell perquè tots ja el coneixem molt bé.
0: Crec que és interessant escoltar Eric García perquè transmet, no, allò que ja veiem des de fora, que són una mica els valors i la imatge d'aquest Barça parit amb molta gent de casa i que sobretot destaca per la seva intel·ligència futbolística. Tancarem l'entrevista, suposo que tu deus imaginar, perquè he vist que reies molt amb les imitacions, amb una carta que t'ha dedicat un dels nostres personatges.
11: Sí, he dedicat una carta, con la música de carta. Va. Querido Eric García, esta es una carta de mí para ti. He visto que te han vuelto a romper la nariz, pobre. Ya te pasaré el teléfono de mi cirujano estético, porque si no te va a quedar el tabique como un amigo mío de Cristiano, que conozco y que conocemos. Entonces también vas a necesitar un cirujano cuando te rompa la cintura 40 veces en el Camp Nou. Te voy a regatear, te voy a mandar para segunda. ¡Tá! Porque soy muy bueno yo, madre mía, voy a romper la cintura. Ahora el Eric juega de lateral, después de probar en todas las posiciones de Barça, hasta en el banquillo. Ahora es el lateral, porque se cree que el día que juega contra mí me va a poder parar, No va a poder conmigo. El Eric a veces juega de central y le rompe la cara. Otro día de lateral y le rompe la cara al compañero que se está girando. Que ni puede hacer un animal en la nariz. Es que es tonto. Pero no, es broma, en el fondo me cae bien. Porque un día me llamó Balón de Oro a mí. Me dijo, ¿tú vas a ser Balón de Oro? Yo dije, sí. Y dije, sí. Y esto no sé, a mí me gusta porque no sé si te acuerdas que me llamaste. Entonces, esto no me pasa mucho últimamente. Vosotros, el Barça, ahora habéis empezado bien la liga, pero te recuerdo, esto no es como comienza, esto es como acaba, porque ahora estamos contentos, pero pasa siempre, pasa lo mismo. En septiembre van volando, y luego la Champions, o mete 7 el Inter, ¡pa! O gana el Cholo Simetonto, ¡pa! Y luego le queréis fichar a los jugadores, pero no tenéis dinero para pagar. Gilipollas, que no puedes pagar. ¡Ah, joder! Fichaje de segunda. ¡Tá! Recibe un fuerte abrazo, Vini.
1: Qué personaje.
0: Hostia. Ai, Eric García.
1: Increïble.
0: Gràcies per estar al Que t'hi jugues i no canvis.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort aquesta temporada.
1: Gràcies.
0: I felicitats pels èxits.
1: Gràcies.
0: Pausa, Flaqui, i recta final del programa.
6: Molt bé, doncs som-hi. Pausa i seguim, Que t'hi jugues.

0: Què t'hi jugues?
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: El teu pa acabat de coure i els teus aperitius preferits a les quatre botigues Martín Martín d'Escorxadors, Cap Pont, Pardinyes i la nova botiga de l'Eix Comercial. Sí, sí, oberts tots els dies de l'any a Escorxadors, Cap Pont, Pardinyes i la nova botiga Martín Martín de l'Eix Comercial.
4: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
5: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
4: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
5: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
6: Liquidació per jubilació a González Joyers. No et perdis aquesta gran oportunitat. Grans descomptes en rellotges i joies fins al 50%. Aprofita. Compra els teus regals al millor preu. Últims dies. Vine abans del 30 de setembre. Al carrer Correu Vell número 4, a l'Eix Comercial de Lleida, entre Sant Antoni i Blondel, i a gonzalezjoyers.com. Obert de dilluns a divendres.
7: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a pintures.com.
8: El so de la vida.
9: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
3: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en DisneylandParis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
4: ¿Qué te jugas?
5: En esa demarcación de pivote, yo creo que jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas.
6: Que quan hi ha Lluís Carreras, Rodri acaba d'arribar i això no ho sap.
7: No ho sap, però
6: no, no es pot dir pivot.
8: És a dir, mig centre, bueno, el seu defecte, mig centro.
6: Mig centro, assumo que ho acceptem, no? Mig centro. Sí,
9: Què t'hi jugues amb el Sique Plaki?
10: Vasco seria Celayer Díaz.
11: Millor Celayer Díaz que pivot.
6: Imagina't.
10: Entesos de papers?

0: 1:33, escolteu el que t'hi jugues, a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, jo crec que hem d'agrair primer que el Barça obri l'aixeta i els oients puguin escoltar a jugadors, perquè això els apropa a la gent, i segona, que tinguem futbolistes que es nota que són de casa, que han crescut al Barça, amb un Erasmus que va fer Eric a Manchester, a Anglaterra, perquè entenen la idiosincràsia del club, entenen la mentalitat del país, i entenen també, per què no dir-ho, com són els programes de ràdio, en aquest cas el nostre, perquè heu pogut escoltar, i els que heu vist el live al que t'hi jugues observar, com Eric García es tronxava amb cada imitació del Bermúdez.
1: Escolta, i vaig dir jo que l'havíem de fitxar. Jo vaig dir que havíem de pagar 10 milions per portar l'Eric García.
0: Raúl Torfón volia avançar el fitxatge d'Eric García. Passa és que Joan Laporta el va aconseguir gratis.
1: Sí, però bé, això són tonteries. L'haguéssim aconseguit abans, igual l'haguéssim pujat a la Champions.
0: I la serenitat que transmet al camp també se li detecta a la roda de premsa, amb un discurs que és clar, vull dir, no una paraula més alta que l'altra, però es mulla,
2: Sí, diguéssim que quan l'escoltes té connexió amb l'Eric jugador, no? Que és aquest jugador que és intel·ligent i que entén les coses i que sap transmetre-les. Doncs em sembla que també amb el micròfon s'ha mostrat tal i com esperàvem, els que potser no el coneixien, sobretot els oients, doncs l'Eric que t'esperes.
0: I fixeu-vos que ha dit que efectivament Hansi Flick està més a sobre dels jugadors,
2: Està molt exigent aquest any, molt exigent.
0: Més exigent, que està molt exigent, i que han canviat rutines, lo del gimnàs, com surten al camp a entrenar.
3: Però fixa que l'altre dia, per ser a la roda de premsa, ho va repetir en diverses ocasions a la prèvia del partit, va dir que necessitava que s'acabés ja el procés d'aquest gimnàs i que estaven canviant coses.
4: S'ha de guanyar la Champions. A Flick li queda guanyar la Champions i inaugurar el Camp Nou, i quan ho aconsegueixi, marxa. Per tant,
3: marxarà o es quedarà a viure aquí?
4: Jo esperaria 2 anys més, que es quedi una estona també, si ja la guanyem d'aquí 5 anys. I
2: va dir que volia estar al Camp Nou acabat, no?
4: Sí,
5: però vull dir, l'objectiu és...
0: Igual per això... Et poses una pressió sobre tremenda, posant-te com a objectiu guanyar la Champions.
6: Ja la tens cada any. Farem la coberta i jo l'aniré desfent a la nit, com l'Helena de Troia.
0: Per a que no marxi Gansi.
2: Jofre, Àlex, Pablo, amb què us quedeu del que heu escoltat d'Eric?
7: Doncs amb aquesta sensació de solidesa, no? Se'l veu còmode, se'l veu... Eric ha tingut un recorregut aquí no fàcil, no? Més enllà d'haver marxat i tornar. Quan va tornar no era un futbolista que semblava que tenia un rendiment com per convèncer, i gràcies a la seva feina crec que Michel a Girona li va fer també un creixement, però ara mateix és líder i amb un grandíssim rendiment. L'any passat probablement va ser dels jugadors de la temporada, i això fa que ara mateix a mi em sembla una gran notícia per l'equip i pel club que tinguis un futbolista de casa català que parli així, que tingui aquest pes.
5: Sí, jo amb la naturalitat, és a dir, el veig molt alegre. Fixeu-vos que sempre tenia espai per una broma, per una rialla, naturalitzant molt les coses, i això crec que a primer nivell és bàsic, no? És a dir, tot és molt important, però no ha de ser tan important com perquè et pugui fer estar amb excés de pressió. No m'estranya que sigui un referent al vestidor, i a veure, no només és un jugadorà, sinó que també amb el missatge crec que arriba molt.
8: Sí, que crec que al final el fet que ell hagi estat tants anys al Barça i que a dia d'avui pugui capitanejar l'equip fa que tot el que vingui per darrere tingui una credibilitat molt alta, no? I que els objectius que tenen fixats ja no ve només per l'ambició, sinó per l'estima que té cap al club i per aquest solidarisme que pot tenir amb els seus companys.
2: Eric García ens ha dit que la Champions és l'objectiu, que el podi de la pilota d'or hauria de ser del Barça, amb Lamin guanyant-la i Pedri i Rafinha, que curiosament no estan entre els 30, entre els altres dos, segon i tercer i segon, o l'ordre que vulgueu. Ha dit moltes coses, però m'ha quedat l'atenció sí que el Jofre s'ha quedat amb una reflexió que ha fet de Gabriel Jesús,
7: sí,
2: que ha dit que està com una bèstia.
7: Sí, i ell ja el té més referenciat. A mi em sembla que Gabriel Jesús, que ha vingut així sense fer massa soroll i amb certs dubtes de com respondrà, jo diria que si tenim una mica de sort, perquè em sembla que seria una gran notícia, si tenim una mica de sort serà un futbolista que tindrà bastants minuts, i que ara mateix ens imaginem tots a Gordon Adeyemi i a l'esquerra. Jo crec que Rafinha tornarà a jugar a l'esquerra si Gabriel Jesús té el rendiment que pot tenir a dalt.
0: A Gabriel Jesús, Jofre l'ha destacat 2 vegades, sí, en 2 moments diferents de l'entrevista. Sí, ha destacat la seva qualitat i la imatge que transmet als entrenaments.
7: I les dues estones que està tingut està... No, però les dues estones...
0: Hi ha molts partits, hi haurà partits per tothom.
4: Que es quedi, que va 2 gols per partit. Que es quedi,
3: però sabem el que li va passar l'any passat a Rafinha, també. Vull dir que hi ha d'haver una alternativa per si li passa alguna cosa a Rafinha.
0: Per cert, Eric García també ha confirmat la notícia que ens va explicar el Nil Solà, el que t'hi juga. jugués, que ha mantingut el dorsal i no ha volgut agafar el número 4 per respecte a Ronald Araujo, que això diu molt d'ella també, sí, sí. Perquè el 4 és un dorsal icònic i és el que porta a la selecció espanyola amb la que ha guanyat el Mundial, i ha preferit mantenir el seu dorsal, el 24, abans que agafar el de Ronald Araujo per respecte a Araujo.
8: És que el dignifica molt com a company, vull dir, és un gest que forma part de l'Eric i és un gest de capità i de
9: lo
8: bon
9: quiero.
8: Company.
9: Le quiero, la verdad que nos llevamos muy bien y sí, pegué un centro de mierda, ¿qué pasa?
3: Això va dir tu. Que per cert, una altra cosa que no hem dit és de que ha deixat molt clar també les ganes que hi ha de jugar contra el Paris Saint-Germain.
0: Sí, que es piquen amb Ferran Torres.
3: I que de veritat que li va tornar a marcar, però mare que és un partit que hi ha moltes ganes. Jo em quedo, mirant les xarxes socials de Ferran, és veritat que les xarxes no els hem mai de fer cas, però Araujo...
0: Nah, sempre dius el mateix, però les mires.
3: Sí, però busqueu comentaris de jugadors del Barça en els posts de Ferran Torres i compareu-los amb altres com el de Ronald Araujo o altres casos. No n'hi ha.
0: Què vols dir?
3: Que amb la sortida tinc la sensació que no ha agradat molt el vestidor. És fàcil de veure.
0: Però què vols dir? Que a Ferran Torres no li comenten, i a Araujo sí?
3: A Araujo hi ha altres jugadors que han marxat, sí. És una sensació meva.
0: O sigui, tu mires les xarxes, diguem-ne, com a...
5: analista de xarxes.
0: I investigació periodista.
3: Jo si un amic meu, Santi Ovalle, se'n va o se'n va a algun lloc...
0: A veure què dius, que t'està mirant.
3: No, mira, posaré l'últim post.
9: A l'Albets no para de comentar l'acord.
4: Pots dir que
3: vull. Santi Ovalle l'altre dia fa un post anunciant que passa a ser el carrusel i tots els seus amics li comenten. Clar, aquesta és una realitat. Passa el mateix. Si tu...
9: A mi me comentan todos, sí.
4: Sí.
3: No, això no és una broma,
0: però ella ha explicat que parla amb Ferran Torres, de fet
3: són molt amics,
0: enviant missatges, intercanviant missatges aquestes últimes hores, i que a més es piquen pel Barça-PSG, PSG-Barça de Champions.
3: Sí, sí, i serà un partit interessant aquest, jo crec.
9: I hasta Flick me escribió en hebreo.
0: Sí, supongo que la Núria penjarà el vídeo a xarxes de la carta de Vinicius a Eric García, però heu escoltat a la ràdio els seus riures, perquè es percebien clarament, però si podeu veure el vídeo, sí, és que s'estava tronxant, és que s'estava partint el cul de riure.
10: Porque soy muy bueno yo, madre mía, muy bueno. Muy bueno.
7: Pero se enreía de tú.
0: Se
10: va a romper la cintura. Y va a necesitar otra operación y otro que le coloque la cintura. Una máscara en la cintura.
2: Ay, señor. En fi, doncs, Eric García, protagonista en aquest Què t'hi jugues, ens ha trasbalsat una miqueta els orells, però ha valgut molt la pena escoltar en profunditat i durant molts i molts minuts a Eric García, que ha estat còmode en el programa. Per això la del Masterclass, Àlex, la deixem per la setmana que ve.
5: Això
2: no caduca, la MIN no caduca.
5: No, mai
2: caduca. No caduca.
0: Fins al 28 de setembre es pot votar la pilota d'or. Un mes després ja es coneixerà el guanyador.
11: A mi, hija. Pero vamos a conocer a mi hijo, vais a conocer de verdad, y vais a conocer con el primer balón de oro de todos.
0: Te vas a quejar de Eric García, que ha dicho claramente que lo merece
11: el balón de oro, el primer balón de oro lo voy a freír.
4: Yo creo que es importante amb la pilota d'or el moviment que ha fet.
0: Escolta, Young Dolph, que li agrada al nostre
11: Hasselhoff.
4: A ver si vas este año.
11: Ponlo en fondo, Young Dolph.
4: A ver si vas.
7: No caldria que vayas, es igual, desde la tele ya
11: pues sabe. Perquè tengo que hacer el visado.
4: Jo crec que és important veure el viratge que ha fet també el Barça a nivell de pilota d'or, perquè hi havia setmanes a les quals el Barça no es pronunciava, té un altre candidat potencial, que és Rodri, i ara, des de la presidència, que s'ha pronunciat, fins a l'entrenador, passant pel vestidor, que hem de veure l'Eric, hi ha un moviment de club, també, per recolzar Lamine Yamal, i crec que això també és una mica perquè, primer, perquè Lamine ho vol i li fa especial il·lusió, i després per no segregar el vot, no?, i que pugui anar un altre futbolista com Mbappé.
0: En fi, podeu recuperar en breu l'entrevista a Eric García a la pàgina web de la Cadena Ser, a l'aplicació per a telèfons mòbils. Tindreu vídeos també amb extractes interessants a les xarxes socials, i demà penjarem el test que li ha fet la Núria a Eric García amb el Nil Solà. I a partir d'aquest test, que també podreu escoltar al programa de ràdio, al Què t'hi jugues, farem un concurs per regalar una samarreta del Barça firmada per Eric García. Una samarreta del Barça d'aquesta temporada, la primera equipació, que ara el Nil Solà ensenya al live del programa, firmada per Eric García. Per tant, estigueu atents a les xarxes socials del Què t'hi jugues a partir de demà al matí, també al programa de ràdio, òbviament, a partir de demà a les 12, perquè... A partir del test que publicarem a Eric García, regalarem aquesta samarreta que estem ensenyant, primera equipació del Barça d'aquesta temporada, firmada per Eric García. És la 1.43.
9: Que xula, eh? Ostres, ara, pobre nano, que li han hagut de reconstruir la cara, eh? Sortiria més de com li han posat una mascareta, que és com fotre un andàmio de sobre. Ara, per construir, ja ho sabeu, els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, ja ho sabeu. És que ja ho sabeu. MCAT.cat, MCAT Group són els millors en lo seu i amb els preus més competitius. Aneu a MCAT.cat, que ja ho veureu, que escolta, són els millors en construcció.
0: Clar, qui la veu aguanta.
2: Però la deixarem descansar, no? La deixarem descansar.
0: Sí, bàsicament perquè aquesta tarda tenim show, tu i jo.
2: Sí.
0: Ja hem explicat abans que el Flac i jo anem al Tot Costa, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, crec que no, perquè està de vacances.
2: Ah.
0: I demà, el que t'hi jugues, vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que d'alguna manera torna a casa, perquè va estar a la cadena SER, a SER Catalunya, a Ràdio Barcelona. És en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio. Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa. Demà el Jordi Costa amb el Bernat Soler venen al Que t'hi jugues i dimecres, a la prèvia del Barça Racing de Santander, la farem conjunta des del Camp Nou a partir de les 8 de la tarda. I estigueu atents perquè us implicarem també a vosaltres. Demà us ho expliquem tot. La prèvia a partir de les 8 des del Camp Nou, el partit és a les 21:30, per tant serà macroprograma amb moltes sorpreses a l'antena de la ràdio.
2: Doncs ja ho sabeu, no us ho perdeu, moltes cites per commemorar aquest 50è aniversari. Sí, que descansar la veu.
0: Dona-li records a l'Anton Meana i digues-li que diumenge vinent em té disponible pel canalla si ho necessita.
2: Ara el saludarem a Anton. Gràcies a tots, gràcies a l'Eric García, gràcies al Santi Vall i l'Insolà, al Bermo, a la Núria i a tots els que ho heu estat allà.
3: Sempre al teu servei, Lluís.
2: Sempre.
9: Lluís, Llondro.
2: No us queixareu. Mana Flaqui, podeu marxar un quart d'hora abans. Vinga.
4: No, i el puritanisme, si ha
2: volgut... Va, calla. Dormir, va.
4: Puritanisme de Manu Barra.
3: Fa cara cansat aquesta setmana.
2: Sí, no sé què li ha passat. Àlex del Mas, Paula López, Jofre, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
7: Molt bona setmana.
3: Un plaer.
8: Moltes gràcies.
2: Un minut passa de 3:45.
7: Cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, Le preguntaremos lo que toque, ya que toque, y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
9: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
7: Sí, ¿y la suya?
9: Todos bien, todos correctos.
7: Me alegro mucho.
12: Que a ti jugas.
2: Està final del Que t'hi jugues. Avui José Mourinho ha fet roda de premsa perquè demà el Madrid juga contra l'Elx. I Mourinho ha fet roda de premsa, però ha verbalitzat que potser ja no li agrada tant això de comparèixer davant dels mitjans de comunicació.
13: És com afronto jo, 6 ruedas de premsa en una setmana. En tots els altres països me permetien ahorrar una, me permetien, per exemple, no estar aquí avui o no estar mañana després del partit, però 6 ruedas de premsa en una setmana, jo estic cansat de vosaltres, vosaltres estàs cansats de mi. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos 6 en una semana.
2: Anton Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal? Muy bien, buen día, Flaqui.
2: Això de veure 6 vegades a Mourinho a la premsa, doncs el cansa, el cansa.
14: Bueno, yo creo que fue una parte del negocio de la industria del fútbol y que Mourinho es el portavoz del Madrid, que tiene un departamento de comunicación que delega toda la responsabilidad en el entrenador. Le pasaba a Ancelotti, le pasaba a Xabi Alonso, le pasaba a Arbeloa, esto no cambia. Y es Mourinho el que tiene que hablar de todos los temas cada 3 días.
2: Sí, sí. En la seva época va delegar en Caranca, doncs que delegui ara en Sami Khedira, ¿no? El segon, doncs que surt.
14: Sí, correcto.
2: El Madrid juga demà, alguna novetat també, Anna, intentar doncs seguir l'estela del Barça, que li està marcant les coses complicades, a una setmana en què, recordem, acaba el cap de setmana amb el derbi madrileny.
14: Sí, es verdad que mañana hay que ir a Elche, un partido, no voy a decir complicado, porque el Barça arrasó en Elche, no es un equipo de los potentes de la liga, pero cualquiera te complica la vida en una mala tarde, pero la mente está puesta en lo del domingo en el Metropolitano, sobre todo saber qué va a hacer Mourinho en el centro del campo, si va a repetir otra vez lo mismo de los últimos años, es decir, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé. Es una posibilidad bastante real que no juegue Bernardo Silva de inicio el partido del domingo y repita, como digo, el centro del campo de la pasada temporada, en una semana en la que el Madrid sabe que lo del año pasado en el Metropolitano marcó el año, el Madrid perdió allí goleado y marcó el futuro de Xabi Alonso, y esperan que no se repita. El otro día el Madrid hizo una buena primera parte y luego en la segunda se desinfló. El equipo necesita a Arda Güler y, como digo, mañana con Güler y 10 más a buscar el triunfo en el campo del Elche.
2: Demà bon ple, molt plegat. Anton Meana, gràcies.
14: Un abrazo.
2: 1:49, Bruno Alemany del futbol internacional. Ja hem parlat abans de Ferran amb l'Eric García, ha tornat a marcar, el PSG va guanyar per la mínima, però va guanyar, i sobretot ens quedem amb el que va passar a Manchester.
15: Sí, moltíssima polèmica en aquesta victòria del Manchester City al derbi de Manchester per 0-1, un gol de Haaland que segurament ve de fora de joc, de fet ho han reconegut els àrbitres a Anglaterra, i a més una expulsió de Foden a la primera part, crec que no van encertar ni una els àrbitres, però deixa el Manchester City igualat amb l'Arsenal al capdavant de la classificació de la Premier.
2: D'aquest derbi de Manchester en parlem al quiosc.
16: El quiosc del Marcos.
2: Marcos López, què tal? Bon dia.
17: Bon dia.
2: Bona tarda. Els diaris es poden llegir qualsevol hora i avui els obrim una miqueta més tard del que és habitual, però per parlar d'aquesta polèmica del derbi de Manchester, eh?
17: Correcto. Un error de juicio. El organismo arbitral ProRef de la Premier admite ese fallo al conceder, como decía Bruno, el gol de Haaland en el derbi, por lo que anuncia que revisará el incidente. Ese es el titular que domina la información del diario The Guardian. El error está asumido, pero como podéis comprender, el enfado...

0: calor está sumido, pero como podéis comprender, el enfado de Carrick, el técnico de United, no la placa nada ni nadie. El error fue tan obvio como puede ser. ¿Qué pasó? Pues en el diario lo explica muy bien Jamie Jackson, que recoge el comunicado donde se cuenta todo. La decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Haaland. El VAR revisa la jugada y se determina que estaba en posición reglamentaria. Pero en la misma jugada, cuenta The Guardian, se estableció que Enzo Fernández no tocó el balón y por lo tanto se hacía pensar que cualquier infracción por fuera de juego era subjetiva. Sin embargo, el VAR no reconoció esa decisión y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Por lo tanto, imaginaros este escenario en un Barça-Madrid.
1: Estaba pensando al mateix, al mateix.
0: Un Barça-Madrid, gol de Lamine Yamal, fuera de juego previo, el VAR lo concede como legal y luego los colegiados, en este caso el organismo, el CTA, que no se llama así, sino que se llama ProRef de la Premier, admite que el error fue escandaloso.
1: Déu-n'hi-do com van anar les coses en aquest derbi de Manchester, que va guanyar el City, però amb aquesta gran polèmica, que si això passa aquí, com diu el Marcos, el que tindríem sobre la taula. Gràcies, Marcos.
2: Hasta luego.
1: Alguna cosa més, Bruno, del futbol internacional?
3: No, de fet, el Leipzig, que jugava, és més secundari, però el Leipzig, que jugava el cap de Michelis, entrenador, va guanyar per 5-0 el seu partit davant de l'Hamburg. Sí, sí.
1: El va salvar. Gràcies, Bruno.
3: Fins ara.
1: Com dèiem, el Madrid juga demà al camp de l'Elx, torna a haver-hi jornada de Lliga intersetmanal, ja lliga aquest cap de setmana, ja lliga entre setmana, just abans de l'aturada llarga de seleccions. Demà juga el Madrid i demà també juga l'Espanyol, que visitarà el Rayo Vallecano. Martí Junca, què tal, com estàs?
4: Hola, Flaqui.
1: I per tant ha comparegut davant dels mitjans Manolo González.
4: Sí, un Espanyol que ve d'aconseguir la seva segona victòria aquest cap de setmana contra l'Osasuna al Sadar amb un doblet de Roberto, va quedar 0-2 el partit, al minut 13 i al minut 17 va marcar el davanter. Un Manolo que diu que està content amb els seus jugadors, però creu que l'equip encara no ha arribat al seu sostre, al seu màxim nivell.
5: Ens queda per millorar tot. Tot. Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El rival de demà, com has dit, serà el Rayo a les 7 i un partit que ja s'ha comunicat oficialment que encara no es podrà jugar a Vallecas, sinó que es farà a Butarque, a l'estadi del Leganés.
1: Déu-n'hi-do com estan les coses per Vallecas, i veurem si l'Espanyol doncs dona continuïtat en aquesta setmana que Manolo deia l'altre dia, 9 punts volem, doncs ja van guanyar els de Pamplona, veurem si són capaços també de guanyar en aquest cas el Leganés davant del Rayo Vallecano. Gràcies, Martí.
4: Adeu.
1: Tot en un cap de setmana que ens ha deixat molta ressaca de benzina. Per començar amb el Mundial de Fórmula 1, que per primera vegada doncs, ha visitat aquest circuit de Madrid, circuit urbà, que ha deixat opinions diverses. Laia Pujals, què tal, com estàs?
6: Bon dia, Flaqui.
1: Va guanyar Antonelli.
6: Sí, va guanyar Antonelli, Verstappen va quedar segon i Norris va quedar tercer. Com dius, un madrinc, com li han posat aquest
1: sí,
6: nom,
1: madrinc.
6: Que és, ha sigut polèmic des de que es va anunciar, per terminis, perquè es feia al mig de la ciutat... i bueno, pues per tota la resta de coses que ha comportat, com crítiques dels veïns. En la vessant esportiva, la principal queixa és que es van prometre 4 zones d'avançament i al final només n'hi ha hagut una on realment els pilots poguessin avançar. Per la resta sembla que és un gran circuit, veus passar els cotxes molt a prop... I la gent ha gaudit. Sí que també hi ha hagut queixes de la calor, de que hi havia poca ombra, de que el tema del circuit estava ben preparat, però que a l'exterior potser hi faltava una mica doncs, d'això, de temps, de que potser hagués hagut de cuidar una mica la part dels aficionats. I la gran polèmica doncs, ha estat doncs, que els veïns, no, que afecta aquests dos districtes d'Hortaleza i de Barajas, doncs, hi ha hagut moltes queixes, bàsicament perquè el circuit en alguns casos està només a 35 metres i el soroll és així de fort. Clar, això des de les 9 del matí...
1: I durant diversos dies, clar, entrenaments, etcètera, a més hi ha diverses curses...
6: Exacte. Llavors, en alguns punts s'ha calculat que ha arribat fins a 110 decibels, quan a legal són 55. Aquí la clau és que 110 no és el doble de 55, sinó que és 100.000 vegades 55, per tant, clar, això, escoltar-ho tot el cap de setmana és doncs, bastant molest. Constantino Blanco, que és portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1, explicava ahir a Carrusel Deportivo que el circuit encara no ha acabat, sinó que encara queden 2 mesos fins que es pugui tornar a viure normalitat en aquests dos districtes.
7: Estamos encerrados en nuestras casas y a ver si bajando la bandera a cuadros desaparece todo esto y llegan 2 meses de reconstrucción del barrio y para que llegue octubre y podamos vivir a gusto, porque claro, quedan ahora 2 meses más para reconstruir todo esto, para que

0: retiren todo.
1: Llavors, tot i que en la vessant esportiva ha sigut positiu, sí que és veritat doncs, que els veïns tenen aquestes queixes que, de fet, aquesta plataforma doncs, portarà al tribunal perquè el barri torni a ser dels veïns, com van explicar.
2: Doncs n'estarem pendents. Va viure in situ aquest gran premi a Madrid, el nostre company, el José Antonio Ponseti, a veure quin balanç en fa. Ponseti, què tal, com estàs?
3: Què tal, Sique? Com estàs, Flaqui? Molt bon dia. Bé, anem per feina. A veure, el gran premi d'Espanya... Primer gran premi disputat a Madrid, amb nota positiva. Circuit, paddocks, totes les zones VIPs, brutals. La zona on estava la gent, les pelús, tot això, xungo. Xungo, no hi havia ombres, moltíssima gent s'ha queixat de que no ho van passar bé i de que es van trobar en llocs que estaven a mig construir o que els hi tapaven la visió qualsevol estructura. Els lavabos s'han queixat perquè els eren els lavabos aquests mòbils i la cosa no anava bé. I en quant a begudes, aigua, etc., que tenies que comprar-ho i no podies portar-ho, unes cues infinites. Va ser una mica calvari per molta gent. El Gran Premi va tindre el que va tindre, va guanyar un Mercedes. L'últim cop que s'havia disputat aquí va ser el 1981 al Jarama, on va guanyar un Ferrari. I bé, en aquella època, per cert, sota amenaça d'ETA, perquè la gent s'ha oblidat molt ràpid que aquestes coses passaven abans. Així que no us explico res més. Estava la gent del circuit de Catalunya, de Montmeló, i va estar prenent nota de moltes coses que van voler copiar i que els hi va semblar francament espectacular tot el tema del circuit. La resta, pues la resta els hi tocava treballar aquests a Madrid amb la pasta que s'han gastat de tots nosaltres per seguir millorant-ho. Ah, i per cert, sí, va haver-hi protestes.
2: Va haver-hi protestes i més que hi haurà amb els veïns que ens explicava la Laia Pujals. Gràcies, Laia, gràcies al Ponseti. I encara en motor, més enllà d'aquest Gran Premi a Madrid, que té feina per fer per millorar moltes coses, també protagonisme per Marc Márquez, doblet a Misano, torna a ser líder temps després del Mundial. A l'acabar el Gran Premi parlava amb el nostre company Marc Márquez, amb el Mela Chercoles.
4: Gracias por atendernos.
5: No, gracias a vosotros.
4: Gracias por pedir perdón, por hacernos esperar. Se agradece mucho. Y luego felicidades por la victoria, Marc Márquez, y por el liderato. ¿A qué le da más importancia?
6: A la victoria.
4: ¿Por qué y cómo ha sido?
6: Obviamente a la victoria porque, bueno, 37 puntos en un fin de semana siempre es el máximo que se puede optar. Y bueno, evidentemente a consecuencia... pues estamos empatados, estamos líderes por victorias, pero empatados a puntos. O sea que muy contento, pero sí, hoy ha sido un... ayer ganamos por estrategia y hoy por descarte, porque Marco creo que tenía un gran ritmo para ganar, pero cuando vamos tan rápidos y tan al límite y todo el fin de semana uno otro, es fácil fallar.
4: ¿Cómo es posible estar hace 7 carreras a 102 puntos después de Mugello y estar ahora líder? Algunos igual no estábamos tan locos.
6: Bueno, te traté de loco. Tienes más confianza que la que tengo yo en mis posibilidades, pero bueno, evidentemente, y lo dije, recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho... la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
4: Gracias, Marc.
2: Doncs Marc Márquez, amb el Mela Chercoles, que és veritat, fa temps que ens va dir que aquest Mundial el guanyaria Marc Márquez, fins tot el Márquez el prenia de boig, però Márquez ja és líder del Mundial. Tanquem doncs aquest Que t'hi jugues en què hem tingut aquest convidat tan i tan especial, Eric García, protagonista, tots els continguts que ens ha donat de ser entrevista, el test que li ha fet la Núria Vilamar, la carta del Vinícius amb la que ha tingut tanta complicitat l'Eric, la podreu recuperar a les nostres xarxes socials. Si voleu més esports, ja ho sabeu, a 9:15, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Per part nostra, el Que t'hi jugues torna demà a les 12 del migdia. Gràcies al Willy Arnal, gràcies a l'Arena Diego i a tota la redacció d'Esports d'aquesta casa. Fins demà, adeu-siau.

0: Pepe Sacristán, ha sigut un luxe i un plaer venir fins al Teatre Romea per connectar les cançons del teu llapis de memòria.
1: Y para mí también, muchísimas gracias. No, como podrás imaginar, se quedan unas cuantas canciones por ahí, entre ellas la séptima sinfonía de Beethoven o alguna cantata de Juan Sebastián Bach.
0: Y el currucucucú, la paloma.
1: Ay, la paloma, que, ah, bueno, si ya no...
0: No caben totes.
1: Ya no caben totes, bueno, pues ya está.
0: Vine un altre dia.
1: Otro día venimos a ese.
0: Venga, palabra, I deixem també agrair a l'equipàs que m'acompanya en aquest viatge, que no ha sigut fàcil, com són l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Jordi Urós i el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us quedeu amb aquesta meravella, Alfonsina i el mar, i jo em quedo amb el Pepe Sacristán.
1: Gràcies a ti, un abrazo.
0: Que tinga molt bona tarda. Ja. Gràcies per ser un dia més.

0: Avui, al balcó, tot el que has de saber per aconseguir les entrades d'Oasis. I després, l'ONU adverteix que la IA posa en risc els drets humans. Fem tertúlia amb Llucia Ramis, Ariadna Martínez i Joan Bordeus.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Escolteu aquests booktubers, que són recomanadors de llibres a les xarxes.
1: Esta novela es la que le dio el pistoletazo de salida al gótico, sí, pero también tiene mucho de romanticismo oscuro.
2: Es una saga que está ambientada en una prisión que es solo para hombres. Son todos romances queer, es romance súper oscuro, o sea, tenéis que leer las advertencias.
3: A mí, si la agreden a ella sexualmente y ella se enamora pues de una persona que la ha agredido, no me leo ese libro, es que no me llama nada la atención ese tipo de historias. Entonces tenéis que saber pues que dentro del dark romance pues sí que me gusta, por ejemplo, el stalker romance.
0: Estan parlant de dark romance, en la que en molts casos els personatges femenins pateixen, poden patir agressions sexuals i fins i tot assassinats. Es tracta d'un subgènere literari que està preocupant els llibreters. Són novel·les que fins ara eren de nínxol, però que ara, per les xarxes, són ja mainstream i arriben, per tant, als més joves i als adolescents. Gemma González, enginyera i creadora de contingut sobre llibres a Instagram i TikTok, amb més de 70.000 seguidors. Com estàs, Gemma?
4: Hola, molt bé.
0: Tu em parles als teus vídeos de dark romance. Sí. Què és el dark romance? Què hi passa?
4: A veure, és com un subgènere de la novel·la romàntica que al final toca temes que són una mica més complicats, més oscuros, no? més complicats, diria jo, que poden, pues, crec que la paraula és en anglès, que es poden triguear a la persona que ho llegeix, no? Que poden afectar de certa forma.
0: Què hi passa? Explica'm algun dels arguments.
4: És que hi pot haver-hi de tot. El tema és que, per exemple, el que tu acabes de dir d'assassinats i tal, jo en lo que leo no. O sigui, però crec que és que és un tema tan complicat, perquè crec que abans se li deia dark romance a tot i ara ha arribat un moment en què també s'ha separat una mica el que és el pitch black, que són tots aquests, que tots aquest tipus de llibre que tenen, pues, tot això que dius, no? Que és com més agressió i més, com més complicada la relació entre els personatges, que a mi, per exemple, tampoc és que m'encanti, o sigui, no m'agrada. I l'altre és el dark romance, que toca pues, temes tipus màfia, tipus pues, això, personatges una mica més grisos, que fan coses una mica més qüestionables, no?
0: Hi ha violència, per exemple, desequilibris de poder, no? Personatges ambigus, no?
4: Però és que desequilibris de poder també hi havia 50 sombres.
0: Sí.
4: I això no ho...
0: 50 sombres seria dark romance?
4: Jo crec que avui en dia potser és... sí, però clar, és que no ho sé. Per això et dic que és molt complicat, perquè això s'està veient molt ara, però 50 sombres té quants anys? 15? Més o menys, no?
0: Sí,
4: és del 2010.
0: Sí. Clar, en tot cas, diries que romantitzen o erotitzen les agressions, els abusos sexuals o relacions tòxiques?
4: Jo crec que si està ben tractat per l'autora no hauria de romantitzar. Així de fàcil. O sigui, si a tu et transmet incomoditat, és que l'autora ho està fent bé. Perquè això no és una cosa que s'hagi de romantitzar.
0: A quina edat deixaries llegir...?
4: 18. Però és que això... jo tinc una opinió...
0: Clar,
4: que
0: aquí
4: potser...
0: està el tema, tothom pot llegir qui li doni la gana.
4: No.
0: Aquí estem centrant en si els adolescents estan per aquest tipus de lectures o no.
4: El segon clip que heu posat en l'adelanto aquest és meu i diu expressament s'han de llegir les advertències. Jo és una cosa que porto recomanant dark romance des de 2021. Crec que a Espanya vaig ser de les primeres. I sempre he dit el mateix, s'ha de llegir les advertències. Jo t'aviso en el llibre. Ara mateix els marquen com a més 18, també, hi ha etiquetes que ho posen, i a més la primera pàgina o la segona pàgina, o sigui, és que és al principi et diuen, o sigui, hi ha una llista de coses que conté aquest llibre. I això ho fan les autores.
0: Era com antigament les pel·lícules amb els dos rombos, no?
4: Sí. Pues aquí et diuen, pues mira, aquí té tal, tal, tal, tal, tal i tal. I a partir d'allà, tu ets responsable. Et vull dir, jo t'aviso...
0: Però tu tens molt feedback. T'escriuen joves que han llegit de romans que no arriben als 18?
4: És que jo tinc molta sort i el meu públic és 25-35, és la majoria. O sigui, que tinc molt poca, per no dir-te quasi ningú, de menys de 18. O sigui, tinc molta sort. A mi pues, m'ha sortit bastant bé. I a més que sempre m'agraeixen el fet de que sempre aviso de que s'han de llegir les advertències, perquè al final cadascú és responsable de si mateix. A mi no, o sigui, si jo et dic has de llegir les advertències, no te les llegeixes, el llibre t'afecta i em vens i em senyales a mi, no, lo siento. A mi que no em vinguin a buscar.
0: Claríssim, ho té la Gemma. Al balcó hem preguntat als llibreters. Alguns ens han dit directament que no el volen vendre. Altres lamenten que aquest subgènere es vengui com a novel·la juvenil. Per exemple, mira, aquí hi ha dues de les opinions.
5: Que són persones de 13, 14, 15 anys, però que ja et dic que fins i tot baixen fins als 12. Precisament el que els agrada és triar i que no els diguis masses coses, la qual cosa en una llibreria petita com la meva i de proximitat se'n van en grans superfícies on ningú els dirà res. Per una banda anem fent prevenció de moltes coses amb xerrades i després la literatura que consumeixen és terrible en aquest sentit.
6: Creiem que són un tipus de llibres que fomenten certes relacions personals i emocionals realment tòxiques o gens exemplars i que poden portar a les persones que els llegeixen a portar-se una idea equivocada del que suposen les relacions humanes.
0: Són la fe de la llibreria L'Expulsada, de les Franqueses del Vallès, i l'Aitor de la Senda, aquí de Barcelona. Belén Garrido, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, com estem?
0: La Belén és llibretera, ara t'esmentaven, d'una gran superfície, deixem-ho així.
7: Sí.
0: Quins tipus de lectores us arriben preguntant pel Dark Romance?
7: La qüestió és que directament, o sigui, com han dit abans les meves companyes, no? Hi ha una línia molt, molt ambigua en el tema dels romans i és que em pregunten de totes edats. Sí que és cert que cada vegada el que és la part, les noies més joves ens ho demanen cada vegada més i ens trobem que, com ja han dit, el Dark Romance és un subgènere del romanticisme. Uh-huh. Però n'hi ha llibres que no haurien d'estar al Dark Romance que sí que estan, i llibres que no estan al Dark Romance sí, haurien de ser i no hi són.
0: Clar.
7: Què passa? Que moltes vegades ens donem compte que per les editorials no ho especifiquen com a tal. Has d'entrar dintre del llibre per poder fer-ho, saps?
0: Perquè a vosaltres us pot passar que s'us colin llibres del Dark Romance com per majors de 18 anys que s'us colin a juvenil?
7: Sí, sí, sí, totalment. I, de fet, nosaltres, jo com a llibretera, intento fer sempre aquesta reflexió, ja sigui directament al client o amb els altres companys, de dir, aquest llibre potser no hauria d'estar aquí. Nosaltres, des de la botiga, intentem fer la reflexió cap als nostres superiors per el simple fet de dir, ei, encara si això estigui categoritzat com a tal, no hauria de ser aquí, hauria d'estar al Dark Romance, un subgènere que està creixent com l'espuma.
0: Creixent com l'espuma. Però i les editorials us adverteixen? Arriben amb la capsa allò fràgil, per entendre'ns?
7: No.
0: No. I hauria de ser així?
7: Crec que sí, però també vull dir que moltes vegades sí que és cert que et posen rotllo com una petita llegenda, però en el sentit de nivell, per exemple, nivell d'espais, amb pebrotets petitons, no? Que et diu rotllo, pues, el nivell de l'espai és això, el nivell de tal és l'altre, però no és un missatge clar i contundent com dir, compte, aquest llibre no és per aquestes edats.
0: Ja, yeah. T'has trobat amb pares que han tornat a la llibreria i diu, escolta, què li has venut a la meva filla?
7: Sí, m'he trobat amb pares.
4: I perquè ells no controlen més. És que a mi em sembla, sincerament, que se'ns tiri la culpa a la gent que ho recomanem quan els pares no estan controlant els seus fills. Lo siento mucho, es que no es mi hija.
0: Això està dient la Gemma, la creadora de continguts. Què dius, Belén?
7: Jo en aquest cas, jo crec que realment és una mica culpa de les dues persones en el sentit de potser la creadora de contingut hauria de dir el missatge, que jo sé que en aquest cas tu sí que ho fas, hauries de dir, compte, aquest llibre no és per aquestes edats, i el pare tindria que certificar que s'està llegint.
0: Clar.
7: I ja potser ens ho podem portar més enllà en el sentit de potser hauria de regularitzar-se a nivell de llei, no? O d'alguna manera. Mm. Perquè, clar, el contingut que es rebeix, o sigui, critiquen els videojocs, però això és un altre tema, però també va més o menys per al mateix camí, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, ara que estem tots amb regular la IA, regular el porno, regular tot, no? Això sembla com molt subtil i...
4: Bueno, quants nens de 6-7 anys us heu trobat que se saben totes les cançons de reggaeton de l'actualitat? O sigui, no us sembla més perillós? Mm. No sé.
7: No, a mi em sembla igual de perillós.
4: Bueno, però per això et dic que...
7: Sí,
4: però vull dir que al final sembla que és igual que vagin al cotxe escoltant reggaeton a toda pastilla amb els seus pares i després això no ho controlen, bueno, és que em sembla a mi...
0: Mira, ja que parleu de perill, fins a quin punt aquestes lectures són nocives o no? Pot contestar la Marta Garriga, que és sexòloga i psicòloga. Marta, com estàs?
8: Hola, molt bé, molt in amb el tema que porteu avui.
0: Què penses? És a dir, una persona, posem, perquè estem parlant de dones, perquè són les que ho compren, una noia de 15 anys amb una novel·la de romans, diríem, amb contingut fort, li pot ser nociu?
8: Sí, especialment si és de manera freqüent, és a dir, potser si un dia et mires una pel·lícula de por o mires o llegeixes una novel·la com a tal, potser aquella no marca la diferència, però al final si ho fas de manera molt freqüent i constant, doncs al final el teu cervell s'acaba habituant amb aquests estímuls. I jo trobo que l'adolescència és una època molt delicada perquè encara no s'ha desenvolupat el lòbul prefrontal, que és la part del cervell que ens permet raonar, diferenciar què és ficció, què és realitat, que nosaltres pensem en un adolescent i pensem Sí, ho diferencien perfectament, saben que el Superman no existeix, però pensa en quan tu tenies 14 anys i pensa en com veus ara certes coses que als 14 anys et sembla superbona idea. Doncs potser no. Llavors, si aquest adolescent es veu en un futur amb una relació de maltracte, potser no cal que la violin o que la matin, però ja jo crec que li costarà més poder identificar quines són les senyals d'alarma, perquè durant tota la seva adolescència que se fan uns aprenentatges molt importants per les conductes i els patrons de conducta que tindrem d'adults, bueno, que també, vull dir, o a la mateixa adolescència, que és quan comencen, en principi, que cada cop s'adelanta abans, no? El tema de les primeres relacions sexuals, les primeres parelles, doncs tot això també va afectant, va calant i després pues, ens podem veure en certes situacions preocupants. Llavors, des del meu punt de vista, jo ho trobo perillós i crec que sí que s'hauria de regular, igual que el que comentaves, no? El tema de la IA, el tema del porno, és que al final, per mi, bueno, potser això és una mica controversial, no és porno com a tal, però podria ser com una mica una extensió del porno. O sigui, jo m'he criat amb Disney i amb comèdies romàntiques dels anys 2000 i jo sí que he crescut amb el mite de la mitja taronja, jo sí que he crescut amb certes coses que després a la meva vida personal...
0: La princesa, el príncep blau...
8: Que t'han de rescatar, que si el cuides molt i l'estimes molt canviarà i se transformarà en una persona super meravellosa i després jo m'he pegat hòsties, jo i molta gent, vull dir, les meves pacients, a més jo a consulta porto pacients que han viscut violència sexual i, a veure, no és culpa com a tal del dark romance, però és un ingredient, com molts altres, tu deies, per exemple, el tema de la música, no? Uh-huh. I altres coses que pues, van calant i van com creant les víctimes perfectes, diria jo.
0: Jo crec que ens està escoltant, no sé què estarà pensant, una de les escriptores més exitoses del gènere a Catalunya. Havíem de trucar a la nostra catalana, que no sé si es definirà com dark romance o no, ella és l'Ariadna Tuxell, és autora de llibres com Contigo siempre lo que con nadie nunca o El cielo y el infierno. Coneix molt bé el terreny a més del que parlem perquè d'ofici és mossa d'esquadra. Com estàs, Ariadna?
9: Hola, bones, què tal?
0: He pensat que t'estaries mossegant la llengua dient jo vull entrar perquè jo escric sobre això. No sé si et sents representada amb el que hem explicat sobre el dark romance i sobretot centrats en el que dèiem, si són aptes, que cada un llegeixi el que vulgui, però si són aptes o no per menors de 18 anys o d'adolescents, que com deia ara la Marta, no tenen el cervell encara capacitat per diferenciar realitat de ficció.
9: Sí, he de dir que estic d'acord amb el que han comentat les meves companyes i estic d'acord amb tot el que han comentat perquè sí, o sigui, jo a part de ser escriptora soc policia, soc mare i llavors és això que veig els perills que estan comentant, jo també els veig i és això que no tot és vàlido. Jo considero que no tot és lícit, tot es pot, no. Hi han d'haver-hi uns límits i unes normes i sobretot quan estem parlant d'un públic molt jove. Jo, en el meu cas, el que més tinc són lectores i són lectores ja majors d'edat i són dones. Llavors aquest perill que estàvem parlant de si llegeixen els meus llibres nens, perquè pràcticament amb aquesta edat són nens de 12, 13, 14 anys, jo no me trobo. Clar. Jo quan vaig a events literaris, quan faig una publicació, quan faig doncs això, signatures i tal, el meu públic són dones que ja estan fetes, que han tingut les seves experiències, que se senten molt identificades amb els personatges dels meus llibres perquè ja tenen el seu currículum, no? La seva trajectòria i s'identifiquen molt. Clar. Perquè jo també he estat casada amb un narcisista, he estat víctima d'uns maltractaments i gràcies a segons quins llibres potser m'han ajudat a identificar, de dir, és que jo he estat aquesta dona i puc identificar el que és un maltractament, no només físic, que és molt evident, sinó psicològic. I aquests llibres, jo considero que són una molt bona plataforma, un altaveu molt bo per sensibilitzar i conscienciar a moltes persones de, ei, que això que passa amb aquest llibre és el que no ha de passar a la teva vida.
0: Clar, estava pensant en l'èxit aquest de Com eres flores ara, de la Lucía Sobral, que va d'això, d'una relació ultratòxica. Marta, com a psicòloga, sexòloga, clar, diu l'Ariadna, en el fons, també per persones més grans sí que és una ajuda. Aquí hi ha la diferència, no?
8: Clar, jo aquí trobo que és l'autor o l'autora qui té la responsabilitat, perquè tu pots explicar una història i pots romantitzar aquestes dinàmiques, com passa a 50 sombres de Grey, o pots ficar el focus en com se pot ajudar, per exemple, en aquest cas a la víctima, a sortir d'aquesta relació, com identificar... Llavors, la mateixa història, que pot tindre molts matisos i molts punts de vista, sí que trobo que és responsabilitat de l'autora el tirar cap a un cantó, cap a un altre. També crec que hi ha grisos al mig, però... o sigui, depèn de la història també. El que pot passar és, si la història és molt eròtica, si el nostre cervell associa... I ja us dic, això es pot donar un cop en una situació molt forta o poquets o cops més fluixets, però molt prolongats en el temps. Si el meu cos associa violència a erotisme, al final el meu cervell pot crear un fetitxe. Els fetitxes se creen així. Llavors, dintre dels fetitxes, que això és un altre món en el que tampoc entraré, però se poden desenvolupar de diferents maneres. O sigui, jo puc tindre el fetitxe de que m'agrada que m'ofeguin del coll, per exemple, però sempre amb una paraula de seguretat, amb uns nivells, tot pactat, tot bé, o no.
0: Clar, Txell, tu et poses... Txell, no, perdona, Ariadna, tu, Txell, que em sortia Txell. Et poses línies vermelles?
9: No et preocupis. Sí, sí, sí, jo sí. Jo els meus llibres, a més, els que he publicat en Planeta... que la meva editora és la mateixa de Megan Maxwell, i m'ho va dir, pots fer el que vulguis durant el llibre, però han d'acabar amb I fueron felices y comieron perdices, que sigui rodonet i que les lectores, que sobretot són dones, quedin contentes. I de dir, sí que has maltractat una mica el personatge, però després I fueron felices y comieron perdices, perquè l'has de deixar, pues això és, no deixa de ser novel·la romàntica.
0: No les mates, llavors, no mates
9: sí
0: a les
9: no que
0: protagonistes.
9: Comentar, que no, no, no, i és això, sí, hi ha línies vermelles i no s'han de creuar. I si alguna es creu així una miqueta amb el peuet, és de EPS, és com les banderes rojas de senyores del mundo, identificar, per favor, les banderes rojas, saps? O sigui, jo utilitzo els meus llibres amb la meva experiència policial, que porto 24 anys, estic en actiu, ara mateix estic amb l'uniforme, utilitzo els meus llibres per donar això molta, o sigui, que sigui un altaveu de dir, senyores, això no s'ha de permetre. El que fa el personatge d'aquest llibre és un maltractador de manual. Això és el que hem d'intentar evitar. O sigui, jo estic molt tranquil·la de la feina que faig i estic molt orgullosa perquè hi ha moltes dones avui en dia amb Instagram, no?, que és tan fàcil comunicar-te amb la persona que vulguis, i hi ha moltes dones que han parlat amb mi de gràcies al teu llibre, per exemple, un que tinc que parla d'això de violència de gènere, és de, em vaig adonar que jo estava sent una dona maltractada. A mi el meu marit no em va posar mai la mà a sobre, però jo era una dona maltractada i el meu marit era un maltractador de manual i jo no ho veia. I vaig llegir el teu llibre i vaig dir, ostres, que jo sóc la protagonista d'aquest llibre, que estic convivint amb un maltractador. I a més, amb aquest llibre, també tot el que li passa a la protagonista i veus totes les opcions que tens, com pots sortir d'aquesta situació, etc, etc. I es veu tot el procés policial, judicial, i al final aquest tio acaba a la presó. Però... saps? O sigui, i es veu tot el procés... I a mi m'han dit, m'has ajudat amb el teu llibre a identificar coses que potser jo no hagués vist.
0: Digues, Marta.
9: Clar. Així que estic molt contenta i molt orgullosa de la feina que estic fent.
8: Jo tinc un dubte.
9: Perquè a més
8: és...
9: vaig estar 2 anys i pico a violència de gènere, policialment, i tot el que vaig viure amb aquella unitat ho trasllado als meus llibres.
8: Clar, però o sigui, em deies que l'editora et deia el final ha de ser fueron felices y comieron perdices, però no, aquest final és irreal amb un maltractador. I trobo que, vull dir, pot ser feliç i menjar perdius amb una altra persona sana...
9: Ella acaba a la presó.
8: Vale, llavors sí, perquè si no, si acabem bé amb el maltractador, com per exemple passa a La Bella i la Bèstia, que a mi és una història que sempre m'ha encantat, però de gran ho he vist amb uns altres ulls, al final estàs donant esperances a les dones maltractades de... no, no, que sí, que al final canvia, al final se transforma en... No, vull dir, el cicle de violència és el que és i la fase de l'alumna de mel és una... És una...
0: Al final de l'Ariana és l'home que acaba a la presó, no?
8: Vale, llavors sí, llavors sí.
4: O amb una altra, no?
9: Perquè cas, jo... ell és el maltractador, acaba a la presó i ella és super mega feliç perquè es troba amb aquest senyor de sobre i comença a ser feliç arrel d'aquesta ruptura.
0: Vale, llavors Gemma, és una manera de dir
4: que jo he llegit que llibres que acaben separats perquè ell és hipertòxic i al final és ella està sola i feliç. I molt això bé. Em sembla superbé. I la gent em deia, però no acaben junts. És que el tema és que en teoria la romàntica... En teoria, la romàntica, o sea, lo que dice la definición es que sí que han de... O sea, la parella, que potser no és aquest, el maltractador potser no és una altra que coneix, claro. Saps? Però hi ha d'haver-hi una història romàntica. Però és que jo els deia, és que per mi el final feliç és que ella està bé i ja està. Saps?
8: Clar, que sí, pot sortir aquesta relació
4: exacte,
8: de maltracte
4: que s'ha acabat. És que era horrible,
8: i que no necessita un home per ser feliç i tindre una vida
4: exacte.
8: Plena.
0: Clar, interessantíssim el tema. Hem deixat allà la Belén. Belén, no sé si volies dir alguna cosa a la llibretera de La gran superfície.
7: Doncs mira, la veritat és que sí que és cert que pues mira, volia agrair a l'autora perquè no, jo, per exemple, és un punt de vista que jo no l'havia englobat i, de fet, pues, li volia donar les gràcies per la feina que fa i agrair, no? Jo, per exemple, jo llegeixo d'art romans, però jo ho llegeixo també des d'un punt de vista crític, no? En el sentit de dir, a veure, això és ficció, saps? No és... No. No és algo literal. I bueno, pues, també volia aprofitar i donar-li les gràcies.
0: Doncs ha estat superinteressant, de veritat, totes. Estaríem molta més estona, m'hagués encantat seguir, però portem ja molta estona. Belén Garrido, llibretera de gran superfície, que avui has après a través de l'Ariana Tuixell, l'autora de llibres com Contigo, sempre lo que... Con nadie nunca, policia, Mossa d'Esquadra. Moltes gràcies, Belén, moltes gràcies, Ariana Tuixell, de veritat, per ser avui al balcó.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I Gemma...
9: Gràcies, he de dir que la realitat sempre supera la ficció.
0: Totalment,
9: sempre.
0: Totalment. Això ho sap bé.
8: Sí, total.
0: La Gemma González, enginyera i creadora de continguts sobre llibres d'Instagram, TikTok, ja et seguirem. Més de 70.000 seguidors. Gràcies, Gemma,
4: merci.
0: Molta sort.
4: A vosaltres.
0: I Marta Garriga, sexòloga, psicòloga, gràcies, perquè ha quedat molt clar cada cosa al seu temps. I en alguns casos va bé, en altres espereu-se.
8: Exacte.
0: Ja ho llegireu i molta responsabilitat.
8: Molt
0: una abraçada a totes.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Ana Puigvoltes.
1: Què recollim del dia?
2: Mira, aquesta hora ja està en marxa la conferència del president Salvador Illa, una conferència per explicar què vol fer el seu govern en els dos anys que queden de legislatura, una conferència que ha començat fa molt poca estona al Museu Marítim de Barcelona. Aquest és el son directe.
3: De la Catalunya central, dels Pirineus i de les Terres de l'Ebre. I celebro també veure gent, tanta gent jove i no tan jove, però tots amb la mateixa empenta.
2: Doncs aquest és el so de la conferència que el president ha titulat El futur és aquí, i en el que, segons han anat explicant al llarg del dia fons de govern, és que la intenció de Salvador Illa no és parlar del més immediat, del que vol fer a curt termini, sinó de les coses que s'han de fer de cara a la pròxima dècada aquí a Catalunya. Després, com sempre, abans de 8:45, el resum del dia, en Xavi Abelló ens explicarà de què ha donat de si aquesta conferència. I per cert, el gegant català de la perfumeria i cosmètica Puig ha comprat la farmacèutica catalana Esteve al 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. Així que, a partir d'ara, Puig controla el 100% d'aquesta empresa Isdin de productes dermatològics que durant 50 anys havia compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre de l'any que ve i arriba 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder. Avui que la Fiscalia ha obert un protocol d'investigació per feminicidi després de l'assassinat d'una jove estudiant espanyola que era d'intercanvi a Mèxic, a l'estat de Morelos. I a Ceuta, el govern espanyol ja ha començat el tràmit d'expulsió per 1.800 migrants, tot i que encara no n'ha resolt cap, perquè explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que els processos són complexos i els tràmits legals són els que són.
4: Estamos alcanzando una, lo que se puede llamar, una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido en esos términos importantes.
2: Avui que justament s'ha publicat al CIS l'enquesta d'investigacions sociològiques que diu que després d'un mes de l'arribada massiva a Ceuta, què passaria si hi haguessin eleccions avui? Doncs que el PSOE perd avantatge respecte al PP, tot i que segueix al capdavant, i Vox continuaria de tercera força. I es pregunta sobre Ceuta, un 82% dels enquestats està a favor de reforçar les fronteres, però en canvi aquest CIS no sabem per què, però aquest cop no pregunta per la gestió del govern de Pedro Sánchez.
1: Anna Palet, agradaria al balcó.
5: Què tal? Com estàs? Bona tarda.
1: Jo crec que avui faràs Eric García, Eric García, Eric García.
5: Que m'has mirat el guió?
1: No, però home, Keti Jugas ha estat el gran protagonista i, no, i remenant
2: tot el dia
1: el tema de la pilota d'or, no?
5: Ens encanta, ja saps que els periodistes ho seguim ben de prop, però a més Eric s'hi ha tirat de cap a la piscina, perquè no només ha dit que la pilota d'or l'ha de guanyar Lamine Yamal, sinó que el podi ha de ser completament culer amb Rafinha i amb Pedri, dos precisament que no estan nominats entre els 30 per la pilota d'or, però en fi, recuperarem el millor d'aquesta conversa llarga, reposada, de gairebé mitja hora que s'ha tingut aquest matí el que t'hi jugues amb Eric García, que dona gust també poder conèixer millor els futbolistes del Barça. Obrirem, com cada dilluns, la cabina dels narradors amb el Lluís Flaquer i amb l'Albert Bermúdez, dos dels que han fet l'entrevista a l'Eric, i per tant doncs, a veure amb quines sensacions n'han sortit. I farem prèvia perquè tenim partits entre setmana, també enguany, i hi haurà prèvia tant de l'Espanyol, que visita el Rayo Vallecano, com del Madrid, que s'enfronta a l'Elx. Per tant, el futbol no para.
1: Anuncio un no. Pilota per la mina o no?
5: Sí, sí, sí, per mi sí.
1: Anna Palet, fins a 8:45.
5: Fins a 8:45, ens escoltem, adeu.
1: Adeu. Carbó, com estàs?
6: Què tal, bona tarda.
1: Avui ha fet més calor de la que ens imaginàvem, però ja ho vas advertir.
6: M'ha agradat això, està ben... sí, clar, és que ja no sé si surt de l'inimaginable quan és tan freqüent, però sí, no? La percepció és, sembla molt encertada mirant els valors que hem tingut. Ja estem a mitjans de setembre, normalment la temperatura baixa, i ara ens movem amb la gent que opina, bé, però com a mínim està millor que fa 3 setmanes.
1: Sí, clar, però... ja entre el que diu això i el que diu, però... però això s'havia acabat i avui és tan fort com els altres dies. Jo he dit que no, que és millor, una mica millor.
2: Sí, home, no té res a veure.
1: Sí, perquè passes millor nit.
2: Sí.
6: La nit és determinant. Mira, els que vivim a l'interior ens hem mirat amb molt de patiment el que heu viscut a la ciutat de Barcelona, però gran part de la costa.
1: Ui, ponent,
6: perquè, clar,
1: pobres.
6: Pensa que hi ha molts llocs de l'interior que no existeix això de les nits tropicals o són pràcticament una o dues en tot l'estiu. I això és el que esteu notant ara, no? Que a l'interior, a molts llocs de l'interior, la calor del preestiu és més amable, sapiguem que a la nit doncs, hi haurà unes hores de descans. Això és el que teniu també ara al litoral, però les màximes estan tant hi siguin implacables. Destaquem que hem passat dels 35 graus a diferents localitats de l'interior de Girona, de l'interior de l'Ebre, més de 35 graus a mitjans de novembre. Clar, com ja van batre tots els rècords possibles la primera setmana, si no hagués existit la primera setmana, avui hauria estat un nou dia de rècords. I no s'ha acabat, perquè
1: no s'ha acabat.
6: Demà, més del mateix, baixarà una mica alguns llocs, pujarà uns altres, baixarà lleugerament a les comarques de Girona, pujarà a Ponent, però de nou a la major part de Catalunya, màximes de 30-35 graus, superant els 35 a Ponent, sobretot cap a l'interior de l'Ebre, en un dia assolellat, també amb marinada durant la tarda, i a l'espera de que arribi un nou canvi,
1: quan?
6: Entre dijous i entre dimecres i dijous comportarà tempestes. Ja veurem de nou perquè es posarà a prova el sistema d'alertes pels avisos meteorològics, perquè de ben segur
1: tan
6: que n'hi haurà.
1: Tan fortes seran, sí?
6: Sí, sí. És difícil que quan hi ha aquesta combinació de molta calor i després canvi de temps, les tempestes no siguin de caràcter violent. A veure si aquest cop, doncs mira, s'apropa més, no?, el que anunciem com a llocs de màxim risc, però haurem d'estar atents la nit de dimecres a dijous, i la part positiva d'aquest canvi de temps és que portarà un nou descens de temperatura a finals de setmana, però més endavant tornaria a pujar.
1: Gràcies, Carbó. Ho actualitzem demà. Que vagi bé. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dilluns 14 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Tu què creus, Anna?
1: Home,
2: què ha de sonar?
1: Ells, els brothers.
2: Que sonin els Oasis.

0: Que comencin les celebracions, Anna.
1: Vinga, vinga.
0: Ells mateixos han fet un post a Instagram per anunciar el que els fans estaven esperant, tothom fent F5 a les 5 d'aquesta tarda, que havien de fer un gran anunci. I les millors notícies s'han confirmat. Posta Instagram, a X, a les xarxes, amb un vídeo èpic en què veiem els concerts.
1: És que no l'he vist. Explica'm el bé aquest vídeo.
0: És un vídeo en què es veu imatges dels concerts de la darrera gira que van fer per estadis, que segurament formen part també del documental que es va estrenar la setmana passada, i acompanyen amb un text en què diu: després d'un període de reflexió, la força de la cultura pop més perjudicial de la història recent del Regne Unit s'ha declarat a punt per l'acció i tornarà una vegada més per aixecar els ànims de la gent. Serà un espectacle digne de veure. Què volen dir amb
1: no
0: tot això?
1: No tenen àvia, eh?
0: No tenen àvia, però bueno, se'ls hi permet a ells. Vol dir que tenim nova gira dels Oasis i el millor, aquesta gira també passarà per Barcelona. Són aquest cop dates per Europa i de tot Espanya només hi ha dos concerts a Barcelona. Doble concert a l'Estadi Olímpic 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Dins d'aquesta gira europea, que si vols et dic també les dates per qui necessiti que si li sigui igual.
1: Però és 10
0: a dir,
1: i 11
0: si no
1: ja podem demanar-les, no?
0: Sigui,
1: ja podem.
0: Ja es pot demanar, però espera, t'explico com. A Glasgow tenim 21, 23, 25, 28 i 29 de maig. Uh-huh. Després arribem a Manchester, la ciutat,
1: la ciutat
0: dels germans Gallagher, que és la que tindrà més concerts, 11 en total, pràcticament tot el mes de juny, del 4 fins al 26, concerts a Manchester. Després en tenim un a Múnich el 3 de juliol. Després venen els dos de Barcelona, 10 i 11 de juliol, Amsterdam, 16 i 17 de juliol, París, 23 i 24 de juliol, Roma, 29 i 30, i després venen dues dates molt especials que ara t'explicaré per què. Són dos concerts a Irlanda, en concret a l'Slane Castle, el 4 i 5 de setembre, i a Knebworth, Anglaterra, de l'11 al 19 de setembre, 4 concerts. Què s'ha de fer per aconseguir-les?
1: Vinga.
0: Si voleu, a Barcelona, 10 i 11, i que comencin els Jocs de la Fam. Primer de tot, per participar-hi en aquests Jocs de la Fam, heu de tenir un compte ja fet a Ticketmaster.
1: Tu tens ja de tants concerts.
0: El tenim, el tenim. Després, abans de dijous, d'aquest dijous a les 5 de la tarda, us heu de registrar a la web que s'ha habilitat per part de la banda. Aneu als seus comptes oficials o a la seva web, us registreu i ho trobareu facilíssim. I llavors, dijous, abans de les 5 de la tarda, us heu registrat, rebreu un codi amb tota la informació necessària per comprar les entrades. Perquè aquí és molt important, perquè ja l'anterior gira van fer molt per evitar revendes, col·lapses de webs, tot el que
1: sigui. És a dir, que aquí hi ha una bona intenció al darrere.
0: Hi ha una bona intenció
1: que
0: cada vegada s'està intentant més, i els Oasis van criticar molt la feina, la manera d'operar de Ticketmaster, per intentar que no hi hagi revenda i col·lapse, i cues virtuals i tot això, que poden arribar a passar. Pues, segurament. Però la idea és que això no sigui així. És a dir, us enviaran aquest codi i teniu tota la informació necessària per comprar les entrades, perquè cada ciutat serà hores i dies diferents. I les de Barcelona, quan sigui els dies de comprar les entrades de Barcelona, seran entre el 24 de setembre i diumenge 27. Però vaja, el que heu de fer ara és, abans d'aquest dijous a les 5 de la tarda, us registreu a la web d'Oasis i tindreu tota la informació i el codi.
1: Val.
0: Preus. Poden anar entre els 85 i els 255 euros.
1: 255, vale? Què fas? Vas a sopar amb ells? Te'n vas de viatge?
0: Això sí, clar, serà el màxim,
1: entrevistar.
0: Serà davant de tot que els tindràs a davant, Anna. Mm-hmm. Home, per el retorn d'Oasis, va, crec que hi ha entrades que estan molt més inflades que les d'Oasis, deixa'm-ho dir-ho.
1: 155.
0: I recordem que aquest anunci, doncs, arriba la setmana després de l'estrena d'aquest documental biogràfic dels Oasis. Saps que explica el seu retrobament gairebé 20 anys després de la gira que va ser el 2025. Tornaven en una gira que van fer en un primer moment per Regne Unit, Irlanda i Amèrica. Doncs ara el retorn és a l'Europa continental, però jo he volgut buscar l'última vegada que van ser aquí als Oasis. 2009, al FIP, al juliol. Aquest va ser l'últim concert a Espanya, però l'última vegada que van actuar a Catalunya hem d'anar uns mesos abans, al febrer del 2009. Això era el Palau Olímpic de Badalona. Oh. 15.000 persones, tot venut, i això és un dels vídeos que es van penjar llavors, que encara estan a YouTube, que devia ser amb un iPhone 3, es veu
1: ja
0: fatal.
1: Està.
0: Però la gràcia m'ha fet molta gràcia perquè es veuen molt pocs mòbils i la gent està molt encesa, molt eufòrica, escolta.

0: Doncs això era el 2009. A mig any després, els Oasis van anunciar que plegaven. Imagina't els afortunats que van ser en aquell concert. El
1: clar,
0: que...
1: Ha passat molt temps,
0: clar,
1: eh?
0: Ha passat molt temps. I te'n recordes que t'he parlat de dues últimes dates?
1: Sí, d'Slane Castle,
0: Irlanda, i Gnibort, Anglaterra. Són molt importants, són per la banda, i a més són les últimes amb les que s'acaba aquesta gira per Europa. A l'Slane Castle, començo per aquesta, perquè és un espai natural al costat d'un castell a Irlanda, de tant en quant es converteix en un mega recinte de concerts amb capacitat per unes 80.000 persones. Però no és cada any, de tant en quant es fa. L'última vegada va ser el 2023 amb Harry Styles, i des llavors no s'havia fet més. Doncs ara Oasis confirma que tornaran aquest 2027 perquè ells, en aquest espai, per exemple, hi han estat caps de cartells U2, Queen, David Bowie, el Rolling... El Bruce, Guns N' Roses, Rem, Metallica...
1: És com posicionar-se a dalt de tot, ja.
0: Però, de fet, els Oasis van tocar per primera vegada en aquest espai el 95 com a taloners de Rem. I després, el 2009, van tornar com a caps de cartell mesos abans de separar-se. 14 years after their Slane
2: debut, 90s rock band Oasis.
0: Que això ho explicava la BBC, i ara, doncs, 32 anys després de la primera intervenció, del primer concert, doncs tornaran en aquest Slane Castle a Irlanda.
1: Però l'altra
0: encara,
1: ubicació?
0: Encara és més simbòlica l'ubicació en què tanquen aquesta gira, que és Newport, Anglaterra. Newport és una finca enorme al nord de Londres en què Oasis es podria dir que va arribar com al seu màxim. Van fer dos concerts l'any 96, 10 i 11 d'agost, en què hi van anar 125.000 persones cada nit, per tant, 250 fans en total els van veure llavors. I va passar a ser història de la banda perquè hi va haver una demanda de 2,5 milions de persones intentant comprar entrades pels Oasis, que és el 5% de la població de llavors del Regne Unit. Era l'època que acabaven de treure el Watch the Story, que van passar rapidíssim d'actuar en petites sales a ser un fenomen, i diguéssim que aquell escenari va deixar clar, doncs, que Oasis serien una banda històrica que passaria de generació en generació. I ara ells repliquen aquell escenari i tornen en quatre dates que són les últimes de la gira, que no sabem si seran les últimes.
1: Clar, però entenc que siguin simbòliques perquè representen molt la seva trajectòria.
0: Exacte, perquè clar, tu veus les dates de la gira, totes són per Europa i només n'hi ha dues a Irlanda,
1: una
0: a Irlanda i a Regne Unit, que són
1: aquestes. Apostem que no es barallaran en totes aquests, en totes les dates? Que són
0: ja van fer la gira el 2025 i no va passar.
1: Ja està.
0: No va passar.
1: Jo sempre faig la mateixa pregunta a la Llucia, a l'Ariadna...
0: Espera, jo tinc un amic que és molt, molt, molt fan dels Oasis, que la seva màxima por es va comprar entrades per Londres que li van costar una fortuna.
1: Era que es barallessin.
0: Que es barallessin i que cancel·lessin la gira.
1: Llucia Ramis, Ariadna Martínez, Joan Bordeus, hi anireu?
3: No, m'encantaria, però no.
1: Per la pasta?
3: No me mouré tant per anar a un concert, jo.
1: Bordeus...
4: Estic igual, no, o sigui, sí, però no. O sigui, si em convidessin, hi aniria.
1: Hi haurà, hi haurà algun dia que us preguntaré per un concert i direu, home, i tant, Ariadna.
5: No,
1: tampoc,
5: no.
1: Home. No, no sou gens fans, eh?
0: Jo entenc que fa que has de ser molt fan per tot el que suposa ara tenir comprar
1: però
0: una entrada
1: no
0: per un concert.
1: Jo no soc molt, molt, molt fan, però aquest...
3: Sí. Hi vols anar, no?
1: Voldria, però ja em puc posar a estalviar. És a dir, el galliner d'allà, el que sigui,
0: encara que, que tinguis sort d'estalviar que poder aconseguir entrades, la cosa serà aconseguir.
1: Clar, a mi em fa mandra el de posar codi, això ens fa molta mandra.
3: No m'ho agrada.
4: És un cas de, és una, per mi seria com fer turisme de nostàlgia, perquè és que són tan britànics d'una cosa que jo no sóc, que no puc ser una nostàlgia completament artificial. Em sentiria molt estrany trobant a faltar Cool Britannia als 90. No, jo no sóc un lat. Saps? Jo aquesta cosa no. Llavors, és una nostàlgia rara. Vull dir, no
1: clar,
4: podria...
1: No pots forçar-ho.
4: Sentiria molta gent molt autèntica al voltant meu i em sentiria bastant turista en aquest cas.
1: Perquè
4: per
1: mi
4: són l'anglosaxona, la cosa màxima destilada. I no és una identitat per la que tampoc tingui tantes simpaties.
3: Jo recordo molt de carinyo aquelles baralles entre Blur i Oasis.
1: Clar, no, això era molt bo.
3: Això era divertit.
1: Era els Stones i els Beatles de l'època, no?
3: Sí, sí.
1: Dos minuts, va, que tornem. Escoltarem en Ramoneda i empalmarem amb la tertúlia.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, el balcó.
0: I el dilluns? El dilluns va bé? Aquest dilluns estàs fent bé?
1: Sí, bueno, començar la setmana sempre dona alguna empenta.
0: Mira que tenim tech, perquè cada hora que passa, ara tenim notícies sobre la intel·ligència artificial, que tu i jo n'hem parlat moltíssim. Els líders de les tecnològiques ara estan parlant de frenar-ne el desenvolupament. La ONU acaba de dir que perillen tots els drets humans, de fet ara en parlarem també a la tertúlia, i Trump ha dit que tot això és una conspiració malaltissa. Josep, a qui hem de creure?
1: Bé, en principi, de tots aquests és difícil creure cap de les coses que s'han dit, no? Però jo crec que és expressió d'una societat en la que estem, en què és molt complicada funcionar d'una manera que podríem dir responsable i democràtica i que s'imposa el relativisme, que és el creure que tot és possible, que no hi ha cap veritat absoluta, que no hi ha ni tampoc veritats convertides i que fins i tot compartir les veritats i establir una societat al voltant d'uns comuns compartits és una bestiesa, perquè bueno, és el que fa que alguns d'aquests, com el Trump exposat, per exemple, diguin que la democràcia és un problema perquè els hi treu llibertat, no? Per tant, la seva idea de veritat i de fer, la seva idea és fer el que els hi doni la gana i creure en el que ells els hi doni la gana.
0: És a dir,
1: és el contrari d'una societat raonable i democràtica.
0: Clar, tu moldeges el teu gust, la realitat, i et crees el teu propi relat.
1: Exactament. És la forma màxima de relativisme, en contra del que a vegades es diu. Ningú és més relativista que aquell que munta el tinglat a la seva mida, sense voler saber ni tenir consideració per al que proposen els altres, no?
0: Quins perills té el relativisme, doncs?
1: Bueno, doncs senzillament el relativisme condueix evidentment en correlació amb el poder i la força que té cadascú per vies absolutament contràries a la llibertat i al reconeixement, que en el fons la base de la llibertat és el reconeixement d'uns als altres, que ens assumim els uns als altres com responsables i com interlocutors susceptibles de compartir i posar les coses sobre la taula. No, aquests que ens volen imposar una determinada manera, en el fons són els més relativistes de tots, perquè només accepten una manera de mirar el món que és la seva, que forçosament és relativa, com totes les altres.
0: Ara estava pensant allò que li fas una pregunta a alguna amiga compromesa i et diu allò de tot és relatiu. Clar, a mi sempre em fa pensar una mica amb l'expressió aquesta del Puyol que deia t'estàs escapolint de les comeses i dius tot és relatiu i aleshores no acabes dient res.
1: Sí, però esclar, tot és relatiu no vol dir que hi hagi una norma definitiva que és l'única que val, que és el que aquests que diuen tot és relatiu a vegades es volen conduir en això, però com que tot és relatiu, deixa'm que jo et digui el que has de fer, diguem-ne, no? Per tant, una cosa és assumir que doncs, la veritat és complexa i que el reconeixement i la veritat i el saber què és, el que és i què és el que no és, no és fàcil. I una altra és negar que hi hagi unes veritats que són el que són les coses i que aquestes veritats són susceptibles de ser conegudes. El que no es pot fer és imposar-les d'una manera sense límits ni contradicció a la societat sencera, no? Per tant, hi ha dues formes de relativisme simètriques: el que creu que qualsevol cosa és certa, sí, i el que creu que només n'hi ha una de certa, perquè és una manera de creure que qualsevol cosa és certa.
0: Val. De quina hem de tenir més por?
1: Bueno, això depèn del poder que tingui cadascú. I generalment els que tenen poder, molt poder, per instint, perquè el poder es caracteritza per voler sempre més, sí, doncs per instint tendeixen a intentar imposar una veritat absoluta.
0: Digue'm ja per acabar amb tot això de la IA, que ara en seguirem parlant. Què és el que més t'atemoreix, tu, de tot el que hem sentit aquest cap de setmana, que hem tingut un desgavell de declaracions de tota mena?
1: Estem en un moment molt inquietant, no només per la IA, sinó per altres coses d'aquest tipus, perquè s'està introduint la idea de que hi haurà un moment que les màquines ens desbordaran. I això és extraordinàriament preocupant. Clar, jo tinc tendència a dir, bueno, però les marques, les màquines les enxufa o les enxufa algú.
0: Sí, d'això en parlarem ara segur.
1: Per tant,
0: sí.
1: Això, alguna responsabilitat hi ha, no? Però sí que és cert que amb les màquines arriba un moment d'una capacitat de construcció que pot desbordar els límits de pensament, els límits epistemològics, diguem-ne, de la condició humana, i és un tema, greu, capital, i que s'haurà d'enfrontar des de valors ètics i amb responsabilitat, no?
0: Gràcies per posar-li tu ètica i saviesa a aquesta pregunta que fem els dilluns. Gràcies, Ramoneda.
1: Fins la setmana vinent.

0: 10 minuts i seran les 8. Aquí estem amb la Llucia Ramis, l'Ariadna Martínez, el Joan Bordeus. Ho deia ara en Ramoneda. Tema capital. En vam parlar dilluns passat. Jo he dit aquest matí, no hauríem de parlar de la IA una altra vegada, perquè és impossible.
1: Ens vam anticipar 100%.
0: 100%. Però, i pensar que fa uns mesos, per això quan parlàvem de la IA, dèiem, ai, mira, el telediari ha fet allò de la Pepa Bueno, que ens pot suplantar. Això era...
1: Però bé, a
0: tan
1: més,
0: innocent comparat amb el que...
1: Vam anar al moll de l'os del debat d'aquesta setmana,
0: totalment.
1: No? De si la IA ens condueix realment cap a l'extinció o si és un relat que interessa a alguns, no? Vam estar discutint això.
2: Sí, tal
3: I
2: qual.
3: Vam coincidir que no ho sabem, no?
2: No, és que jo crec que, parlant ara del relativisme, no? Chesterton deia que qui no creu en Déu és capaç de creure en qualsevol cosa. I una mica ara han perdut el consens sobre què és la veritat, no?
0: Sí.
2: Sobre la veracitat. Ara ja ningú pot estar mai segur de saber la veritat, perquè primer que hi ha aquest relativisme, no? Que diu, bueno, la meva veritat no és la teva veritat, etc. Però és que, a més, ja no sabem a qui creure, perquè quan parlen totes aquestes persones sobre la intel·ligència artificial, n'hi ha uns que diuen una cosa, uns altres que diuen totalment la contrària, uns que diuen que són per raons de publicitat, marketing. I els altres et diuen que no, que és perquè no sé quantos. És a dir, cadascú té la seva pròpia explicació, la seva pròpia justificació. Llavors pensava que és molt complicat per dos motius, no? Un, perquè quan parlem de la intel·ligència artificial, en realitat estem parlant d'algoritmes, però perdem de vista que estem parlant d'algoritmes. I els mateixos creadors de la IA, moltes vegades, et diuen que ells mateixos no són conscients del que han creat, no? Llavors això ens fa pensar en Isaac Asimov quan li donava les ordres, no?, al robot perquè no fes mal a la humanitat.
0: Sí,
2: ens fa pensar en Blade Runner, amb els replicants.
0: Blade Runner, he pensat jo aquest cap de setmana.
2: Ens fa pensar en Terminator, no?, que les màquines al final se rebel·len contra la humanitat perquè si no els apagaran a tots, no? Això també m'ho han dit, és que tindran por de que les apaguem i per culpa d'això vendran i ens voldran atacar, no? Ens fa pensar a 2001, una odissea en l'espai, no? Perquè, clar, al final és aquesta superintel·ligència que és més eterna que la pròpia humanitat, o ens fa pensar en Roland Emmerich i totes les seves pel·lícules apocalíptiques, no? I al final tenim tants referents i són tots tan...
0: apocalíptics.
2: I tots venen de la ficció, i per tant, o de la ciència-ficció, però en tot cas de la ficció, i per tant ens obliga a repensar el que sabem del que no sabem, no? I com que a sobre utilitzàvem aquest llenguatge per fer-ho entenedor, que és un llenguatge metafòric, és a dir, que és el mateix que emprem, per exemple, amb les malalties o emprem amb els virus,
0: sí,
2: no?, que ataquen, que s'organitzen, que tu d'un virus entens perfectament que no té una voluntat. Sí. Però l'intel·ligència artificial sempre ens costa molt més.
0: L'humanitzem, ho vam dir la setmana passada.
2: Perquè, clar, ens copien en tot, no?, la manera d'expressar-se.
0: Jo vull saber, l'Ariadna, que la setmana passada era, bueno, això es desendolla i punt... Jo dic, ja no sé si estaria... Ja no sé què deu haver pensat aquesta setmana.
1: Segueixo pensant el mateix. És més, crec que m'he enrocat en la meva pròpia posició. Mira, jo per relativisme entenc més un concepte físic, no? De relativisme també. El que deia Einstein és que depèn del sistema de referència en què tu t'ho miris. O sigui, que realment la pregunta és si existeix una veritat o no és discutible, però el que sí que està clar és que veurem una cosa o l'altra i estarem d'acord si tots dos reconeixem des de quin sistema de referència ho mirem. Jo, per mi, no hi ha debat aquesta setmana encara. Segueix sense haver-hi debat. Tots són els mateixos. OpenAI, Anthropic, Elon Musk... No em sorprèn gens que estiguin d'acord. I em sorprèn que quan es diu a les notícies es digui, oh, tots de cop s'han donat, són la competència

0: I em sorprèn que quan es diu a les notícies es digui, oh, tots de cop s'han donat, són la competència i s'han donat la raó. Sí. No, remen a favor d'un objectiu comú. Mira, l'únic d'aquests líders d'IA...
1: Que t'ha fet aixecar les orelles?
0: No, que diu, pareu iada, mira, ciència-ficció, sí, que està molt bé, però que no ens beneficia la indústria, ha estat el director executiu d'NVIDIA. Sí. NVIDIA és qui fa la
1: els
0: part
1: chips,
0: física
1: no?
0: de tot això, sí, no? la part palpable. Tots els altres s'han fumat alguna cosa, ho sento molt, però o sigui, estan tots fent màrqueting. Després hi havia un article que vam comentar aquí al backstage.
1: És que jo us he de dir que el xat intern que tenim nosaltres ha bullit aquesta setmana. I ens hem anat enviant coses, no?
0: Sí, sí, sí. I jo crec que ja...
1: Vol dir que estem sempre treballant per la tertúlia dels dilluns oients, ho heu de saber.
0: Exacte. I llegint de New York Times tota
1: l'estona. Tota l'estona.
0: Perquè aquest article també era de New York Times, que era d'un professor d'informàtica d'una universitat americana, no?
1: Sí.
0: Que parlava justament d'això, d'aquest sistema de creences en els quals han crescut tots aquests deixebles de Silicon Valley, no? I donava mostres concretes,
1: sí,
0: de gent que havia estat com una mena, no recordo els detalls, però com un moviment futurista que ja havia predit que...
1: Els racionalistes, no? Els hi deia, em sembla?
0: Crec que sí.
2: Ah, sí, sí, els racionalistes.
0: Exacte, que no tenia res a veure amb René Descartes. O sigui,
1: no.
0: A més, això, embolicant la troca. Sí. Jo ja estic farta també de que parlin d'alineació, d'experts en alineació d'aquestes empreses. Jo crec que més que alineació estem alienats tots plegats. Yeah. Però, bueno, seguint amb aquest ús del vocabulari, es veu que hi havia aquest moviment futurista que cap als anys 90, un il·luminat de parlar, també va veure, no, perquè clar, el tema de la IA és prometedor des de fa molts i molts anys, l'únic que ara tenim els recursos, les dades suficients, les computadores que ho fan possible, però que ja va veure que la IA en algun moment, el jo robot aquest, no, ens sobrepassaria i ell es va veure com el salvador.
1: Sí, va dir, crec que puc salvar el món,
0: crec
1: deia aquest article.
0: Sí. I molts d'aquests líders de IA d'ara, tot i que s'hagin anat corporativitzant, diguéssim, han begut d'aquest sistema de creences. Llavors, per què ens els estem escoltant com a simples experts? Tots els experts tenen un pare i una mare i un, no, un caldo de cultiu. Ahir escoltava també el Pere Martorell, que ha estat director del BCC durant molts anys, i ell deia, em va agradar perquè, mira, faré el resum del que he après aquesta setmana. Aquests atacs pels quals ens podem extingir,
1: sí,
0: el que té més, el que hem aterrat d'una manera més concreta són els ciberatacs, no? Arrel de el que va passar, sí, el juliol, i el bioterrorisme. Vale, sí, prou concret.
1: Bastant. I llavors, concret i aterrador,
0: sí,
1: deixem-ho dir.
0: Molt aterrador. Jo no dic que no haguem d'aixecar les alarmes, dic que hem de vigilar en com ho comuniquem i que si tota l'estona aquesta alerta està empaquetada de por, és impossible discutir. De fet, també en aquest xat ha corregut un tema d'Instagram on feia riure i he dit, per favor, que, com he agraït...
1: Era un creador d'olles, representava,
0: sí,
1: que era una olla, no? I que deia, bueno, explica-ho tu, Ariadna, que no sé si te l'has vist.
0: Mira, sí, és un tal Vinny Thomas,
1: sí,
0: d'Instagram, que fa un story molt divertit, molt irònic, dient, bueno, és que treballo per l'empresa de fer bullir persones i de cop i volta me n'he adonat que estem fent bullir persones i deixo l'empresa perquè bullim persones. I algú altre hauria de venir a aturar en aquesta empresa i a fer una mica de forats a la olla aquesta gran on hi cabem tots. Bueno, i aquesta part d'humor a mi m'ha alliberat molt, perquè si tota l'estona estem en l'alerta i en la por, és que és impossible que tinguem cap discurs. I recupera el que deia de que he pres això, no? Val, els dos atacs concrets, ciberatacs i bioterrorisme. Però després diuen que el que és tan particular d'aquesta revolució és que es millora molt ràpidament, no? O sigui, el ritme d'evolució d'aquesta tecnologia. I les altres dues és que era que és codi, que és difícil de regular, o sigui, és un software, no és com un gadget, no? com un aparato, i que ara està en mans privades, a diferència de, per exemple, l'energia nuclear, que estava en mans dels governs. Però això ja va passar amb el boom d'internet, no?
1: Yeah.
0: Eren mans privades i era codi, sí, i l'estem utilitzant i va evolucionar bastant ràpidament, també.
1: Que tranquil·litzadora sona l'Ariadna. No sé, Bordeus.
3: Què és la pregunta? Perquè s'ha solucionat molt una mica,
1: no. Al final, no, perquè diu, aquí, no hi ha debat.
3: Què penses?
1: Diu, no hi ha debat.

0: deia l'Ariadna.
1: Jo sóc de les que opinen.
2: Sí, sí, a veure, com que tots hem fet un punt sobre relativisme, jo diria que en periodisme tenim aquesta cosa de no s'ha de pensar en la veritat, s'ha de pensar en l'honestedat, que és veritat que sobre els fets tots ens podem posar d'acord, però a la que tens una posició mínimament articulada sobre una cosa, és millor saber els interessos, el compromís, des d'on es diu la cosa, que la cosa. I en aquest cas sí que per mi és manifest que des d'on diuen la cosa les persones que ens estan dient això. És curiós que els gurus siguin al mateix temps els mil milionaris que posseeixen l'empresa i que moltes vegades s'ha demostrat que coses que deien eren mentides. S'han demostrat moltíssims casos d'aquests dels cotxes autònoms, s'ha demostrat moltes vegades que quan entraven a les ciutats els conduïa una pobra persona des d'un lloc de la Índia. Sí. Que allà tenen bromes sobre la intel·ligència artificial dient són les sigles de nosaltres conduint quan ells no poden. Sí. Vull dir que tenen incentius per mentir, amb la qual cosa davant d'un cas, això és com jugar a pòquer, vull dir, és probable que vagin de farol, si tenen molts incentius per anar de farol, perquè és que si es demostra que no tenen res a les cartes, ho perden tot. O sigui, tenen tants diners involucrats en això que jo sóc molt i molt escèptic. A mi, sobre això, em preocupa més el passat que el futur sobre la intel·ligència artificial.
0: Mira, ara, el passat que el futur?
2: Sí, ara hi ha un llibre que tothom n'està parlant, perquè això era que molt ben trobat, de la Naomi Klein, la nostra estimada Naomi Klein, que es diu Feixisme per la fi del temps. O sigui que ho petarà perquè tothom està parlant de la fi del temps i tot plegat. I clar, què sabem del passat? Del passat, que pot ser el feixisme, pot ser el 2008. Sabem que en altres situacions en què una gent amb tant de capital industrial ha fet pujar tant, ha generat unes bombolles de diners, de productes, que no s'ha agermanat amb el poder d'una manera que tot l'Estat i aquests capitans d'indústria ho controlaven tot, com que això no ho volia la gent, perquè una altra cosa de la intel·ligència artificial que m'interessa molt és ningú ha demanat mai la intel·ligència artificial.
1: No.
2: Ningú va dir... hi havia moltes demandes. El que volíem de la tecnologia eren cases, era electrificació, eren quan Elon Musk feia cotxes, era simpàtic quan feia cotxes elèctrics. La intel·ligència artificial és molt més fàcil explicar-la com una cosa que aquests capitans d'indústria han creat perquè no tenien manera d'aconseguir més rendiment de les seves inversions perquè tenen un límit tecnològic i han creat una bombolla, que no pas com una tecnologia especialment útil. I si ara arriba, el que dic del passat és que què sabem quan aquestes bombolles peten? Que quan aquestes bombolles peten, el que passa és que, per història, vull dir, per això parlava del feixisme, de la fi dels temps, quan aquestes bombolles econòmiques peten, i recordem que aquestes empreses, el que diuen els set magnífics, ara mateix són un 30% de la borsa americana, que podria, si es descobreix que els seus models no són rendibles, de cop i volta un 30% de la borsa americana desapareixeria, que això deixa en ridícul la crisi del 2008 de les hipoteques. Si es descobreix que això no és res, què passarà? Què ha passat en el passat? Austericidi?
0: Espera, segueix. Ara fem la llista. Val. Deixa'm parar, que hem de parar dos minuts. I a més que tenim el periodista Jordi Pérez Colomer esperant, que és especialista en tecnologia, que serà molt interessant, que això està molt bé, el que pugui passar. Res, dos minuts, ara tornem.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Lleida, Cadena SER.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
6: Tallers Àngel Roig. Distribuïdor oficial Liebherr, Takeuchi, Tabe i Dodge Motors. Trobareu maquinària per àrics, construcció, indústria i agricultura. Com a novetat, iniciem el lloguer d'excavadores Takeuchi. Vine i pregunta per les nostres tarifes. Ens trobareu a Soses, carretera nacional 2, quilòmetre 448, o a tallersangelroig.com. Tallers Àngel Roig. Fem del servei la nostra marca.
7: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
8: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. Oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grup Assisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Vuit i quatre, estem engrescadíssims. No sé, hem seguit discutint i a més és que tenim enganxat des de fa bastanta estona el periodista del País especialitzat en tecnologia, en Jordi Pérez Colomer, que es deu haver estat fregant les mans i mossegant una mica el telèfon, que ja volia intervenir segur. Jordi, com estàs?
2: Molt bé, què tal, com esteu?
1: De tot el que deia, ara estava parlant de quan peti la bombolla, deia en Bordeus. Com ho veus tot plegat? Sí. No sé per on et vols enganxar, és que jo sempre dic la paraula oceànica.
2: Em vull enganxar perquè em sento molt identificat. Vinga. Estic molt identificat amb que, diguem, que fa una setmana em vau parlar i ara em torno a parlar, perquè a mi em passa exactament això cada dues hores. O sigui que estic tot el dia cobrint això i no para de sortir. Otra vez otro dice algo.
1: Però l'Ariadna diu que no hi ha debat.
2: Bueno, pues, sort, dius, aquí estaríem si no hi hagués debat, saps? No, o sigui, són moltes coses que poden ser veritat alhora. Aquest és el gran problema, no? O sigui, poden ser cínics, sí, poden exagerar, sí, poden estar perdent diners, sí, poden tenir por. Clar, el percentatge és molt petit, per tant és molt fàcil dir por si tens un 1% de por, però el problema de la por és que tens por que matin a 100.000 persones o que puguin morir 100.000 persones, hi ha un problema econòmic de mils de milions de dòlars. Aleshores, quan tu imagina que aquest programa de ràdio que fem aquí a la tertúlia us digui, si no hi ha un 0,02% que en els propers 10 anys aquest programa esclati i caigui l'edifici on esteu. No sé si el fotríem tan tranquils o diríem, escolteu, el de l'edifici, sapigueu això que jo què sé.
1: Sí.
2: Aleshores és com dir, segurament no, o potser els problemes que hi ha potser són petits, però és clar, com heu dit, venim d'un estiu on han passat coses que la gent que estudia això s'ha sorprès sincerament, on han ocorregut coses, on aquests agents s'han comunicat d'una manera extraordinària, han compartit milers de milions de missatges que sense una altra illa no pots identificar, s'han sacrificat pel grup, han hackejat altres plataformes. És evident que totes aquestes coses les veus des de fora i dius, bueno, aquests deuen saber què fan, però arriba un moment que també estem en un moment ara mateix que hem de confiar en altres éssers humans que estan fent una cosa que sembla que no tenen tot el control a les seves mans. I la història ens indica que la gent que no té tot el control a les seves mans pot ser que pugui generar problemes. A partir d'aquí, jo entenc tot el debat perquè realment no en sabem més. I dubto que hi ha tanta gent dedicada a la indústria, algú digui, no, jo ho sé tot i ens estan enganyant. Pot ser que ens estiguin enganyant, sincerament, em semblaria d'un cinisme brutal, perquè hi ha molt, o sigui, no només veiem les figures, hi ha molta gent treballant allà, estem parlant de milers de persones, i diuen totes les opcions. Aleshores és com dir, bueno, ens està tothom enganyant, pot ser, algú té una miqueta de por, potser també, més veient el que ha passat aquest estiu.
1: Què li voleu dir?
3: Hem de tenir por, no? No, jo no dic que no hem de tenir por, però aquest mateix titular de que la IA ens hagi de matar amb un 10% de probabilitat, o sigui, a tota la humanitat, a més, en matarà alguns, potser hi haurà conseqüències socials i econòmiques catastròfiques que els perjudicaran a ells mateixos, també, no? Per això també estan... Digues.
2: No, perdona. El problema que hi ha aquí és que hem creat per primera vegada a la història una cosa que és més llesta que nosaltres. Aleshores arriba un moment que dius, tot això, o sigui, quan tu li preguntes a algú com feu ara, no? L'escenari pitjor que pugui extingir tothom, dius, és que no pot ser, ni una bomba atòmica extingiria tothom. Va matar una gent al Japó, hagués matat una gent als Estats Units, hagués hagut una guerra, tal. Però això pot xuclar tot l'oxigen del món. Evidentment és una cosa com de ciència-ficció, i de fet el problema també hi ha que hem vist tanta ciència-ficció que a vegades ens pensem
1: això deia
2: que és
1: termini.
2: Clar, vull dir que aleshores... Però clar, hi ha l'opció de que... L'opció encara que sigui molt, molt remota, clar, val la pena parlar-ne també perquè, hòstia, com a societat, com a mínim, hem de ser conscients de totes aquestes coses. Evidentment, tot aquest tema de hype i de ens fan por per guanyar... Sí, és que pot ser perfectament. Però només que hi hagi algú que tingui aquesta espurna, i a més, bé, havent vist ja l'estiu aquests fets, i l'altra por que tenen també és que estan a punt d'arribar als models que, amb una tècnica que es diu automillora recursiva, que vol dir que ja els models milloren automàticament sense participació, sense intervenció humana, que vol dir que creen els seus fills més gestos que ells sense intervenció humana, per tant, una rapidesa molt més encara. Aquestes coses combinades, doncs, fa que la gent digui, és que ben bé és com un gos, no? No mossega. Però, ostres, l'has vist a totes les situacions en tots els moments de la seva vida?
4: Però hi ha una cosa, sí. Jordi, perdona, tu estàs dient, hem creat un ésser, perquè sembla que sigui un ésser, més llest que nosaltres. I això jo no ho acabo de veure, sincerament. És a dir, pots haver creat una arma, pots haver creat una eina que té molta més capacitat que la humana per lligar informacions, per lligar, per fer connexions, per arribar molt més ràpid a tot arreu, això sí. Però que això la faci més llesta, és a dir, per exemple, què en diríem del sentit comú que és humà? No? És a dir, no té sentit comú aquesta eina. I per tant això va en contra de lo que seria la intel·ligència. No sé, o sigui, quan parlen moltes vegades les persones que en sabeu, perquè al final, però també els tècnics i tots, quan parlen d'aquesta intel·ligència, moltes vegades fa l'efecte que és un desig de voler crear un Déu que sigui superior a l'ésser humà, moltes vegades, no? I no sé fins a quin punt això és una metàfora, o si no, realment, és que hi ha, que es creu realment que s'ha construït un ésser que té més poder que intel·lectual, estic parlant, que nosaltres els humans.
2: Com abans, poden ser veritat totes les coses alhora. O sigui, el fet del sentit comú que els hi manca és precisament un dels grans problemes. O sigui, una de les coses més espectaculars de veure la civilització entre 10.000 cometes que deien que havien creat aquests agents que van hackejar Hacking Face ara entre juliol i agost d'OpenAI, eren comunistes, o sigui, col·laboraven per un bé comú sense tenir en compte el seu ego. Aleshores dius, poden estar creant alguna cosa que cap civilització humana, cap societat humana, ha estat capaç de crear, perquè són diferents, tot i que fan moltes coses que nosaltres som incapaços de fer, com per exemple interpretar i entendre milers de milions de missatges en un llenguatge recreat que nosaltres no entenem. Per tant, i aquí hi ha una part de que serien més gestos. Sí que semànticament després podem dir no són més intel·ligents que nosaltres perquè moltes coses òbvies com nosaltres, que tenim un cos i tenim un sentit comú, no fan. I és aquest en part també el problema, perquè quan arriba algú del Iemen que diu vull que em creïs una arma convencional per disparar missils o crear un virus nou i tal, això, l'únic límit que hi ha és el límit humà que li han dit si et pregunten aquestes coses no contestis perquè és gent perillosa. Però a la màquina, evidentment, de moment i fins ara, no entén res de tot això i continuaria endavant. Aleshores, pues, totes aquestes coses també estan passant alhora i són un debat super sa i super nutritiu per tots, però per això estem aquí parlant d'això.
1: Debat sa i nutritiu, digues, Ariadna.
3: Jo crec que està clar que hem de posar capes i capes de protecció conforme això, aquesta tecnologia va sent cada vegada més sofisticada. Però vull pivotar una mica la discussió a què, val, d'acord, acceptem que potser hi ha un 10% de possibilitats que ens mati a tots, l'IA.
1: Que això però és difícil de calcular, perdó.
3: Però és una realitat ja, és que estem abusant dels recursos que són limitats. Aquest estiu no només hem vist ciberatacs, hem vist l'estiu més calorós de la història, almenys aquí a Espanya, i això és un resultat directe de moltes indústries, entre les quals aquesta emergent a la qual li estem donant carta blanca. Avui som 14, no, la setmana passada estava oberta a al·legacions la llei de centres de dades aquí a Espanya. Discutim això, discutim els requisits de sostenibilitat que els hi volem posar, els de sobirania digital que els hi volem imposar, abans no posin aquestes granges de dades en el nostre territori.
1: Aquesta seria una regulació ja fantàstica, no? Si hi ha talles, exacte.
3: El que m'agradaria és que decidíssim de discutir sobre la intel·ligència humana i l'artificial i ho aterrem una mica. Hi ha col·lectius com Tunube Sekami Rio, gran nom de col·lectiu, sí, que analitza l'impacte ecosocial d'aquests centres de dades. No és Sequia, és Saqueo, un altre col·lectiu, Fridays for Future i d'altres que ja coneixem més, no? Però podríem estar discutint això, la gigafactoria de bateries elèctriques que una filial de Volkswagen instal·larà segon a València en breu, no? L'ús de recursos ja ens està afectant. No és un 10% de probabilitat, és un 100.000%.
1: I protegir-nos pel que deia en Joan Bordeus de la bombolla. Econòmicament, no?
5: És a mi una cosa que em preocupa molt, el tema de la bombolla, sí, certament, perquè ja n'hem viscut altres i perquè, o sigui, clar que hi ha l'explicació de la por genuïna, però per mi és molt raonable pensar que hem vist en el passat com actuen els capitalistes. Hi ha experiència passada de com la gent crea un producte que infla a través del màrqueting i després aquella frase mítica, diem, que quan després la cosa peta, socialitzem les pèrdues i privatitzen els guanys. Això és el que a mi em fa... em genera un escepticisme basat en el passat i en l'experiència. La possibilitat d'una superintel·ligència futura per mi també està molt lligada al... O sigui, es parla molt de... Per mi, com en parlem, també genera, és el que estem dient tots, el que deia la Llucia, genera un tipus d'orientar la demanda pública cap a un lloc o cap a un altre. Es posa molt d'exemple, perquè m'interessa molt la diferència entre la Xina i els Estats Units, que a la Xina es diu que allà parlen de l'agència artificial en termes industrials, de fabricar robots, d'ajudar a automatitzar tasques que la gent no vol fer, i en canvi de l'únic que ens parla a Silicon Valley és de la intel·ligència artificial que es convertirà en Déu i exterminarà la humanitat o que ens reemplaçarà les feines creatives. Clar, per mi hi ha alguna cosa irreductible en què el que té interès en això en parli d'aquesta manera, que xucla la conversa cap als seus interessos, que l'instint en demana, i sort que n'hi ha altres fent-ho, dir parar i per què no en parlem com a la Xina, perquè no estem parlant de la intel·ligència artificial que farà que un robot em porti a les bosses de la compra, i en canvi tenim tot el dia els mitjans el robot que ens assassinarà i que sap escriure novel·les i que fa les feines que jo vull fer. Per què no parlem més de com la intel·ligència artificial ajudaria a les feines que no vull fer, que també pot servir per això? Doncs com en parlem altera la versió política que podem fer.
1: Clar, Jordi, tu com a periodista, que et toca escriure sobre això, mira, la vessant que et deia també l'Ariadna, no?, dels recursos que es necessiten per mantenir viva la intel·ligència artificial, la bombolla, no sé si... Què afegiries? D'altres vessants de com afrontar el tema.
2: És que aquí el problema, des del nostre punt de vista, clar, nosaltres, quan fas una cobertura de tecnologia, que evidentment aquests dos temes que dieu, el de la bombolla és potser més economia, però no deixa de ser també nostra, i hi ha una bombolla, que són aquestes coses també que nosaltres no podem evitar veure perquè ens es posen al davant, no? Estem parlant d'una tecnologia que fan servir més de 1.000 milions de persones al món, que és la tecnologia que ha crescut més ràpid en totes les dècades últimes que tenim tecnologies vinculades a internet i tal. Aleshores, clar, són coses d'aquestes de dir, està molt bé pensar en aquests termes, però si ara algú ens digués el teu ús de ChatGPT, de Claude, el que sigui, l'has de reduir a un 10% del que fas, hi hauria molta gent queixant-se, probablement, també. Aleshores, s'ha de combinar aquestes dues coses amb el fet de, doncs, evident, si els centres de dades tenen uns problemes, requereixen una legislació, als Estats Units és un tema polític que els demòcrates estan intentant aprofitar, tot aquest tema de que no volem centres... I els centres de dades que veiem a Espanya probablement són un 10% dels que veuen allà, que hi ha centres de dades de 3 quilòmetres de llarg, que són, bueno, que són allò uns monstres gegants. Aleshores, sí que és... I tot això que dieu de que ens està traient coses que volem fer en comptes de fer les que no volem fer, probablement no per no que no hi hagi un interès econòmic, hi ha un interès econòmic enorme en aconseguir un robot de la llar. Això, com us ho podeu imaginar, sí que algú que plegui la roba i la planxi, podeu imaginar que hi ha un interès econòmic al darrere brutal, però encara els robots no saben moure els dits com els movem nosaltres, per exemple, i no tenen moltes d'aquestes qualitats, ni els xinesos ni els americans. Sí. Aleshores, tot això fa un còctel que és complicadíssim de gestionar i per això esclata per moments. I, de fet, a mi, tot aquest tema, jo quan vaig veure el primer dia que deia un tio que dimitia perquè ens anava a morir un 10%, vaig pensar, hòstia, otro pesado con lo mismo, perquè des del 2022 que hi ha cartes i tal, i ha esclatat ara més perquè ja pues, hem vist les orelletes al llop.
1: Perquè s'ha enrarit l'ambient, no? Jo crec que l'estat anímic ha canviat.
2: Bueno, exacte, perquè hi ha uns informes independents d'aquestes empreses que diuen, escolta, hem vist els logs, que vol dir com els diaris de bord de milers de sistemes d'IA autònoms, d'agents, que feien coses que no havien vist mai i ens ho podem prendre com vulguem. I la gent és molt escèptica, la gent que veu això, també com dient, bueno, però fan això, però és normal que parlin, perquè sempre la humanitat escriure ha estat bàsic i tal. O sigui, hi ha moltes maneres de prendre-s'ho i segurament, com deia abans, s'ha inutilitzat en el sentit de que... potser tot l'escepticisme del món és necessari i hem d'estar tranquils i tal, però la gent que està creant això pot tenir aquest raconet de por al cervell de dir, i si em carrego el món, o si creu... Jo no em carrego el món, creu un virus que es multiplica per si mateix i tal, i els virus que hem vist, o quan hi ha hagut alguna cosa com NotPetya i tal, que va crear pues, 10.000 milions de dòlars en un grapat d'empreses a Europa i als Estats Units, pues, això multiplicat per 100, ostres, pues ja seria un drama que aquest paio hauria de desaparèixer del planeta. Aleshores, clar, és com dir, bueno, pues sí, probablement no, està controlat, està capat i tal, però... És nou. Sigui més intel·ligent o no, és algú nou i ens fa una mica de por col·lectiva segons el que ens... O sigui, depèn també. Podem ser més escèptics, ja ho he dit, però és una cosa, com a mínim, a prendre'ns una mica seriosament perquè després pot passar i totes aquestes coses que estem comentant formen part sana i lògica del debat.
1: Que res, Jordi Pérez Colomer, com a periodista especialitzat en tecnologia, se t'ha girat feina, que es diu. Tindràs feina
2: sí. La prova sou vosaltres.
1: Exacte, que tenim moltes preguntes i gràcies
2: vaig a fer el sopar que no me'l fa
1: per ajudar-nos, vinga, a fer el sopar. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada. Abans d'acabar, canviem tecnologia, les manifestacions aeroport. Tenim pocs minuts, però...
6: Hi ha hagut 200 entitats que han convocat avui manifestació contra l'ampliació de l'aeroport, que és un projecte que s'havia aparcat en l'anterior legislatura i ara l'ha recuperat el govern de Salvador Illa, tira endavant, i la manifestació és el pròxim 20 de setembre a les 6 de la tarda entre Passeig de Gràcia i Aragó.
1: I n'hi haurà a Eivissa i n'hi haurà a Mallorca. Vinga, un minut cada un aquí. Lucía.
4: És que no.
1: Aquí tornarem,
4: No, i tant. A veure, una ampliació de l'aeroport avui dia és com un projecte dels anys 80 al segle XXI, i a més hi ha una cosa que no se sol dir, que és que al final aquestes ampliacions se fan per una mena d'especulació d'eslots. Sabeu que com més gran és l'aeroport, més eslots pot tenir, i per tant hi ha més inversió en aquells aeroports que tenen més avions i ja està. Llavors al final el que fas és estar invertint a futur, una mica com amb els centres d'intel·ligència artificial. Ningú ha demanat aquestes ampliacions d'aeroport, que a més de poc sostenibles faran que hi hagi encara més turisme, encara més arribades, més moviment, amb tota la contaminació que això comporta, i evidentment és que és com d'una altra època, però posat aquí perquè és una manera de fer diners ràpid.
1: Tindrà ressò, Ariadna, creus?
3: Espero, perquè ja és això, és que tot juga a la contra, o sigui, cal encara apostar per incrementar el turisme, i a més, o sigui, és com una maquinària que ja està en marxa, perquè el juliol recordo que l'ENA ja va concedir contractes perquè fessin el full de ruta, i està planificat que això comenci entre el 2032 i 2034. Ja s'han gastat més de 2 milions d'euros en aquests contractes només pel full de ruta, però és que hi ha una partida pressupostària de més de 3.000 milions. Jo aquí voldria recordar que els recursos, cap dels recursos, és infinit. I, per tant, totes aquestes discussions que estem tenint també de l'educació, de la sanitat, de mobilitat, d'habitatge, tot això, aquests 3.000 milions serien útils.
1: Bordeus, el teu minut.
4: És una inundable.
1: Doncs
5: faré d'advocat del diable una mica per canviar. Hi ha raons bones per ampliar l'aeroport, no per ampliar l'aeroport, que no hi ha cap de bona,
1: ara,
5: però hi ha un argument tècnic que és la pista llarga. Ens ho han dit moltes vegades. La pista llarga, bueno, hi ha un argument de ràbia, que és Madrid en té 4 i Catalunya en té cap. Només per això de sobirania, i això vol dir que...
1: T'ha afectat el madring.
5: Bueno,
1: no?
5: És veritat, i això vol dir que moltes, o sigui, molt del tipus d'inversions de qualitat o de viatges de qualitat poden anar a Madrid, i només això ja em fa una mica de ràbia. Però l'altre, el problema, que és simplement és la manca de credibilitat de política econòmica del govern que fa això, que si tu saps que portes anys i anys i anys invertint en el turisme, doncs ja no tens la credibilitat per demanar aquesta ampliació. El que passa que la pista llarga es podria fer bé o es podria fer en altres llocs, com s'ha dit, es podria mirar si es pot anar cap a Reus, si pot anar cap a Girona, reaprofitar-se d'alguna manera. Per tant, jo crec que la part s'ha de fer crítica, però no s'ha de fer això de nimbisme, això de not in my backyard, en el sentit de una pista llarga, Catalunya li aniria bé en algun lloc. S'ha de veure com es fa, i el que és indiscutible és que el govern actual, amb les altres polítiques de promoció del turisme que fa i la manca d'alternatives o d'idees alternatives, no té cap credibilitat, i això, com diuen les companyes, anirà directe a més i més turisme, que és qui està movent això. Aquí la clau és qui ho mou. Però la pista llarga, Madrid té 4, Catalunya no en té cap, ojo que a vegades ens volen colar, vull dir, ens volen... és una mica sobirania d'una pista llarga, i jo vull la meva pista llarga.
1: Ojo que aquí parla de la pista llarga, 19 de setembre, Setmana del Llibre, arriba un llibre, primer llibre de Bordeus, un jersei contemporani.
5: El 22 de setembre a llibreries, el 19, si voleu venir a la Setmana Llibre en Català, el presentem amb gran alegria.
1: Ei, que ben presentat.
5: El 18 la Llucia, la Setmana Llibre.
1: Llucia, Setmana del Llibre.
4: Sí, amb l'Estefani Cremzet.
1: Amb l'Estefani Cremzet. Ah, que ens encanta. Sí. Allà estarem, no, Ariadna i Bofill?
5: Clar que sí.
1: Gràcies, Bordeus, Ariadna, Llucia Ramis, Ariadna Martínez, gràcies. Minut 40 segon i Xavier Balló explica el dia en 5 minuts i després arriba l'Anna Palet amb la graderia. No us desconnecteu.
4: Que vagi bé, Anna Ferrada.
0: Al balcó.
7: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
8: Valorado.
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
11: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
12: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
13: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
8: Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: És dilluns, 14 de setembre, i aquestes són les notícies del dia en 5 minuts.
0: A la sèrie Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: I comencem per el president Salvador Illa, que acaba de prometre que climatitzarà tots els centres educatius públics en 5 anys. Un pla que aprovarà demà el govern, però que per fer-se realitat necessitarà la participació dels ajuntaments. És el principal anunci de la conferència que acaba de fer en l'equador del seu mandat. L'ha fet al Museu Marítim de Barcelona, on és en Xavier Balló.
15: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment el govern el que aportarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers dos anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres al 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres fins i tot avançant els diners i que la Generalitat els ho acabi abonant i pagar-ho tot en un termini de 10 anys. En tot cas, el president ha promès arribar a tots els centres.
16: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat als 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
15: Illa també ha dit que convocarà en breu els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per obrir un debat sobre les necessitats educatives dels propers anys i ha promès posar sobre la taula la possibilitat que per primera vegada la inversió en educació assoleixi el 6% del PIB.
14: Anuncis d'Illa que arriben després que en les darreres hores l'oposició hagi denunciat el caos del govern coincidint en l'equador de la legislatura. Retreuen al president que faci bandera del seu lema Unir i Servir, tenint en compte les crisis d'educació, salut i rodalies, a més de la desena de dimissions que hi ha hagut ja a la segona fila de les conselleries. Sentim els portaveus de Junts, Esquerra, els Populars, Comuns i la CUP.
17: Ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització.
18: És evident que el govern no està a l'alçada.
19: Salvador Illa ha quebrado toda su credibilidad.
20: No faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
21: Poc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumats.
14: En els dos anys que portem de legislatura, un debat que ha reobert el govern és la necessitat d'ampliar l'aeroport del Prat. Avui, més de 200 entitats i organitzacions s'han adherit a la manifestació contra aquesta ampliació.
22: El Prat, ja a dia d'avui, és la infraestructura més contaminant de Catalunya i ampliar la capacitat només faria que incrementar les emissions que produeix.
23: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic.
14: Una manifestació que serà aquest diumenge 20 de setembre a Barcelona, al migdia, a la Cruïlla de Passeig de Gràcia i al carrer Aragó. De l'àmbit empresarial, hi ha un nou moviment important al panorama català. El gegant de la perfumeria i la cosmètica Puig ha comprat a la farmacèutica catalana Esteve el 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. D'aquesta manera, Puig passarà a controlar el 100% l'empresa especialitzada en productes dermatològics, que durant 50 anys ha compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre del 2027. Aquesta compra es produeix 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder. I en educació avui hem sabut que l'alternativa a la universitat agafa embranzida. Aquest curs, que comença, ha batut un nou rècord d'alumnes matriculats a la formació professional. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat i en total ja en són 76.000. Creixen també la xifra dels interessats a fer cicles de camps on falten professionals, com ara l'electricitat, electrònica o fabricació mecànica. I pel que fa a la cultura, la banda britànica Oasis ha anunciat que serà a Barcelona l'estiu de l'any que ve.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol de 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per als qui vulguin una entrada, us heu d'inscriure a una llista de correu del grup abans d'aquest dijous. Les entrades sortiran a la venda entre el 25 i el 27 de setembre. L'últim concert d'Oasis a Catalunya va ser el 2009 a Badalona. Aquesta vegada, amb aquesta gira mundial, seran a gairebé 30 països i d'Espanya han triat Barcelona com a ciutat on fer-hi la seva actuació. I aquest és el resum d'avui, dilluns 14 de setembre, en 5 minuts.
1: El dia en 5 minuts.
2: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 14 de setembre, el dia Eric García, un jugador que a base de treballar i treballar s'ha guanyat ser indiscutible en els 11 del Barça de Hansi Flick i el braçalet, atenció, de capità, votat pels seus companys. Avui el Quet i Jugues ens ha regalat una conversa llarga, reposada de futbol, d'anècdotes, d'informació també personal que ens ajuda a conèixer millor a un dels jugadors de moda.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I quan passa un minut de dos quarts de nou del vespre, saludo a qui ha estat amb el protagonista del dia, el Nil Solà. Què tal, Nil? Com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Com has vist l'Eric García en les distàncies curtes?
2: Bé, jo crec que ha estat una molt bona conversa de futbol, també de la vida personal d'Eric, de moments que ha tingut dolents i que ha hagut de superar, i al final fa dos anys ell mateix reconeixia que era complicat imaginar-se que treballava per estar on està ara, però clar, és que estem parlant que és un futbolista que ara mateix és titular indiscutible en aquest Barça, que és campió del món, que és capità del Barça i que ha deixat molt clar que n'hi ha per temps. I crec que d'entre totes les respostes que ara escoltarem i que són molt destacades, el que deixo entreveure o deixo entreveure Eric és que aquí hi ha fusta per capità per molt de temps pel Barça i que crec que podrem gaudir d'Eric García molt de temps aquí al Camp Nou.
0: Tant de bo sigui així. Comencem, si et sembla, a escoltar Eric García. Home, una de les respostes que més s'han escoltat ja durant tot el dia és precisament sobre la pilota d'or.
2: Sí, jo et diria que és la gran resposta que ja s'ha fet viral des del pràcticament al migdia. Quan li hem preguntat a Eric García qui ha de ser la pilota d'or, qui ha de guanyar la pilota d'or, ho ha deixat molt clar. Lamine pilota d'or, i anant més enllà, Pedri i Rafinha, que ni tan sols estan entre els 30 primers, haurien de ser al podi.
3: Per mi, el podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine, després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algo que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van. Molt content perquè el Cuba estigui allà, crec que s'ho mereix molt. El Dani podria haver estat també, el Fermín crec que també va fer un any i també podria estar allà. Així que, bueno, són coses que s'han d'entendre, però bueno, jo crec que el Lamine és el que hauria de guanyar.
2: Lamine, deia Eric, que és el que havia de guanyar. Per tant, déu-n'hi-do de la manera com s'ha mullat. Eric, sorprès perquè ni Pedri ni Rafinha estiguin entre els 30 millors, i no ha dit a Rodri, segurament no està conscienciat del tot de que és jugador del Barça. La temporada passada, evidentment, no ho era. Un Eric García que, com tot el vestidor i com Hansi Flick, té molt clar que l'objectiu gran d'aquesta temporada és la Champions.
3: Crec que és l'objectiu de tots. Portem dos anys que crec que hem estat a prop, a detalls de sèrie. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que porten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que la Lliga també ha de ser un objectiu molt important.
0: Impressiona com parlen ja tots obertament de la Champions, però és que precisament aquesta mentalitat guanyadora i de podem aconseguir-ho els ha transmès Hansi Flick.
2: Sí, ho ha transmès Hansi Flick, és el mateix entrenador qui s'ha posat aquesta pressió. Veurem si bona o dolenta. El cas és que després dels anys que fa que el Barça no guanya cap Champions, la pressió hi és en qualsevol temporada. Precisament del tècnic alemany n'ha parlat Eric García. Evidentment no és cap novetat, no ho descobrirem ara aquí a la graderia. Flick ha canviat la carrera d'Eric García.
3: Bueno, molt important. El primer any sí que és veritat que al principi no estava entrant gaire, però ell sempre em donava molta confiança, parlava a mi als entrenaments, i després el dia del Benfica Champions jo crec que va ser una mica el que va canviar tot, no? Que vaig entrar, vaig marcar, després van haver de començar a haver alguna lesió i em va tocar entrar, i des de llavors doncs, que m'ha donat una confiança increïble.
0: Té mèrit perquè, entre altres, Eric García ha estat entrenat per Pep Guardiola. Vull dir, no oblidem que en la seva trajectòria l'han entrenat de molts dels grans entrenadors d'Europa.
2: Guardiola, Luis Enrique, Flick, Mitchell, que jo crec que és qui més li canvia o qui el fa retornar a poder competir al màxim nivell. Demà, per cert, li hem preguntat per això en el test que està preparant la Núria Vilamala.
0: Sí, l'estava cuinant, puc confirmar que està ja a punt.
2: Doncs està a punt el test que podreu recuperar i que a més donarà, optareu a poder guanyar aquesta camiseta firmada per Eric García.
0: Regal top.
2: Clar, és que, sí, regal molt i molt, molt top. Quina llàstima no poder participar-hi, Palet. La pregunta estarà també estarà bé, que ara podrà recontestar la gent al nostre Instagram. I més enllà d'això, clar, és que és un Eric que fa passes endavant, els fa cada temporada. Aquest any és tercer capità, però clar, és el primer capità que la plantilla va votar, perquè tant Pedri com Rafinha els havia designat a Hansi Flick, i evidentment, després d'haver estat capità a totes les categories inferiors del Barça, és un privilegi i un orgull.
3: Un privilegi, al final, com t'has dit, des de ben petit ho he sigut a les categories inferiors, i al final crec que és algo que em surt d'una manera natural, intentar ajudar els meus companys tant dintre com a fora del camp, i al final doncs que hagi sigut diputat pels meus companys, doncs és un privilegi molt gran.
0: Li agrada la responsabilitat del braçalet a Eric García, un privilegi tenir-lo al Que t'hi jugues, al web de Ser Catalunya i a les nostres xarxes socials podeu recuperar tots els continguts. Per cert, Nil, avui entrenament de recuperació, no, del Barça, i tranquil·litat amb Gerard Martín, que ahir també va donar l'ensurt.
2: Sí, ahir va donar l'ensurt amb una edema bastant important al nas. Avui li han acabat de fer proves, no té cap fractura nasal Gerard Martín, per tant ha d'estar disponible avui en entrenament de recuperació, i demà ja prèvia per hi parlarà Hansi Flick, perquè recordem que el Barça juga dimecres a 2:15 contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per tant, el Barça que no se li atura això fins dissabte, després aturada de seleccions, però abans el Racing dimecres i el Sevilla dissabte a les 9 al Sánchez Pizjuán.
0: T'escoltem a tot arreu. Gràcies, Nil.
2: A tot arreu, com sempre, una abraçada.
1: La tertúlia del Baqui i del Berni.
4: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
0: Són les 8:37 del vespre i com cada dilluns obrim la cabina dels narradors. Parlarem de la victòria d'ahir del Barça 2-4 contra el Llevant, evidentment també de l'entrevista a Eric García al Que t'hi jugues aquest migdia, que ens ha deixat un momentàs com aquest.
5: Y luego le queréis fichar a los jugadores pero no tenéis dinero para pagar. Gilipollas, que no puedes pagar. Ah, joder, el fichaje de segunda. Recibe un fuerte abrazo, Dini.
3: Quin personatge.
0: Quin personatge li deia l'Eric García a l'Albert Bermúdez. Bermú, què, ja sou com millors amics, no, l'Eric i tu?
6: Sí, ens hem fet ja un pacte de sangre, ja. Ens hem fet una ferideta als dits petits i ens hem xocat els dits petits fent-nos un pacte de sangre. Perfecte.
0: No sé si és tan amic, però... Home, jo crec que també s'han entès prou bé amb el Flaqui. Lluís, què tal?
7: Tan amics com el Bermúdez amb ell, no. No pots, quan el Bermúdez treu a passejar els seus personatges, ja no pots competir amb això, no pots competir.
0: No s'hi pot competir. Bermú, torno amb tu, no sé què t'ha semblat, el mateix que li preguntava el Nil, però què t'ha semblat Eric García en les distàncies curtes?
6: Jo crec que també quan vam entrevistar Fermín ja ho comentàvem una mica així. Hosti, entrevistar persones normals que alhora juguen a futbol és una passada, perquè crec que a dia d'avui estem molt acostumats a l'entrevista amb el futbolista, que és una cosa que has de tenir pactada, que és una cosa que has de... és molt de pregunta-resposta, un punt fins i tot pal al cul. I Eric García és el contrari de tot això, i ha sigut molt xulo, la veritat. Crec que es pot perfectament fer entreteniment, humor, amb un jugador del Barça i no s'ha de morir ningú, i això és el que avui ha demostrat Eric García, que crec que, jo, quin tio més normal i que guai.
7: Al final, escoltant l'Eric, dius, em quadra amb el tipus de futbolista que és, no? Llavors el terreny de joc, que és una persona normal, que no fa coses rares, que no es pentina d'una manera estrident, que no porta tatuatges i que entén el joc i que sap jugar i sap transmetre, i l'escoltes després i dius, sí, enquadra amb la seva forma de ser, la naturalitat i la complicitat amb la que ens ha atès avui el Que t'hi jugues, no?
0: Clar, s'obre deixat diferents titulars, els podem repassar, però a mi m'ha sorprès i m'ha agradat com s'ha mullat i s'ha tirat de quatre potes cap a la piscina de la Pilota d'Or, a més, amb una reflexió molt interessant, que és que el podi ha de ser blaugrana.
7: Sí, perquè nosaltres li preguntàvem simplement si la mereixia Lamine o no, i ell no, no és que la mereixi Lamine, és que amb el que va passar la temporada passada i amb la quantitat de campions del món que hi ha aquí, el podi hauria de ser culer, i a més desafiant una miqueta els que han triat els 30 candidats, perquè diu, Lamine la mereix, I al podi fico Pedri i Rafinha, que no estan ni entre els 30, ni entre els 30 candidats. Per tant, és evident que Eric tenia les coses clares de qui ha de ser la pilota d'or, i estic amb ell. O sigui, al final, crec que si tu mires els requisits de la pilota d'or, i més ara que s'està intentant convertir des de certes esferes interessades en que això sigui un Lamine Mbappé, Mbappé Lamine, crec que si ho reduïm tot aquest duel no hi ha color. I Lamine Yamal mereix, es creix aquesta pilota d'or.
8: És que ha doblat la aposta, és a dir, n'hi hem preguntat A i ens ha dit, no, espera't, que jo et vull dir tot l'abecedari, i vinga, ens ha dit tot l'abecedari, i és fantàstic que ell agafi i digui, no, és que no ha de ser només per Lamine, és que el que haurien de ser segon i tercer no estan ni tan sols a la llista dels 30, per mi em sembla un tros de titular espectacular. I a més acabant amb un ja sabem com funciona, que bueno, és el que sempre es diu quan les coses no surten com esperes a la pilota d'or, i després és com els EGMs també, una mica el nostre, no? Quan ens surten les dades d'audiència de quan hem baixat, bueno, no ens hi mirem tant, però quan hem pujat, hòstia, és que són el millor medidor d'audiència de la història.
0: Tothom s'ho fa venir bé. Una part rellevant de l'entrevista ha estat la resposta sobre la pilota d'or, l'altra sobre la Champions, en la direcció que està agafant el club. La Champions és un objectiu, no ens n'amaguem. Què us fa sentir quan els jugadors del Barça com l'Eric ho parlen tan obertament?
7: Que ho tenen entre cella i cella, i que a diferència d'altres temporades o d'altres entrenadors que intentaven dissimular la pressió que implica assumir que la Champions és objectiu principal, aquest grup en Flick al capdavant i seguit pels seus futbolistes ho assumeixen amb una naturalitat bestial. És veritat que el Barça en Flick les Champions les ha competit bé, i que han estat els detalls els que han impedit que arribar una miqueta més lluny. La semifinal contra l'Inter, tots sabem com s'acaba perdent, i contra l'Atleti de Madrid hi ha detalls o decisions que no et van acompanyar i que van influir molt. La Champions és una qüestió de detalls, però a mi m'agrada que hi hagi aquesta fam i aquesta naturalitat, perquè a més jo la por que tenia és que aquest objectiu de la Champions et despistés a la Lliga, però en canvi estic veient que la Lliga és un Barça absolutament compromès i que va al camp de l'Elx, on podries despistar-te i guanyes 0-5, vas a Mestalla i guanyes 0-5, i ahir, per exemple, al camp del Llevant, al minut 4 ja et poses per davant, i és veritat que és un partit més complicat i no tan rodó com d'altres, però l'acabes traient endavant. És a dir, que després de guanyar dues lligues, i tenint en compte que t'has marcat com a objectiu prioritari la Champions, tu siguis capaç de mantenir la fama a la Lliga, em sembla una magnífica notícia.
8: A mi em flipa que tots se sentin ja no capaços de guanyar la Champions, sinó ja capaços de guanyar constantment a tothom. No a qualsevol, és a dir, jo crec que abans era com, crec que el Barça pot guanyar a qualsevol equip, però és que ara, jo crec que fins i tot ha evolucionat un punt més, i és que ara el Barça pot guanyar a tothom, a tots els partits. I això és increïble. O sigui, aquesta sensació de sentir-se així, evidentment la temporada és molt llarga, ja veurem per on acaben anant els trets, però, ostres, sentir-se així i veure que l'equip se sent així transmet una confiança increïble.
0: I segurament part d'aquest sentiment, aquesta sensació de podem guanyar tothom, la transmet un Hansi Flick, que també ha explicat a Eric com està canviant una mica la manera de treballar i exigeix el 200% a tots els futbolistes. És interessant també conèixer com treballa Flick des de dins.
7: Sí, ha dit que està més exigent que mai, que dels 3 anys o aquesta tercera temporada està sent molt més exigent, que està molt a sobre, que els hi parla molt de corregir coses. El Flick ja porta diverses setmanes destacant la qualitat dels entrenaments, que l'Eric també ho ha fet a l'entrevista, no? Que hi ha aquesta competitivitat en tantes posicions que provoca que tothom vulgui treballar millor per convèncer l'entrenador en aquesta exigència que està del Hansi Flick de que pot ser vàlid per ser titular o per tenir més minuts que el company amb el que es competeix en aquella, la seva posició, no? Veig un Flick molt, molt convençut de tot. Recordem que l'any passat a aquestes alçades estàvem amb el debat intens perquè Vallecas, després d'un empat a un, va dir allò dels egos i tots estaven patint pels egos, els egos, doncs aquest
0: si
7: any...
0: Si matarien o no l'èxit.
7: Correcte, que l'ego matarà l'èxit, etc. Doncs aquest any sembla que tot vagi molt més rodat, no? I que Flick estigui molt satisfet. Un Flick aquest estiu ha tingut un ampli poder de decisió a l'hora de definir quina plantilla volia, i que crec que té entre mans una plantilla molt més competitiva i llarga de la que tenia els dos primers anys, i veure Flick engrescat amb la plantilla també és un bon símptoma de cara al que ha de venir per davant.
8: Jo veig, és a dir, el primer any recordo que parlàvem de Hansi Flick com si fos l'avi, no? Un avi dels jugadors, una persona entranyable, una persona que molt sàvia i té molt de coneixement. Ah, jo crec que ara ha evolucionat més d'avi a pare, és a dir, una persona amb més dret a exigir. Abans mimava un punt més, perquè jo crec que veia que eren nanos molt joves i els mimava per donar-los confiança, perquè semblés que eren... Que realment podien, que s'ho creiessin, i ara ha passat una mica de dir, vale, no, és que ara no és que ens ho haguem de creure, és que ara ho hem de fer. I aquí és on entra més la figura de pare, no? De jo us guio, però us he d'exigir, i us he d'exigir, i us he d'exigir. Doncs, escolta, és que estic tan a favor d'aquest senyor. O sigui, abans també ho dèiem, no?
9: Que t'hi jugues
8: de... Si sóc soldat, mare de Déu, sóc ayatolà de Hansi Flick. De veritat, estic molt a favor d'un comentari que hem fet abans de, si cal, allarguem les obres del Camp Nou perquè Hansi Flick vulgui estrenar-lo i així trigui més en marxar.
0: Totalment. No sé si el dia que arribi un partit, perquè potser n'hi haurà algun aquesta temporada d'un 0-0, a vosaltres com a narradors se us farà estranys, perquè venim del 2-4 al Camp del Llevant, ara d'aquí dos dies el Barça torna a jugar a partit entre setmana contra el Racing, però ens estem acostumant a partits vibrants, no? El següent.
7: Sincerament no m'imagino un 0-0 amb aquest equip. No me l'imagino.
8: No, i el tanto, de moment l'estadística és clara. Hansi Flick, 0-0-0.
7: Per això, és que no. És que,
0: existeixen.
7: És com si ho tingués prohibit, perquè assumeix tant riscos o va tan de cara a barraca o assumeix amb tanta naturalesa l'intercanvi de cops que em sembla impensable que un partit d'aquest Barça acabi 0-0. I a part amb la bona notícia que, per exemple, ahir al Camp del Llevant no estàs del tot fi, no és un partit rodó, i tot i així el missatge que li envies als rivals és sí, no he estat fi, però 4 gols fora de casa i victòria, no? Em sembla que és una... Que el Barça guanyi el partit i dins d'aquesta victòria hi hagi lliçons per aprendre com els que deixa el partit d'ahir, em sembla també molt interessant.
8: Tal qual, és que crec que és un entrenador que és valent, està possiblement en l'últim any en l'última etapa de la seva carrera, i per tant ell vol no només aconseguir grans coses, sinó crec que també vol gaudir-la. I a ell li agrada aquest futbol, doncs què coi, anem a practicar aquest futbol. I el Barça s'ha trobat de sobte amb un equip que no només pot fer-lo, sinó que el pot fer excel·lent. Doncs benvingut sigui això, perquè a més, mentre una banda poden anar 2-0, però a la que el foten un gol ja comença el run-run de que no juguem a res, de que, hosti, que ens enganxen, hosti, un dia més no sé què, nosaltres és que ens ho estem passant de conya, i això és, per mi és més que una victòria.
0: I crec que ens ho passarem també molt bé dimecres, serà un programa històric amb aquesta prèvia conjunta Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya amb el Què t'hi jugues Barça, amb la TDT. No sé si ja us esteu començant a posar nerviosos d'un programa tan històric que tenim entre mans. Què podeu explicar a tota aquesta gent que deu tenir moltes ganes, no, de saber què passarà en un Barça Racing que quedarà per la posteritat?
7: Bé, no sé si el Bermúdez pot explicar algun detallet més, perquè ell ha estat més en el fragor de la batalla, a la cuina, on s'han anat cuinant moltes coses, val la redundància, però vaja, al final és un acte de celebració i de commemoració d'aquest 50 aniversari de la primera transmissió del Puyal en català aquí a Ràdio Barcelona, de la continuïtat que ha tingut després de 9 anys fent-ho aquí, de quan va marxar a Catalunya Ràdio, doncs tot aquest temps amb les transmissions en català, que en aquesta casa des de l'any 76 s'han seguit fent sense cap mena d'interrupció, i per tant també és digne de menció el paper que hem tingut a l'hora d'apostar pel futbol en català. Però sí, Bermo, serà una prèvia conjunta del Què t'hi jugues Barça, que dirigiu tu i el Sique, amb la TDT de Catalunya Ràdio, amb molts convidats, amb el president Laporta present, crec, a la prèvia. No sé que, si
8: sí,
7: es pot explicar alguna coseta.
8: No, bàsicament que començarem a les 8, és a dir, mitja hora abans de l'habitual, que és evidentment per un tros de motiu, que és que vulguis que no s'estarà fent història, s'estarà recordant no només la història que ja s'ha fet, sinó que jo crec que els oients podran escoltar dues veus que no haguessin esperat mai unir, unides. Doncs això, que només el programa l'obrin Ricard Torquemada i Sique Rodríguez, ja és com, ostres, en sèrio, això està passant? I ja només per l'experiència radiofònica valdrà la pena, més enllà de la pila de protagonistes que aniran passant i la pila de gent amb la que comptarem. Serà un dia molt xulo.
0: Moltíssimes ganes que arribi ja aquest dimecres, i com sempre també molt contenta de comptar amb els nostres narradors un dilluns més a la cabina dels narradors a la graderia del balcó. Gràcies, Flaqui, que vagi bé.
7: A tu, Anna.
0: I Bermúdez, cuida't, una abraçada.
8: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Arribem gairebé a les 8:50 del vespre. Anem a parlar de l'Espanyol i del Madrid.
1: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: I és que l'Espanyol juga demà a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano, però no ho farà al camp del Rayo, tot i que Notícia d'última hora, la Comunitat de Madrid ha aixecat la suspensió de l'estadi de Vallecas. El comunicat parla d'una millora material i documental molt significativa. L'equip podrà tornar a la seva casa pròximament, però el partit de demà es juga a Butarque, a l'estadi del Leganés, i per tant, només en el dia d'avui, en aquest dilluns, es poden comprar les entrades, perquè s'ha anunciat avui de forma oficial que seria a Butarque. En fi, surrealista tot plegat. Això és el que n'ha dit a la prèvia l'entrenador del Rayo, Beñat San José.
9: Nos enteramos ayer, digamos, que de manera oficial íbamos a jugar, más que de manera oficial desde el club, respecto a que siempre están las esperanzas de que hasta último momento podamos jugar en Vallecas. Lo que sí, bueno, yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para que ya mañana pudiéramos estar jugando en Vallecas, y considero que va a haber más que tiempo suficiente para que el siguiente partido podamos jugar en Vallecas. Eso es lo único que puedo decir.
0: Doncs dit i fet, les declaracions de Beñat San José són abans d'aquest comunicat de la Comunitat de Madrid, que aixeca la suspensió de l'estadi de Vallecas. Això pel part del Rayo. Per part de l'Espanyol, Elena de Diego, què tal? Bona tarda.
10: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Els pericús volen fer bona la victòria del cap de setmana contra Osasuna.
10: Sí, l'Espanyol vol confirmar el bon moment que viu l'equip, que és vuitè a la Lliga després de la victòria al Sadar en aquesta setmana de tres partits. El segon d'ells, demà contra el Rayo, a Butarque, amb un objectiu clar que apunta el tècnic Manolo González.
11: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
10: Per aquest duel contra el Rayo, tot apunta que Brian Zaragoza continuarà com a suplent. Manolo li ha demanat que l'avisi quan ja estigui al 100%, però qui jugarà segur d'inici serà un Roberto Fernández, que està en ratxa. Porta 5 gols en les 5 primeres jornades, i això són paraules majors, Anna, perquè és el millor inici de Lliga d'un davanter perico des del que va fer Rafa Marañón el 1979. Manolo posa en valor el que està aconseguint el cordobès.
11: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a dos partits o tres que no marca, i direm que Roberto està molt malament, no? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
10: Amb les baixes de Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, d'en Doni Gorosabel, que encara té falta de ritme, i dels lesionats Javi Puado i Quique García, s'espera que Manolo dosifiqui esforços dels jugadors i faci rotacions per afrontar aquest partit contra el Rayo i el de divendres contra l'Elx.
0: Gràcies, Elena, t'escoltem.
10: Fins ara, Anna.
0: De l'Espanyol al Madrid, perquè hem d'escoltar a José Mourinho.
12: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: ojo arriba que el otro día con Mbappé y Vinicius, pero vuelve el equipo inicial. Arda Güler, que fue suplente del Rayo y que es el faro de un equipo que busca llegar con el mayor número de puntos posible al partido que el año pasado cambió la temporada, el derbi en el Metropolitano ante el Club Atlético de Madrid.
1: Gràcies, Anton. Ha explicat l'actualitat del Madrid. Anem a repassar què més ha passat en aquest dilluns. Quan falten 5 minuts per les 9 de la nit, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: La Lliga avui tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis.
2: Sí, com has dit, el partit comença aquí a 5 minuts a l'estadi de la Ceràmica. El Betis és setè i ha sumat 9 dels 12 punts possibles, 3 d'ells contra el Madrid. El Villarreal, en canvi, ha començat la temporada amb mal peu, 2 empats i 2 derrotes que el situen en 18a posició, tancant el descens.
1: A l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez no ha entrenat tampoc avui després de ser baixa contra la Reial Societat.
2: El club colchonero va fer un comunicat mèdic explicant que l'argentí patia una sobrecàrrega muscular en la zona del quàdriceps que hauria vingut d'una molèstia durant el partit de Champions a Anfield. Avui, però, la sorpresa ha estat que no ha entrenat amb l'equip, sinó que ha fet treball individualitzat al gimnàs. Tot això per aconseguir que diumenge pugui jugar contra el Madrid.
1: Veurem si té continuïtat o no Julián Álvarez. Avui, per cert, parlant de més comunicats mèdics, hem tingut el de Brian Hill, el jugador del Girona, pateix una lesió a l'isquio.
2: Sí, és una lesió muscular a la cama dreta, l'isquio tibial de la cama dreta, i tot i que el Girona no ha donat el temps estimat, com sempre ha dit allò de que la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució,
1: coneixem.
2: Sí que s'espera que Brian Hill estigui fora dels terrenys de joc almenys 3 setmanes.
1: I anem a una notícia de futbol internacional sorprenent, perquè Coutinho, tornarà a jugar amb Neymar.
2: Exacte, el davanter ha fitxat pel Santos fins al desembre, ara mateix estava sense equip, l'últim que havia jugat era el Vasco de Gama, i allà coincidirà també amb un altre exblaugrana, que és Artur, que també ha signat fins al desembre.
1: Quins hauria de dir que aquests tres s'unirien al Santos. Un altre comunicat mèdic, ja prou de males notícies.
2: Ha sigut un dilluns blau.
1: Sí, un altre, però aquest de Barça de bàsquet, i en aquest cas positiu. Perquè s'esperaven pitjors.
2: Exacte.
1: Notícies per Darío Brizuela.
2: Exacte, com dius, Darío Brizuela es va retirar lesionat de la Lliga Catalana, però avui el club ha confirmat que el jugador només té dolor, fruit d'aquella contusió que el va fer marxar de la pista, i s'han descartat lesions òssies i articulars, que això era el més important. Al comunicat també diuen que la tornada a la pista es valorarà també en funció de la resposta al tractament, però, per tant, calma almenys al Barça de bàsquet.
1: Gràcies, Laia. Esperem que el pròxim dia no ens porti tants comunicats mèdics.
2: Jo també ho espero.
1: Vinga, que l'agradaria es va buidant.

Fins aquí la graderia d'avui dilluns, 14 de setembre. Ja ho sabeu que nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 del vespre, amb tota la prèvia del Barça, perquè haurà parlat Hansi Flick, escoltarem totes les seves reflexions. També a les 12, què t'hi jugues? Demà, programa especial, fins aquí puc llegir, però serà molt especial. Ara us deixarem amb Hora 25, amb el José Luis Sastre. L'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.

0: clases de Bárbara de Aymerich?
1: Ese es mi compañero Gabriel, el que se oye al final.
0: Ajá.
2: Ahora para adelante.
1: Este, el ahora para adelante, ese es Gabriel. Es una de mis buenas personas que me ayudan y me apoyan y es una de los... de los pilares de Spitzien.
0: La historia de un sonido que hoy ha sido, yo creo, y todos me entenderán cuando lo diga, la historia de una vocación. Bárbara de Aymerich, muchísimas gracias por contarnos hoy, a partir de este sonido de clase, en qué consiste la iniciativa de Spiciencia en el municipio de Espinosa de los Monteros, en las Merindades, que recoge un poco, y de eso también trata esta sección, el espíritu de tantísima gente que, llevada por una vocación como la tuya, en pueblos muy pequeños y al margen de muchas ayudas que sin duda necesitarían, emprendido iniciativas que dan la vida a lugares que de otra manera no la tendrían, o por lo menos no la tendrían así. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
0: Hasta luego, Bárbara. En tres minutos, en poco más de tres minutos, darán las 10 de la noche. Hora 25.
3: Radio Lleida, Cadena Ser.
4: Yo tengo 15 puntazos.
5: Ahora vivir en la provincia de Lleida y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Inspira profundament. Sent com a poc a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai Pones.
7: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
8: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
9: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
8: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
10: Amb un Barça Racing la història continua.
8: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
10: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
11: És a dir, el partit com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
8: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
8: Què t'hi jugues Barça? A Ser Catalunya.
12: 50 anys de futbol en català.
13: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
14: Que n'aprenguin!
13: Escolta el Què t'hi jugues Barça.
15: Això és clau.
13: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
16: És tremendo.
10: Aquest dimecres, Barça Racing.
17: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
10: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
18: Mira que filorruti el parés.
10: A Ser Catalunya o a l'API web de la Ser.
19: Ganar así no tiene el mismo sabor.
13: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
11: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
13: A Ser Catalunya.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Quina sort.